0: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
1: Dale, José. Venga, va.
2: Oh, na, na, na. Camila, podria anar a dormir.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
6: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
7: És un animal.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
6: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
7: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaquer.
8: Bon dia, com esteu?
9: Doncs molt bé, molt contents, molt feliços.
8: Hem dormit poc, però estem contents, eh?
9: Nits curtes d'aquelles que venen de gust.
8: Ara, no sé si et passa a tu, Flaqui, em costa tant dormir.
9: Sí, perquè vens amb l'adrenalina amunt. Però vaja, són nits d'aquelles que no t'importa no dormir tant.
8: El Barça ha guanyat la Lliga, 91 punts. Bo. Camí de la Lliga dels rècords, queden 3 jornades. Si suma els 9 punts, igualarà la Lliga del gran i recordat Tito Vilanova.
9: Sí,
8: la Lliga dels 100 punts. 91 punts, 91 gols a favor.
9: Sí, senyor.
8: 91 gols a favor i 31 en contra. El Barça és l'equip que més gols ha marcat en aquesta Lliga i el que menys n'ha rebut, de fet. Si Chesney és titular als 3 partits que queden, Joan Garcia serà Zamora. Té garantit el Zamora si ja no juga més. Joan Garcia, tot i que no sé si a Chesney li farà massa gràcia jugar dimecres a Vitoria contra l'Alavés.
9: No sé si estarà engrescat i amb ganes de jugar o no. Ara una de les claus també d'aquesta lliga, no? Que parlem molt de molts noms, un d'ells també és el de Joan Garcia, perquè a partir de la seva aparició doncs, s'explica també la millora defensiva que ha tingut el Barça aquest any.
8: Ara repassarem noms propis. El més important jo crec que és el de Hansi Flick. Des d'aquí una abraçada molt forta, va perdre el seu pare. Estarà avui a la rua de celebració del títol de Lliga, perquè la cerimònia a Alemanya es fa d'aquí a uns dies. Hansi Flick serà protagonista avui a la celebració del Barça, com ho va ser ahir, abans del partit pel minut de silenci, durant el partit per la seva gestió i després pel carinyo que va rebre dels jugadors, del president Joan Laporta i de l'afició. Hansi Flick, que ha dirigit el Barça en 7 clàssics i n'ha guanyat 6. 6 de 7, només hi ha 2 entrenadors en tota la història del Barça que han guanyat més vegades que Hansi Flick al Real Madrid. Són Johan Cruyff i Pep Guardiola. I, evidentment, ho van aconseguir amb molts més partits.
9: I el que ha perdut, que va ser el del Bernabéu, el 2-1 amb tot el pollastre aquell de Vinícius, el va perdre, però igual va sortir vencedor.
8: De fet, seria una derrota que podríem considerar victòria.
9: No entrarem a fer aquesta trampa, però, evidentment, allà al Madrid es van trencar moltes coses aquell dia.
8: El Barça ha guanyat la Lliga per segona temporada consecutiva. Des de 1990, quan va aconseguir la primera amb Johan Cruyff, Flaqui ha guanyat més de la meitat de les lligues que s'han disputat.
9: 19 de 36. Imagina't, des d'aquella del 90-91 van arribar les 4 seguides de Cruyff i ell va implantar doncs, el camí, l'estil, les coordenades per tenir ben clar on era el nord i realment des d'aleshores el Barça a partir de la filosofia Cruyff s'ha doncs, convertit en el gran dominador del futbol espanyol.
8: 19 lligues, des de 1990, més de la meitat les que ha guanyat el Barça en aquests últims 35 anys. I amb la victòria d'ahir s'equilibra els clàssics amb el Madrid. 106 victòries del Barça, 106 victòries del Madrid, 52 empats, 441 gols del Barça, 444 del Madrid.
9: Caram.
8: Igualadíssima la història dels clàssics. 106 victòries per a cada equip, 52 empats, 441 gols del Barça, 444 del Madrid.
9: No està flipant, malament, no? La història.
8: Flipant l'estadística.
9: Sí, sí.
8: El Barça,
9: rivalitat.
8: Que va guanyar el Clàssic, va guanyar la Lliga, amb un partit sense gaire història, perquè al minut 20 ja estava sentenciat, gràcies al golàs de falta de Rashford i al gran gol de Ferran Torres, que va fer un partidàs.
7: Arrenca la final de la Lliga a l'estadi.
6: Empat a cero en el Clàssico. Rashford muy participativo ahora. Quiere volver a ser protagonista.
7: Sir Marcus va obrir el marcador. Una falta a la frontal perillosíssima.
6: Pierna derecha, supera la barrera. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g
10: Cans d'Independència, l'estadi penja la pilota. Gol, vola Richard Perú.
6: Pero que queda para Ferran, controla, está solo, remata. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
10: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: a saborear la liga, empezar a teñir la noche de clásico de Alirón.
10: S'acaba ara mateix el partit. Final, final, final, final, final. El Barça és campió de liga.
6: La 29ª de la història del club, la segunda de la era Flick, la tercera en los últimos 4 años.
10: Per primer cop a la nostra vida, el Barça li ha guanyat una lliga al Madrid en un clàssic de manera matemàtica.
6: La piña de los jugadores del Barça, con la Viña van entre ellos, el 10 a sus 18 años, menudo palmarés. Ja tiene 3 ligues en su haber.
10: Canten, ho celebren, el crit a campions, campions, els jugadors del Barça.
6: No celebra el Camp Nou. Aparecen los juegos artificiales.
10: Van a sortir els focs artificials amb el xiulet final d'Hernández Hernández. Els jugadors del Barça estan com bojos celebrant una nova lliga.
6: El Barça i el barcelonismo celebran que la dinastía en territorio nacional sigue siendo culé, sigue siendo del Barça.
8: Som els únics que fem doble retransmissió al Carrusel, al Keti Jugues Barça, amb el Rei, el Flaqui, el Príncep, l'Ovalle. Com esteu?
11: Bé.
12: Sí, molt bé, molt bé.
11: Contents.
12: Un dia, per mi, és un dels dies més feliços de la història del Barça, perquè és guanyar-li una lliga als morros al Madrid i és una cosa única.
11: I alguns no ho volien, això.
12: No sé qui.
11: No sé, no sé on són, no sé on són.
9: No, la veritat és que va ser una nit rodona, no? Perquè el partit l'encares i el resol ràpid, perquè et pots passar ja 70 minuts disfrutant i esperant el moment del xiulet final, i després per veure la... És que al final és un equip que em comana molta, molta complicitat i molt sentiment culer. I això, evidentment, pel seguidor barcelonista, veure's tan representat i amb tanta connexió amb el que hi ha a la gespa, em sembla que és un moment molt feliç, que parla d'un present molt i molt bo pel Barça i que, sobretot, si es fan mínimament bé les coses aquest estiu, màxima confiança en que Deco ho farà, el futur pinta molt engrescador.
8: De moment, aquest cap de setmana ja hem escoltat el Pedro Fullana explicant que a l'Atlético de Madrid són conscients del que ja els hi havíem explicat fa setmanes, mesos, al que t'hi jugues, que Julián Álvarez vol marxar i que està pendent de si el Barça pot inscriure amb normalitat i si no té l'oferta del Paris Saint-Germain, que és la que més preocupa el Barça perquè en té altres d'Anglaterra, però com ja vam explicar i ara ja consta a l'Atlético de Madrid, el futbolista no vol tornar a la Premier. No vol tornar a la Premier. Per tant, poc a poc, es va destapant la veritat. Aviam si el fair play permet que el Barça pugui afrontar el fitxatge que vol i el jugador anar a l'equip que desitja.
9: Veurem, veurem. Tant de bo. Però vaja, ja farem aquest capítol.

0: 12 i 13, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Avui es queda petit l'estudi de Ràdio Barcelona. Han vingut oients, ens han portat regals, ens han portat esmorzar. Sí, president.
1: Hem portat aquí unes pastetes, no?
0: Sí, ara les obrirem.
1: Ara
0: les
1: obrirem. Ara, el paper.
0: No, algunes ja... Sí, algunes estan obertes, altres encara no.
1: No llegis el paper.
0: Ara, mira, de fet, president...
2: Obri.
0: Sí, esperis un moment, que primer expliquem la festa de celebració d'avui a la tarda i després
2: procedia
0: l'apertura d'aquesta...
1: Després ho
0: obro. Esperi, tranquil. Aviam, Solde, pels oients que ens estan escoltant ara mateix, la nit ha estat llarga però s'ha fet curta, ara amb el Santi Ovalle la repassarem, també amb el Nil Solà, aviam la teva veu, Nil, com està?
3: Hola, què tal a tots? Molt bé.
0: Vale, has aguantat prou bé. Però aquesta tarda, a les 5, comença la rua.
4: Sí, senyor, a les 5 arrenca la rua des del Camp Nou, amb l'autobús dels jugadors del Barça i amb altres autobusos, ara ho explicarem, però hi haurà l'autobús dels jugadors del Barça. Recorregut de la rua, passa per Travessera de les Corts, Numància, carrer Berlín, carrer París, fins a arribar a Balmes. De Balmes començarà a baixar fins a Gran Via i a Gran Via de les Corts Catalanes fins a Passeig de Gràcia. I allà s'aturarà una estoneta. A Gran Via, Passeig de Gràcia, s'aturarà una estoneta i seguirà pujant després pel Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, París, Avinguda Sarrià i de nou Travessera de les Corts i fins al Camp Nou. I això durarà unes 4 horetes.
0: Unes 4 horetes, la rua que seguiran el Nil Solà i l'Adrià Soldevila. El Solde sí, i el Nil i el Solde ja preparats per explicar buscar... en primera persona sí, la festa de celebració del Barça.
4: Posem-nos bambes, bambes bones.
3: Jo activaré alguna aplicació d'aquestes per veure el quilòmetres, perquè ara que Lluís Flaquer està posant tant en forma pel Mundial, així sabrem els quilòmetres que hem fet,
0: ara,
3: el ritme
0: Flaqui,
3: que hem fet.
0: Sembla que tots dos que vagin a una excursió a l'Himalaya, nosaltres hem fet bastantes rues de celebració i hem caminat bastant.
4: I no acabeu trinxats, no acabeu gens trinxats.
0: Normal.
3: Jo la veritat és que pateixo zero pel fet d'acabar trinxat o no, perquè sé que no tindré cap problema, em fa patir més la cobertura i altres coses.
5: Digueu que no, que ells la feien amb unitat mòbil. És una cosa que vosaltres no tindreu.
2: Es feia caminant.
5: Sí,
0: Agafeu el micròfon de la cadena SER i el tireu cap als jugadors perquè l'agafin i pugui escoltar la gent el que es diu a l'autocar d'escapament.
4: Un alambri i llançarem el micro i que vagi el que s'hi.
0: I com ha explicat el Solde, la rua comença al Camp Nou, arriba fins al centre de Barcelona, després torna a l'estadi a partir de les 5 de la tarda amb diferents punts d'animació. Per exemple, aquest. Pararà a tres llocs, hi haurà un autocar, com ha explicat el Solde, dels jugadors, i un altre on s'anirà escoltant música que punxarà... Uri Mora, què tal, com estàs?
6: Què tal, home?
0: El nostre company dels 40. Tu seràs el DJ de la festa?
6: Sí, hi ha uns quants DJs, jo sóc un d'ells, i així que també estarem fent de speaker, una mica de tot.
0: Aviam, explica'ns la playlist.
6: Una mica jo aniré sobre la marxa, perquè també m'agrada això, com també comparteixo amb altres companys, a veure què punxen ells per no repartir-nos, però hi ha alguns clàssics, com per exemple aquest, que és la que sona quan el Barça marca un gol, bon amic del programa també els Búhos, i que aquesta no pot faltar. Aquesta sonarà seguríssim.
0: Segur, aquesta que estem escoltant sona segur.
6: I jo crec que més d'una vegada. En el meu torn, una segur, però suposo que els meus companys també.
7: Al final, a la que heu fet 200 metres,
6: ja pots tornar a repetir.
0: Va tan lenta, però és un orgull perquè ets molt del Barça.
6: Totalment. Em fa una il·lusió tremenda. De fet, jo tampoc no he dormit avui amb la il·lusió, amb les ganes. La veu, espero que m'aguanti, però passarà.
0: És veritat que has dormit una hora?
6: Una hora i mitja.
0: Una hora i mitja?
6: Sí.
0: I no faràs migdia d'abans de la rua?
6: No, perquè no em dóna temps. No em dóna temps, però perquè justament, clar, tampoc no sabia què passaria. Jo ahir estava a Londres, he arribat aquest matí, ha sigut com tot un no parar. I així que tocarà aguantar.
0: Que guapo que t'ha quedat això d'ahir estava a Londres. O sigui, de Londres a la festa de celebració del Barça.
2: És molt de DJ.
6: Ha quedat de rockstar, ha quedat això, però no. Total.
4: No explica per què, va ser un desastre el viatge a Londres.
6: Sí, no va anar tot bé.
4: Vaig
6: anar a veure un amic que jugava un partit ahir que va perdre i era un partit important. Per tant, no passa res. Jo crec que salvarà el West Ham.
0: Què més sonarà a la festa de celebració del Barça?
6: I hi ha altres que no poden faltar, com per exemple aquesta, que també ho està patant molt. I què fue? És una cançó que té anys. El que passa és que Lamine Yamal ara fa uns mesos va fer un vídeo amb aquesta cançó ballant i que es va fer molt viral una altra vegada. I aquesta és de les que els jugadors ballen, que els agrada, i aquesta també sonarà seguríssim.
0: Aquesta és la que ballava en Héctor Ford i també alguns jugadors del Barça quan van guanyar un clàssic al Bernabéu.
6: Sí, exacte, que també va sortir tots molts jugadors ballant aquesta
0: Lamine
6: cançó.
0: Yamal, per tant, no?
6: Lamine Yamal és la que més ho va patar.
3: Va aparèixer amb l'altaveu a l'aeroport amb aquesta cançó i tots ballaven a darrere seu.
0: Pújala. Muñeca metida la pata, mabe. Deja ese paquete, si a ti te ganas para Uri, ja has triat la vestimenta que portaràs?
6: Portaré una jaqueta del Barça que m'han regalat uns bons amics ara per l'aniversari, que em va de conya perquè és d'aquest any, i així sí que ens demanen que anem amb samarretes o amb producte que sigui d'aquest any. I així em va de conya perquè si fa fred la portaré, si no, pues el que porti sota, que no sé què portaré.
4: I si dius que no en tens, t'ho regalen o no?
6: No, no ho sé, no ho he preguntat.
2: Prova-ho.
6: Provaré. Portant, sense samarreta, aniré, per si
0: parla. El Barça s'està estirant, últimament. Sí. Ahir, per exemple, gràcies, Uri.
6: Gràcies.
0: Escoltarem atentament.
6: Que vagi molt bé,
0: gaudeix un gran culer com l'Uri Mora, el que podeu escoltar als 40, que serà un dels que punxarà avui a la festa de celebració del Barça, deia Flaqui, que s'estira el club, perquè ahir, per exemple, ens va regalar crispetes.
2: Sí, senyor. Un bal per anar a bescanviar per unes crispetes. La veritat que narrant es feia complicat, però...
0: No tant.
2: Jo vaig regalar-les, però veig que el Valle no les va perdonar,
5: Crec que em vaig menjar les teves, també.
2: Però sí, amb un gest, evidentment, quan a la prèvia, tenint en compte com arribava al Madrid, que el Barça podia guanyar la Lliga al davant, que et donin crispetes, home, el missatge que volia transmetre al club és evident, no?
0: Us he de reconèixer
2: que... Sal i disfruta.
0: Exacte, us he de reconèixer que quan em vau explicar que el Barça regalaria crispetes i que, a més, havia convidat a la llotja a Sandor Martín, que va estar divendres al que t'hi jugues analitzant la baralla com a bon boxejador que és entre Tchouaméni i Valverde, i també el president de la Federació Internacional de Boxa, Santi, pensava que vacilàveu. I no, era veritat.
5: No. És una notícia que vam avançar en exclusiva al Carrusel, a la nit del dissabte, que va tenir molt rebombori. Fins i tot el Roncero va quedar...
2: M'ha perdut
5: amb aquesta notícia. Va dir, però esto que es cachondeo. Un poco. I clar, és que va estar el senyor Sulaiman, president de la Federació Internacional de Boxa, juntament amb el campió d'Europa de boxa de pes superlleuger, com és Sandor Martín, que el divendres havia estat aquí al que t'hi jugues, i ni rastre de Florentino.
0: Us diré més. El Xavi Seisó ha estat amb el president de la Federació Internacional de Boxa i aquesta setmana escoltarem una entrevista amb ell. És poètic, Flaqui, veure com la setmana es tanca amb un clàssic al Camp Nou que el Barça guanya i el president de la Federació Internacional de Boxa convidat a la llotja del Camp Nou després de la baralla entre Tchouaméni i Valverde.
2: Deies que el Barça s'estira, no? El Barça està en mode entremaliat. Però, bueno, quan tu ets anfitrió has de fer que la gent que ve a casa teva se senti el més agut possible.
5: I que Sulaiman necessita fer l'scouting.
2: Imagina't.
0: President, pot anar obrint el regalet que ens han portat.
2: Ha aguantat?
7: He aguantat, m'han lligat les mans.
0: D'una banda tenim Vina Jofre, que ha estat al bar, ja el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa, Carrusel, que t'hi jugues, Diarias, ens ha portat uns pastissets boníssims, Jofre.
7: Palmeres de xocolata blanca!
8: Tranquil, president, tranquil.
7: Déu meu,
0: treu-li. Apropa't un moment. Ramon, que ha vingut amb el seu nebot a veure el programa, el Fabio, que és un nen que té 13 anys, però ja és millor periodista que molts. Oi que sí, Ramon?
9: És una passada, la veritat és que és al·lucinant. Ets el seu ídol i avui ha fet festa a l'escola, amb permís, perquè avui tenia exàmens i li han canviat per demà.
2: Ostres.
9: Perquè han dit, no pots fallar anar a veure el teu ídol avui, no?
2: L'efecte sí que,
9: I li fa els exàmens demà per venir i, bueno, n'hi ha dormit i això. I és...
2: Ostres.
8: Però a la rua haurem d'estar entre estudiar i una mica connectats,
9: sí,
8: no?
9: Sí, vale. La veritat és que és...
0: Gràcies pels croissants, lo primer.
9: De res.
0: I lo segon, Fabio, si després vols apropar-te a la taula i comentar l'actualitat, tu que m'han dit que t'has patejat ja molts camps de Catalunya, és brutal, la història del Fabio amb 13 anys. Demana ell mateix desacreditacions a molts clubs de Catalunya per anar a cobrir els partits.
2: Que gran.
0: Després, si de cas, que ens ho expliqui, perquè em sembla...
2: Gran història.
9: És espectacular la setmana. I els amics li diuen per fer coses i tot. No pugui, va 3 o 4 partits el cap de setmana.
0: Després, si et ve de gust, Fabio, t'apropes a la taula i així parlem de l'actualitat del Barça. Compartiràs micròfon amb el Jofre Mateu. Jofre...
8: Què tal, com esteu?
0: Tu també has dormit poc, eh?
8: És que no sé si som gaire conscients del dia històric que es va viure ahir. És que estem aquí de celebració, el Ramon, moltes gràcies pels pastissets, amb aquestes... Però no sé si tornarà a passar que guanyem amb aquesta solvència una Lliga i li guanyem al Madrid, al nostre camp, amb tota la nostra gent, amb un equip que enganxa d'aquesta manera. És una meravella el que estem vivint.
0: I també avui amb l'Àlex Delmas, què tal?
10: Bon dia, molt bé avui.
0: Ahir em vas enviar un missatge, és que em fascina, Delmas, enviant-me anàlisis del partit.
8: Quina hora?
0: A la 1:13 de la matinada.
2: Era hora. Jo he rebut missatges del bar a 3:45 de la nit.
8: A la 1 ahir estàvem arrencant.
0: Eren els meus.
2: Sí.
8: A la 1 ahir arrencàvem.
10: Era d'hora, exacte.
0: Què?
10: Res, molt content i molt d'acord que, vaja, és un fet històric i el millor de tot és que, bé, es preveu un camí llarg, no?, amb aquest equip, amb aquesta joventut, amb aquesta gana, amb aquesta manera de jugar. Ara mateix el Barça és un equip que té molt bona salut, que té molt futur i que, a més, té una manera de jugar que és molt difícil de contrarrestar per als rivals. I això és el que em fa ser optimista de cara al futur. Serà un mercat d'estiu superimportant, per mi clau, per als propers anys del club, però si el Barça és capaç d'encertar el que jo crec que és la decisió clau, que és aquesta incorporació a dalt, crec que tenim un equip per als propers anys per lluitar per tot.
0: Ara ho analitzarem. Abans tinc aquí dues cartolines que són algunes de les que es van utilitzar ahir per fer el mosaic de campions al Camp Nou, una vermella, una blava. Lo interessant és que darrere, això no es va veure a les imatges ahir, hi ha la foto de la plantilla campiona de Lliga, amb tots els jugadors posant, en aquest cas, amb el trofeu de Supercopa, que és el que ja havien guanyat, ara podran afegir el de la Lliga, que sapigueu que les regalarem entre els oients del Que t'hi jugues i els espectadors del Bar, firmades pels jugadors del Barça. Firmades pels jugadors del Barça, hi va haver molt atrezzo al Camp Nou, algun d'aquest atrezzo ens l'hem portat per regalar-lo entre la nostra audiència. Són les 12:25, escolteu el Que t'hi jugues, a Ser Catalunya, hem de vendre alguna coseta, no?
7: Sí, home, que dies com avui diem que sort de dies com avui. Sort de dies com avui que podem celebrar coses, i dic això, com dic, sort del RAC.
2: Home, clar.
7: Bé, escolta, perquè saps què és el més nou en assegurances de cotxes? Tu saps? No ho sabeu. És que no ho sabeu. L'assegurança connectada RAC! Per què connectada? Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectada directament amb el RAC. Així no cal que... No cal que truquis.
8: B16.
7: Tu... Sí, home.
8: B16. No, 14, però ens en falten dos, però acabarem a 16. B16.
7: Sí, descuida. Un empatet. Ta. Un empatet amb l'Oviedo. Ja està. Ja ho tindria. En cas d'avaria, només prems el botó i ja et geolocalitza i t'envia la patrulla del RAC. Ja no cal ni que facis trucades ni que facis res estrany. Sort del RAC, perquè el RAC hi són per...
0: Poca conya amb el que diu el Jofre Mateu. El Barça està a 14 punts del Madrid, 14 punts més que el Madrid, 28 més que l'Atlético de Madrid. El Barça en aquesta lliga porta 28 més que l'Atlético de Madrid. Tercer és el Villarreal, quart és l'Atlético del Cholo Simeone, i va a camí de rècords. La lliga aquesta dels 100 punts, si aconsegueix els 9 que encara queden per tancar la temporada, són 14 els que té de diferència amb el Madrid. El rècord és el 2019 Lliga de Valverde amb el Madrid, que va començar amb Lopetegui, va tenir a Solari i va acabar amb Zidane. 19 punts li va treure el Barça en aquella Lliga, el Barça de Valverde, que va guanyar amb 19 punts d'avantatge sobre el Madrid. Ara són 14, posats a buscar al·licients, no, per trobar-te'n algun, Flaqui. No sé si els jugadors es deixaran anar o intentaran aconseguir el rècord, en tot cas que facin el que vulguin.
2: I tant,
0: que
2: s'ho han guanyat.
0: Després d'una temporada que ha estat d'excel·lent, que es tanca amb aquest clàssic, que s'ha celebrat, Santi, i molt.
5: Doncs sí, com no podia ser d'una altra manera, així que Willy... Aquest va ser el so principal de la nit. Les crispetes repartides des del club. Aquí veieu, a la càmera, els cucurutxos de crispetes. Esto de las palomitas va con segundas, van preguntar els del Madrid. Celestial, la veritat. Crispetes també va menjar Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo va estar una bona estona parlant amb Lamine Yamal a la gespa del Camp Nou abans de començar el partit. Comença el partit i al minut 5 Vinícius s'apropa a Hansi Flick per donar-li el condol. Va ser un bon gest del brasiler. 4 minuts després, més crispetes. Tota la banqueta del Barça va celebrar el primer gol a la banqueta del Madrid. Tot estava calculat. El xiulet final va desfermar l'eufòria. Em vaig fixar en Hansi Flick. Van agrair un per un els membres del seu staff i acomiadar els jugadors del Real Madrid. Va ser Vinícius qui va dir als seus companys, alguns es volien quedar sobre la gespa, i va ser Vinícius qui els va dir «Vámonos, vámonos!» i va treure l'equip de la gespa. Això mereix encara més crispetes. A la gespa, Lamine Yamal va canviar la música d'Olivia Rodrigo, aquesta música, per balls d'Amador Rivas, de la que se avecina. Resulta que el vestidor del Barça en són molt fans. A Fermín, abans de passar pel carrusel canalla, la seva família, sobre la gespa, li va cantar el feliç aniversari. A les 12 va fer 23 anys. Pedri
11: fidel a les tradicions, li va llançar un penal a son pare. Ho fan a tots els títols que guanya el Barça. De Jong va jugar amb els seus fills i un balón de playa. Això és la mare de totes les crispetes. Els jugadors, al vestidor, van començar a menjar hamburgueses del Vicio. Aquest és el sopar típic dels campions del Barça. Casado i Valde van sortir del Camp Nou amb el cotxe i es van aturar a la porta del Camp Nou perquè la gent s'abraonés a sobre el cotxe. Era la primera parada, el preludi del que seria Plaça Catalunya. Aquests són Casado i Valde a la Plaça Catalunya, la van visitar i van estar amb tots els culers que celebraven el títol. De camí a la discoteca, uns altres culers es van trobar Wojtek Szczęsny i es van posar a cantar.
0: Van cantar? No m'ho crec. I què va fer Szczęsny?
11: Va cantar amb ells el Szczęsny fumador. La imatge és meravellosa, amb un barret d'aquests de cowboy cantant pels carrers de Barcelona. Szczęsny fumador, Szczęsny fumador. No va ser l'únic que pels carrers de Barcelona la va liar. Van anar cap al Boris Club, és la discoteca on es va celebrar, els jugadors, la plantilla, la Lliga del Barça. És una discoteca al costat del Via Benito, al costat del Dir Diagonal, perquè ens entenguem. Fidels a les tradicions, Eric, Pedri i Dani Olmo van anar a casa seva, van deixar el cotxe, es preveia que la nit fos llarga i hagués ingesta, van deixar el cotxe, van ser curosos i van agafar el bici.
12: Que grande. Sea Pedri. Pedri. Pedri. Pedri. Eric, molt bé. Com estàs?
13: Hòstia, que toc, tio. Otra más, chavales.
0: Otra más, chavales.
11: Aquest és Dani Olmo.
0: La gent devia flipar quan es veia amb la bicicleta.
11: Dani Olmo, em feia gestos la nena que amb bicicleta tampoc es pot veure. Era per anar a la discoteca. Encara no havia
0: venut. Amb taxi o amb transport públic, Helena, és que ets mal pensada.
11: I si no, vaig jo a portar-los cap a casa. No hi ha cap mena de problema.
0: Per cert, que no ho dius, ja ho diré jo. Algun jugador va tancar la discoteca Boris.
11: Ben fet, és el que pertoca. La directiva ho va celebrar al Luz de Gas. I mentre els jugadors i la directiva celebren, me'n vaig a buscar Hansi Flick. Jo estimo a Hansi Flick, em sembla que tots els culers estimem a Hansi Flick. El felicito, m'ho agraeix i pregunto. Anirà a la rua i em diuen, of course, els jugadors s'ho mereixen, la vida continua.
0: Doncs una abraçada molt forta per a Hansi Flick. Jofre, Àlex, és el gran protagonista dels èxits d'aquest Barça. Ha guanyat dos lligues seguides, aquest any també la Supercopa, igual que l'any passat, la Copa del Rei, i un equip que diverteix i té ànima, transmet.
8: Totalment. Crec que tots parlem d'aquesta comunió que hi ha entre club, plantilla, staff i afició. Si fem responsable l'entrenador moltes vegades de les coses negatives, de les positives, també l'hem de fer. I a més en un club on això no és fàcil. Ara mateix sembla que tot va molt rodat, però no és fàcil el Barça pel seu entorn, per totes les coses que s'han d'ajuntar. Jo crec que ell té una habilitat natural i és una persona que s'ha guanyat, com diu el Santi, tota la nostra estima, l'estimem.
10: Sí, absolutament. Per mi, us parlava abans de que la decisió clau d'aquest estiu és la del Nou. Jo crec que va ser la decisió clau de fa un parell de temporades, va ser l'arribada de Flick, que ho ha canviat tot. No?
0: És aposta de la porta.
10: Sí, sí. Doncs tot el mèrit i tot el reconeixement. Dues coses. La primera d'elles és que jo crec que el principal mèrit d'aquesta Lliga del Barça és reafirmar-se en les conviccions. Perquè aquesta manera de jugar a l'any 1 és més fàcil que l'any 2, perquè és d'alguna manera sorprenent, no? Però hem vist una temporada on els rivals han après a contrarrestar aquesta manera de jugar, on hi ha hagut partits on li han fet mal aquesta línia davantada. I el Barça mai ha dubtat. El Barça de Flick d'aquesta idea mai ha dubtat. En tots els partits, davant de tots els rivals, l'ha jugat. Per tant, em sembla que aquesta convicció que transmet a la plantilla és una gran victòria. I després, doncs, diguéssim, la capacitat de gestió, ara ho deia el Jofre, no? Per mi, amb un futbol actual que està sobreentrenat, tenim la tendència de sobreentrenar els equips, Flick li dona aquest punt de psicòleg a la seva plantilla que fa que tots els jugadors rendeixin per sobre les seves possibilitats. Ahir Eric, a les primeres declaracions després de ser campió de Lliga, va dir que Flick ens dona molta confiança. Doncs bé, en un futbol on tot està tan robotitzat, crec que aquest punt de gestor que té Flick és el que marca la diferència.
0: De fet, ell és de l'escola alemanya, però es va enamorar de la holandesa precisament perquè creia que Alemanya encorsetava massa el jugador i a Holanda deixaven que expressés més el seu talent. I aquesta combinació segurament és la que l'ha fet tan bon entrenador.
8: Sense dubte, sense dubte. Per mi és la idea futbolística, evidentment, ha calat. Crec que li ha donat un extra al que coneixíem com el model, amb aquesta línia avançada i amb aquesta pressió tan alta i tan asfixiant, molt exigent, i si els jugadors li compren tots d'aquesta manera, vol dir que és molt bo.
2: Escola alemanya, amb aquest matís holandès, i crec que aquí al Barça li ha afegit el plus del sentiment. Perquè igual que diem que estimem a Hansi Flick, el que ell transmet és que ell estima el Barça i que ha caigut de peu en aquest club i que és un gran encert, que ell vol estar al Barça fins que l'estadi estigui acabat, s'ho ha guanyat, i crec que en l'estiu en què arribava Mbappé, el fitxatge el va fer el Barça, que va ser Hansi Flick.
0: És veritat, l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick.
2: Sí, sí.
0: Ben vist.
2: No, recordo aquell estiu que, com que el Barça no tenia diners, no podia sortir al mercat, deies... L'única manera que tens d'intentar contrarrestar aquest Madrid campió de tot que incorpora Mbappé és encertar amb l'entrenador. És trobar un entrenador que agafi aquests jugadors joves i els hi pugui treure un rendiment esportiu. Doncs, escolti'm, enhorabona l'olfacte de la porta perquè la va tornar a clavar.
0: Fixa't el que deia Hansi Flick després del partit, recordant el seu pare i els dubtes que havia tingut sobre si explicar-ho o no dir res.
14: This morning...
15: Aquest matí la meva mare em va trucar i em va dir que el meu pare havia mort. Llavors vaig pensar si ho havia d'amagar o parlar-ne amb el meu equip, perquè per a mi són com una família. I vaig dir, d'acord, vull donar aquesta informació també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment i estic molt feliç i molt orgullós de tots els jugadors de l'equip, del meu staff i del club. Per a mi és realment una família. Aprecio molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona. La gent és realment molt amable amb mi, amb el meu staff i amb tothom. I això és una cosa que valoro moltíssim. És fantàstic i per això sento que sóc al lloc correcte en el moment adequat. Alguna vegada has sentit tant d'amor per aquest club com avui a l'estadi? No.
0: No, diu Flick, mai. És a dir, que el carinyo de la gent el va notar un entrenador que està encantat de treballar al Barça i una persona que està encantada de viure a Barcelona.
8: I parla de família, quan estàs parlant dels seus companys de feina i en un context tan alt rendiment, tan exigent, amb tantes coses en joc i que hi hagi tantes persones i que parles de família, bueno, parla molt bé d'ell.
0: Flick va notar el carinyo de la gent al camp, Flick va notar el carinyo de la directiva, del president, a la gespa, molt emocionant l'abraçada de la porta amb l'entrenador, el carinyo dels seus jugadors, i va ser protagonista ell, i també a Arbeloa, a la festa de celebració del Barça. La Sier Chaves va estar a Canaletes amb gent.
16: Molt emocionant.
17: La veritat que molt bé.
18: Visca Barça!
17: Sentiments a flor de pell.
16: Visca el Barça i visca Catalunya, sempre!
17: Visca!
18: Això és el Barça i és el que veiem nosaltres. Això és el Barça, mira.
19: És brutal, germanó.
18: Mira Barcelona com està connectada amb el Barça.
20: Probablement serà una de les millors sensacions de la meva vida. Poder-li guanyar la Lliga en el nostre camp és una oportunitat històrica. Nosaltres, els culers, ho gaudirem tant en la nostra vida i ho recordarem per sempre i esperem poder arribar als 100 punts guanyant tots els partits de Lliga.
21: Més que petit, poca emoció perquè ja estic guanyat això. Ja es veia molt que no competíem a dir nosaltres. Però la celebració ho he viscut a tope. Canaletes de Catalunya, no sé ben bé què som, però espectacular. Vull dir, un ambient, una unió, un equip que és màgic.
22: Sí, la meva primera vegada venint, o sigui, increïble, increïble.
23: Pues l'he viscut, que ja sabia el que anava a passar. El Barça anava a ser campió de Lliga per segon any consecutiu i el Madrid anava a ple de segon any consecutiu!
24: Jo crec que és el millor que li ha passat al Barça. Hem viscut guanyar la Lliga al Camp Nou contra el nostre eterno rival, a més, amb tot el que significa ser del Barça, i crec que és el millor que li podria passar al Barça veient com està el vestuari del Madrid, que es rebenten entre ells i que ens ho mereixem, perquè hem passat un temps molt, molt fotut i ara estem aquí... I ells estan patint, nosaltres estem aquí celebrant. Jo, Albert Bermúdez, l'estimo a segunda, ta!
0: Un aficionat del Barça que al micròfon de la Sierra Chaves va dir que estima l'Albert Bermúdez, que va liderar la retransmissió a l'estudi Toreschi, a rebentar de gent. Quants oients vam posar, els que ens van deixar, eren 50?
25: 55.
0: 55.
25: M'he fotut 55 persones.
0: 55
25: i
0: persones,
25: cap problema.
0: Que s'ho van passar superbé, no?
25: I n'haguessin fotut 75.
2: Segur.
25: Però
2: i 100.
25: I aquestes coses.
0: Us ho vau passar bé o no? El que tingués Barça.
25: Ens ho vam passar la conya.
5: Hòstia, vam ser molt feliços, jo crec, durant dues hores. O sigui, jo notava que la

0: És l'únic resultat que em fa pensar en malament. I així, amb un 8-2...
1: La restitueixes la història.
0: Exacte.
1: Això deien els oients que van venir a viure la ràdio en directe a l'estudi Toreschi de Ser Catalunya.
2: És perfecte, perfecte. O sigui, el partit somiat, guanyar la Lliga, guanyant el Madrid, a més, amb tota l'emoció que hi ha darrere, perquè, mira, ara està parlant Flick a la televisió i ha perdut el pare, o sigui, tot és molt heavy. I ens ho mereixem.
3: Hem guanyat la Lliga gràcies al nostre Barça.
4: No, partit espectacular, el Barça amb molta solvència i clarament som superiors al Madrid.
5: Final idíl·lic, la veritat, o sigui, no podem demanar més amb aquest equip.
6: La primera part molt bé, ens han faltat més gols i ha sigut, bueno, guanyar la Lliga contra el rival, pues, de puta mare.
7: M'ha agradat molt i estic molt orgullosa de la primera Lliga que s'ha fet al Camp Nou i estic molt contenta per això.
8: Guanyar la Lliga amb el Real Madrid de oponent, una locura.
1: Gràcies a tots els que ens escolteu, gràcies a tots els que veniu als directes que fem a Ser Catalunya i estigueu atents perquè la temporada encara no ha acabat. La temporada encara no ha acabat, hi ha diversos especials previstos de què t'hi jugues entre setmana, el proper és dimecres vinent, d'aquesta setmana no la següent, 20 de maig, celebració amb José Mari Vaquero per la primera Copa d'Europa i per la publicació del seu llibre amb molts integrants del Dream Team. Demà obrirem convocatòria.
9: Ostres.
1: Per venir a l'especial que farem del què t'hi jugues a Sitges dimecres de la setmana vinent. 20 de maig, José Mari Vaquero presenta el seu llibre al Què t'hi jugues el dia que es compleixen anys de la primera Copa d'Europa.
9: Gran assistència de José Mari Vaquero, el gol de Koeman, responsable...
1: Jugada assajadíssima.
9: Exacte, sí.
1: Ho ha dit ell diverses vegades, que allò va sortir com va sortir.
9: Bueno,
1: no té més.
9: Però s'ha de parar, la pilota que ja s'ha de parar.
1: Va, 12:40, Flaqui, endrecem l'actualitat i continuem analitzant la victòria del Barça, assaborint l'èxit de Hansi Flick.
10: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
11: Martí Juncà, bon dia.
12: Bon dia, Flaqui.
11: El Girona se la juga aquesta nit a Vallecas.
13: Una victòria allunyaria els de Mitchell de la zona perillosa. Ara mateix són 17 anys i Mitchell diu que la seva millor versió ha de ser suficient per salvar-se.
14: Preparats per el partit de demà, que és molt difícil, molt complicat, contra un Rayo que ha fet història en la Conference i que està en una final, però que necessita també les punts per permanecer en primera divisió. Partit molt dur, difícil, complicat, però sempre hem de pensar que la nostra millor versió pot ser suficient per arribar a l'objectiu. Volem fer demà un partidàs i aconseguir els 3 punts.
13: Una jornada que si el Girona puntua pot certificar el descens de l'Oviedo i on l'Espanyol s'ha complicat la vida perdent contra el Sevilla. Segona, Gerard Piqué, president de l'Andorra, ha sigut multat amb 200.000 euros per invertir en informació privilegiada. Qui li va transmetre va ser José Elías, propietari de la Sirena, que va avalar la candidatura de Laporta.
11: Europa, Arsenal i PSG on passa a certificar els seus títols de Lliga.
13: Victòria agònica dels Gunners contra el West Ham i segueix guanyant el pols al City. A França un gol de 2 situa el PSG un punt del títol i a Itàlia amb l'Inter ja campió, el còmode Cesc Fàbregas s'ha assegurat ser Europa l'any que ve.
11: En bàsquet, Xavi Feixó, bon dia.
15: Bon dia.
11: Avui partit del Joventut després que el Barça ja hagi assegurat ser el play-off pel títol.
15: Doncs 4 jornades per la final de la fase regular, victòria còmoda del Barça que encara pot ser segon. Girona va perdre a Múrcia però està salvat, passa endavant del Lleida que està a una victòria de la salvació i important victòria del Morabanc Andorra davant el Baxi Manresa. Els andorrans continuen en zona de descens però empaten amb 3 equips més. La penya jugarà el seu partit de Tenerife el 20 de maig.
11: En hoquei, el Barça perd la final de la Champions.
13: 4-3 contra el Porto amb l'inici de partit dels blaugranes que van acabar lluitant fins al final. Sergi Fernández, el capità, va expressar el seu descontentament amb l'àrbitre.
16: Orgullosíssim, la veritat que l'equip ho ha donat tot. El Porto ens ha superat, crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
11: I tanquem amb Marc Márquez, operat amb èxit després de la caiguda alemans.
13: El cervell va caure a la cursa sprint i el carol que té l'espatlla esquerra després de la caiguda de l'any passat a Indonèsia li va causar molèsties. Aquesta lesió fa que Marc Márquez sigui baixa pel Gran Premi de Catalunya.
1: Per cert, estigueu atents aquesta setmana que explicarem una notícia del Martí Juncà després d'un treball periodístic d'investigació que demostra que els bars del voltant del Camp Nou incrementen més d'un 25% els preus quan juga el Barça. Sí. Treball d'investigació del Martí Juncà que explicarem aquesta setmana al Què t'hi jugues.
13: Més detall demà, sí.
10: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
11: Hola, Marcos.
17: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
11: Bé, ¿y tú?
17: Muy bien, muy bien.
12: Vamos a la prensa de Madrid. No sé por qué, pero me ha dado
17: pulida. Espera.
1: Espera.
0: Internacional.
12: No.

0: un pastisset.
1: Home, la Marcos, calla, porto un altre.
0: Explica'ns, Marcos, explica'ns.
2: Explico. Alirón sin rival, se lee en la portada del diario Marca.
3: Com si no hagués
2: provat encara, diu. Boníssim para la historia. Se lee también en la primera página del diario AS. Luego hay un artículo de su director, José Félix Díaz, donde profundiza en la caída del proyecto del Madrid. El proyecto, aunque mucha gente no lo sepa, de Florentino Pérez. Se avecinan cambios urgentes en el Madrid. El punto de partida va a ser la llegada de un técnico. Y la pelota está en el tejado de José Mourinho. Atención a lo que dice. Si el portugués acepta, el puesto será suyo. Conoce de primera mano la intención del presidente del Madrid de darle el bastón de mando de nuevo. Mourinho medita, en cambio, si es el momento de un último baile y lo hace sabiendo que la plantilla que hay será la base del Madrid de la próxima campaña. Lo que no se cuenta en Madrid, ni se quiere contar de momento, es que Flip apenas lleva 2 años en el Barça. 2 años, 2 ligas, y está a punto de conocer a su cuarto entrenador en el Madrid. Ancelotti, Xavi Alonso, Arbeloa y quién sabe si Mourinho.
4: Wow. Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
0: ¿Sí, José?
4: Sí, Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
1: Last Dance. Gracias, Marcos.
5: Hasta luego. He arribat tard.
3: Us en recordeu del Maradona de les Rambles?
0: Oh, i tant.
3: Doncs era un espectacle donant tocs a la pilota. Doncs bé, l'exfutbolista cubà Eric Hernández ha establert una nova marca mundial de tocs de pilota amb, atenció, 11.942 en una hora amb peus, cames i cap. Hernández ha superat el mexicà Abraham Muñoz, que tenia el rècord amb 11.901 des de juliol del 2017. Conegut com el dominador, Hernández ha passat, el passat 28 de març va aconseguir una altra marca personal amb tocs només amb el cap, sentat i amb 1,5 quilos de pes a cada turmell. 1 hora, 24 minuts i 33 segons donant cops a tocs amb el cap. Aquest rècord encara no està, però, homologat pel Guinness. Eric Hernández ha aconseguit marques en moltes modalitats, com per exemple tocs corrent els 100 metres o tocs fent una marató.
0: El rècord és de més de 11.000.
3: 11.942 en una hora.
0: O sigui, pràcticament 12.000.
3: Són 3 tocs per segon.
0: 3 tocs per segon.
4: Ara un altre també amb dos caimans perseguint-lo. I...
6: Bueno, tocs per segon.
0: Quin és el teu rècord, Jofre?
6: De tocs?
0: No m'has contat mai. Mai. I tu, Àlex, tampoc?
7: Jo sí, perquè jo tenia un entrenador, que per cert està entrenant a primera, està a l'estaf, que ell deia que si feies més de 1.000 tocs eres jugador de primera divisió.
0: Jo
7: em vaig fer més de 1.000 i no vaig arribar a primera.
0: Es pot dir el nom de l'entrenador?
7: Sí, és Santi Pou, està a l'estaf del Girona.
0: Està a l'estaf del Girona.
7: Sí.
0: Deia que si fas més de 1.000 tocs ets jugador de
7: primera. Sí.
0: Tu fas els que vulguis, Jofre.
8: Sí. Jo crec que a 1.000 no hi arribaria.
6: Tant, per home, tu pots anar...
4: Ni hom deu haver-ne fet 1.002.
8: Per avorriment.
4: 1.003.
0: T'avorreixes.
8: Ja t'acabes cansant d'avorreixes.
0: Sí, sí, sí. No. 3:15 estigueu atents que la segona hora del que t'hi jugues connectarem amb Anton Meana, escoltarem a Tomàs Roncero, si agafa les crispetes, aquí, que ens ho passarem bé.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria, molta gent, molts clubs felicitant al Barça.
12: Sí, molts clubs. Mira, de fet, he fet un repàs, sí que flaqui, dels clubs de la Lliga que han felicitat el Barça després de proclamar-se campió. Us destaco els que no ho han fet, perquè la majoria han fet un tuit felicitant el Barça. Els que no ho han fet a aquesta hora són 4. L'Oviedo, el Llevant, l'Atlético de Madrid i l'Espanyol.
0: Oviedo, Llevant, Atlético i Espanyol són els únics clubs que no han felicitat el Barça.
12: Que Twitter, correcte.
0: El Madrid sí l'ha felicitat.
12: El Madrid sí l'ha felicitat. Enhorabuena al Futbol Club Barcelona per la Liga a les 10:57. Per tant, pràcticament just en el moment que el Barça es proclama campió, i els únics que no ho han fet són aquests. I sí que a les xarxes socials la veritat és que els missatges són molts. Leo Messi va fer una story a Instagram, campeones, visca el Barça, amb la imatge del Barça campió de Lliga. Ronaldinho també va fer una story al seu Instagram, visca el Barça, i tot d'aplaudiments. Xavi Hernández, també visca el Barça. Gerard Piqué, al seu compte de Twitter, bestial. Andrés Iniesta, campeones. I em va fer gràcia l'story que va fer Carles Puyol, celebrando la vida i la Liga menjant-se un tros d'entrecot tremendo. Caramba. Carles
0: el
12: Puyol.
0: El capità
12: és celebrar,
0: el
12: és una bona manera de celebrar.
0: Li faltaven els caragols per sí, això al post aquest d'Instagram.
12: No estava a Catalunya, no sé on estava, perquè l'horari, és a dir, el partit es jugava de dia, al lloc del món on estava, no sé on.
0: Ah, però això no tenia caragols, perquè és un gran amant dels caragols, Carles
12: no estava,
0: Puyol.
12: No estava per aquí. També Pedro Sánchez.
13: Estàs a Estats Units i dius, can you bring me snails, please?
0: I flipen.
13: De llauna.
0: Puyol ha arribat a menjar caragols de postre.
13: Sí, això... Xocolata?
8: Vaya un sonat, el Puyol.
3: Què menjava, més caragols o feia més tocs a la pilota?
0: Puyol la rebentava, la pilota.
13: Si menges més de 1.000 caragols...
3: Ets caragoler de primera.
13: Ets caragoler de primera.
12: També un tuit de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol. Enhorabuena al Fútbol Club Barcelona por este nuevo título de Liga. Un reconocimiento al gran trabajo de toda la plantilla esta temporada. Felicidades a jugadores, cuerpo técnico y a toda la afición culé. Felicitats, campions. Aquest és el tuit de Pedro Sánchez. També Salvador Illa, moltes felicitats al Barça per aquesta nova Lliga. Un èxit construït amb talent, esforç i compromís col·lectiu. Enhorabuena als jugadors, al cos tècnic i a tota l'afició blaugrana. Per cert, Salvador Illa, que és perico, ell mateix ho ha reconegut en més d'una ocasió. I sabeu qui ha fet un tuit en català? No ho diríeu mai?
0: Javier Tebas.
12: Javier Tebas, eh? En català han construït un equip valent, intens i reconeixible, amb talent jove, ambició i una idea de joc molt clara. Estan construint entre tots un projecte molt sòlid. Han conquerit amb autoritat i mèrit la millor lliga del món. Enhorabona al cos tècnic, jugadors, directius i aficionat del Barça per aquest títol. I acabo amb un que m'ha fet especial gràcia a Instagram. Sara Jessica Vicius, exentrenador del Barça de bàsquet. There is only one team in Spain. Només hi ha un equip a Espanya i emoticonos plorant.
0: I parlant d'entrenadors, Luis Enrique, després del partit del Paris Saint-Germain, entra a la sala de premsa i pregunta com ha quedat el Barça. Li diuen que ha guanyat 2-0 i reacciona així.
14: 2-0.
0: Toma! Fa Luis Enrique quan li diuen que ha guanyat el Barça 2-0 al Madrid. Per cert, l'Atlético de Madrid no ha felicitat el Barça a través de les xarxes socials. Sí ho acaba de fer el seu entrenador, Diego Pablo Simeone, el Cholo, a la prèvia del partit que juga l'Atlético demà en Lliga. Hi ha Lliga en 3 setmanes, l'Atlético juga demà. Acaba de parlar Simeone. Ha dit això, aviam si ho interpreteu, com una felicitació o com una manera de reivindicar-se.
15: El Barça és el mejor equipo que juega, posiblemente, en el mundo. Y bueno, ganó una liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Felicitarlos, la verdad que juegan un fútbol increíble. Y yo lo miraba el partido de ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Chao.
6: Chao.
0: Chao.
6: Venga, aquí s'ho deixo, eh?
0: Felicitació al Barça o reivindicació de la seva feina i de l'Atlético?
3: Una barreja de les dues coses.
0: Sí. Barreja, no?
3: És el millor del món, que no sé si ho pensarà o no, però és el millor del món, ho fa tot.
6: Que bé juguen, eh?
3: Són els millors, en un festival. Nosaltres els vam falsar dos cops.
6: Dos vegades.
0: Ciao.
3: Ciao.
6: Gran del Cholo.
0: És d'ara mateix, eh? La declaració de Simeone.
6: Sensacional, molt a favor.
7: Però aquesta necessitat de reivindicar-se sempre,
3: bueno, perquè...
7: a mi em sembla que és dels entrenadors que no s'acaben de sentir segurs o satisfets amb la seva feina.
3: Perquè aquesta temporada...
0: 28 punts, la Lliga, de diferència entre el Barça i l'Atlético. 28.
6: Avui era dia de felicitar i ja està, no? Del Mas, era dia de felicitar i ja està, no?
7: Ja està, home.
0: Un dels protagonistes del clàssic va ser Fermín, sí. Fermín López, que va passar pels micròfons de la SER després del partit al Carrusel Canalla. Aquest és un extracte de l'entrevista que li van fer a Fermín després del Barça-Madrid, del clàssic. Fermín, què tal, com estàs?
16: Hola, molt bé, molt bé.
0: També nos hemos enfadado nosotros cuando no te ha pasado el balón Lewandowski, porque era para ti que metieras el gol que te anularon en el otro partido, ¿verdad?, en ese clàssico.
16: No. Tenía ganas, la verdad, pero bueno, si hubiera metido Robert también hubiera estado contento. Era importante meter el tercero y bueno, lo he pedido así un poco porque me he visto muy solo y bueno, no pasa nada, son cosas del fútbol.
0: Decíamos en la retransmisión que en el último clásico que se jugó en el Camp Nou, tú estabas en el Linares. Fíjate cómo ha cambiado la película en 2-3 años, ¿eh?
16: No, la película ha cambiado totalmente, al final... hace 2 años estaba en el Linares, era inimaginable ganar mi segunda liga aquí y estoy muy contento por los culés, por el club, por nuestro equipo, que nos lo merecíamos y tenemos que seguir así.
0: ¿Cuántos kilómetros has hecho? ¿Los controlas o no? Porque te has hecho un hartón a correr hoy.
16: Sí, hoy, bueno, como siempre, yo me dejo la vida siempre en el campo por el Barça, por mi equipo, y nada, hoy era, había que dejarlo todo, sabíamos que era una oportunidad histórica y creo que hemos hecho un partidazo y nos hemos llevado la victoria y la liga.
0: ¿Dónde te sientes más cómodo tú jugando? ¿En banda como en estos últimos partidos? ¿De interior, más cerca del delantero, de media punta? ¿O dónde te sientes más cómodo tú, Fermín?
16: Siempre lo he dicho que de media punta, pero yo mientras esté en el campo estoy disfrutando, me da igual la posición, donde el míster lo requiera o el equipo, yo doy el 100% y nada, mientras esté en el campo no me importa la posición.
0: ¿Y qué prometes si vuelves con el Mundial de España?
16: No sé, no me lo quiero imaginar, la verdad. No me lo quiero imaginar porque sería increíble. Después de la temporada que hemos hecho con el Barça, si voy convocado al Mundial, pues volver a España con el Mundial, para todos
0: claro
16: sería...
0: Para el Mundial. ¿Cómo no vas a ir convocado para el Mundial? Claro que vas a ir, hombre.
16: No, hasta que no salga la lista.
14: Fermín
16: vídeo,
14: y 25
16: no.
14: Más.
16: No, hombre. Aún no se sabe.
0: Fermín, protagonista de la cadena SER, feia el Flaqui abans una reflexió molt interessant, que l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick, i val la pena requadrar-ho, no?, per analitzar, no?, un temps després del que hagin passat les coses, com ha evolucionat la història, i n'hi ha una altra que es pot afegir a aquesta i complementa. L'estiu que el Barça semblava que no reforçava l'equip, al final resulta que el fitxatge va ser Fermín, que es va quedar, no va anar al Chelsea, que el volia... I fixa't lo important que ha estat aquesta temporada.
6: Jugador absolutament clau. Crec que s'ha convertit no només en una peça que la pots ubicar en diverses posicions, sinó en un contagi d'energia que és una bendició per qualsevol entrenador, per qualsevol jugador d'equip, i a més amb un afegit que parlàveu d'aquesta última, que jo també em vaig emprenyar perquè estava molt sort de Lewandowski. Lewandowski el veu i no li dona, però tampoc es pot queixar gaire perquè ell n'acaba moltes que també hauria de donar.
13: Jo queria ser mi gol.
0: Però passa-li a Fermín, Robert.
3: Jo entenc el Robert.
13: Tu tens que entender que on de mi.
6: I Fermín ha fet el mateix perquè Fermín té molta trepitjada en àrea, però n'acaba 53, que igual també s'ha de passar.
3: Ahir va haver-hi molta gestualitat de Lewandowski, que s'interpretava com a comiat a la celebració posterior. Va estar moltíssima estona amb el trofeu de la Copa de la Lliga, passejant, saludant la gent, buscant familiars, foto rere l'altra, la gestualitat, el buscar el gol amb aquesta insistència, era de
6: ha sigut maco gol,
3: Sí, jo entenc a Lewandowski, sincerament.
13: És que sí, però
0: la vida li devia un gol a Fermín al Clàssic, perquè li van anul·lar aquell de manera injusta.
3: L'any que ve marcarà 3.
7: Ja. Era aquell, però ja li arribarà. Ja.
0: 606-32-72-11, missatges al WhatsApp del que t'hi jugues, àudios dels nostres oients, al 606-32-72-11.
13: Aviam què podem fer, va, el Josep.
17: Bon dia, campions. Una abraçada forta al nostre entrenador, amb uns mals moments donant la cara i donant exemple.
13: Se l'ha enviat a les 5 del matí,
17: A baix, a la Lliga, per ficar el partit el diumenge a les 9 de la nit. Ens heu fet jugar tota la Lliga a les 4 i a les 6 de la tarda i avui que era dia per poder anar-hi amb la canalla i a disfrutar-ho a les 9 de la nit. Molt bé, senyors de la Lliga. Però que us bombin. Som que us bombin.
0: En quina hora és el missatge d'aquest oient?
13: El missatge és ben bé, és abans de les 5 del matí, és 4 i pico.
0: O sigui, deu ser oient de matinada.
13: Sí, igual sí. Seguim amb el Ramon.
18: Que noche ayer. Que noche ayer. Ahora, hoy toca celebrarlo hasta que no se pueda más y ya descansar toda la semanita, que si no llegamos a los 100 puntos, igual, pero que gane el Alavés, tranquilete, ayudamos al pobre Alavés a salir del descenso.
0: Ay, qué dolenqueza que te oyen.
18: Bajen otro, ya está.
0: Que bajen otros.
13: Y encara tenéis tiempo de escuchar al Arturo, que es merengue.
19: Felicidades al Barça y a todos los culés por la liga conseguida ayer, que el tío Faja... seguramente estaba ahí con sus orgasmos. Y también darle las gracias al Atlético por haber tirado la liga hace 6 meses, porque si no, este año creo yo que no hubiéramos acabado ni quintos. Esperemos que el año que viene por lo menos seamos capaces de, aunque sea, intentar competirles al Barça.
0: Missatges al 606-32-72-11, notes d'àudio, a la tornada, 1x1.
13: Especial baralles i violència.
0: Ai, amb bonus track del Madrid.
20: Què t'hi jugues?
21: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La guerra d'Oriente próximo.
0: I aquí, Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
5: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Una i quatre, Flaqui.
8: El Què t'hi jugues ens divertim.
7: Sí, ah. Però és que no em vull oblidar. Abans del partit, sí, el Jofre, de la bodega Cal Terrida del Prat, em, sí, va regalar una ampolla de cava.
8: Home, i on està?
7: Em va regalar una ampolla de cava i em va dir... per a que la comparteixis amb la redacció quan guanyem la Lliga aquesta nit.
8: Res.
7: Me l'he deixat a la nevera de casa, demà la porto, i ho he volgut dir en antena perquè quedi constància.
9: Mai és tard.
7: Demà porto l'ampolla de Cal Terrida per celebrar la Lliga i així allarguem la festa.
9: Mai és tard.
10: El Jofre s'hi acaba. Molt bé.
11: Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme.

0: Us ho he dit abans, el Seixó ha estat entrenant aquesta setmana per pegar bons clatellots, bons mastegots i ha entrevistat al president de la Federació Internacional de Boxa. Aquesta setmana escoltarem l'entrevista, però què tal?
1: Mauricio Suleiman, mexicà, molt bé. Té moltes ganes de treballar aquí a casa, de fer un mundial en un escenari de Barcelona, que diu que n'hi ha molt bons i que, en fi, i a més em va felicitar perquè em va dir, tinc constància de que la vostra ràdio dona suport a la boxa.
0: El divendres Sandor Martín va estar a la taverna dels Bojos analitzant el cop de puny de Tchouaméni a Valverde.
1: Consta que una broma li han fet a la llotja, en el Sandor, sí, i a Suleiman.
0: I hi ha hagut broma, a la llotja, sí, el clàssic, sí, perquè estaven tots dos convidats pel Barça.
1: Sí. El Sandor, que va passar la prova de divendres dels Bojos, que ja va ser una prova important, doncs em va passar un altre a la llotja també, però bueno, se n'en va sortir. Escolta, avui no sé si estareu d'acord amb mi o no, avui m'emporto aquestes arribades dels equips amb el tocar als estadis. En ple segle XXI només té una justificació, que les patrocini Carglass, no, perquè si no té una explicació lògica.
0: És tremendo.
1: És evident que els equips han d'arribar d'alguna manera a l'estadi, però la meva pregunta seria, no es pot fer d'una altra manera? Reconec que la resposta no és fàcil, però aquest show del tir al blanc a l'autocar del rival i fins i tot ahir al propi és digne d'analitzar. Que el futbol és passió és evident, però la imatge per mi és lamentable i crec que s'ha de buscar una solució a aquest tema.
0: Totalment, i és lamentable que hi hagi gent que llanci objectes als autocars dels equips. Vull dir, és que...
2: Si encara passi això, no? És una mica estrany, no?
0: És tremendo. 1:07, Monchi ja ha estat anunciat oficialment per l'Espanyol. Comunicat d'ara mateix. Elena de Diego, què diu l'Espanyol sobre Monchi?
3: Doncs el nomenen com a nou director general esportiu de l'entitat. Diuen que des d'aquí liderarà tota l'àrea esportiva de l'Espanyol, que les diferents àrees esportives mantindran les seves actuals direccions executives, que dependran d'aquesta direcció general que liderarà Monchi, és a dir, que de moment Fran Garagarza està de baixa per malaltia, doncs que ell seguirà sent el director esportiu malgrat ara estigui de baixa. Serà Monchi aquest director general que coordinarà totes aquestes direccions i que reportarà Monchi directament al CEO de l'Espanyol, a Mao Ye, i també a Alan Pace, el president i propietari de l'Espanyol i també de Velocity Sports Partners, aquest grup inversor que té tant l'Espanyol com el Barley. Monchi reportarà directament a Mao Ye i a Alan Pace i serà qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol.
0: En una estona ho ampliem, però Jofre, Àlex, us sorprèn el fitxatge de Monchi com a director general esportiu de l'Espanyol?
2: Sorpresa, ara ja no, perquè ja sonava el nom de quan va sortir, sí, bàsicament perquè no veia Monchi agafant aquest projecte aquí, però em sembla una bona notícia. Crec que és un director esportiu, en aquest cas, que serà més que director esportiu, no? Serà molt responsable, i ha demostrat la vàlua, per tant, confiança de que pot fer una bona feina, sí.
4: Sí, a mi sí que em va sorprendre, sobretot per això, no? Perquè no el feies en un equip com l'Espanyol.
2: Parlava de Sevilla amb el Ramos, no?
4: Sí. Sí, sí, per mi absolutament, no? Ja ha demostrat la seva vàlua a molts llocs, i com a mínim, bé, doncs jo crec que pot fer créixer l'Espanyol en el sentit d'incorporacions i a la confecció de plantilles, que és una de les coses que li està passant més cara aquest final de temporada.
0: En una estona va ampliar el que t'hi jugues, notícia ja oficial, comunicat de l'Espanyol, Monchi serà el nou director general esportiu. És 1:10, l'1:1 del Barça-Madrid.
5: L'1:1 del que t'hi jugues.
6: Especial baralles i violència.
0: Per cert, pot ser que aquesta setmana haguem batut rècord de viralitat als vídeos de les teves imitacions?
7: També el Madrid ha batut rècord de viralitat en les seves baralles, per tant, sí.
0: I és cert que ens han arribat rumors de que Vinícius ha vist i escoltat la teva imitació?
7: Sí, això sembla.
0: I és correcte que ho hauríem de confirmar, contrastar?
7: Molt.
0: Li fa gràcia, riu, quan s'escolta a si mateix imitat per Albert Bermúdez?
7: Aquí ja... jo no m'ho crec tant. Jo aquí ja em costa més de creure en les meves fonts.
2: Segons quin vídeo hagi arribat, no?
7: Exacte.
2: Segons
7: exacte.
2: Quin vídeo.
7: Depèn del vídeo.
2: Algú fa més gràcia que algun altre, no?
0: Amb ell. Demostraria una gran intel·ligència que Vinícius rigui de la seva pròpia imitació.
2: Per exemple, la carta en paper li deu fer gràcia, no?
8: Sí,
2: la que
8: va fer, aquesta li fa gràcia.
0: Aquesta li fa gràcia. No?
8: I el tonto gilipollas segunda li fa gràcia.
0: Segur que li fa gràcia. No sé si us passa, però és escoltar-lo a ell i pensar en el Bermúdez.
8: Bueno, és que
2: ahir va passar... Ahir va haver-hi
8: un moment màgic al que t'hi jugues, Barça, que és que vam dir, i Vinícius que protesta l'àrbitre, i aleshores el nostre Vinícius va començar a dir,
7: ah, tonto, gilipollas,
8: i van enfocar Vinícius i se'l veia, tonto, gilipollas, real.
1: Sí. Bueno, i va fer el gest de les 15 Champions.
7: Va fer les 15, i va fer la vida.
0: Va, l'1x1 del clàssic.
5: L'1x1 del que t'hi jugues.
6: Especial baralles i violència.
0: Ai... Joan Garcia.
6: Pallissa en un carreró. Ell va fer el que tocava, que era vigilar, però els seus companys no van fer prou sang.
1: Eric Garcia.
6: Lluita lliure. Val en totes les posicions, fins i tot traient els colzes a passejar.
0: Covarsí.
6: Baralla barriobajera entre quillos. A vegades és maldestre, però el que segur que no permetrà és brillar un noi que es digui Gonzalo.
1: Gerard Martín.
6: Anar pel carrer amb pistola. La gent no era conscient del que teníem amagat i quan l'he tret ha imposat com ningú.
0: Cancelo.
6: El Correcaminos. La seva principal arma és que és molt ràpid, però ell jugava contra un equip de marca Acme.
1: Pedri.
6: MMA. Té nom de droga i és qui més qualitat té a l'hora de durar guerra.
0: Gavi.
6: Quan venien d'un altre col·le a pagar-te. Demostra que és molt important tenir nens fets a casa que sentin aquest respecte cap als seus amics i vulguin defensar-los com calgui.
1: Fermín.
6: Navallasso. Va amb una seguretat bestial que fotrà un forat a la defensa rival i el més normal és que faci sang.
0: Per cert, voleu una curiositat? I divendres vaig coincidir amb el Jordi Martí en una visita guiada a la Sagrada Família.
6: Sí?
0: Li van requisar la navalla a l'entrada.
2: És que clar...
1: Algun dia havia de passar.
0: I el tio, el segurata, em va reconèixer i em va dir, és que sí, que se la tengo que requisar. Que no, clar, tío, hombre, claro,
2: com ho faig, això, ara?
0: Guarda-la, claro que sí.
7: No, sí,
0: Dani Olmová.
6: Judo. Va fotre una cosa raríssima amb el cos d'una qualitat que bàsicament va ser la clau de tot.
1: Rashford.
6: La bufetada de Will Smith a Chris Rock. Va pujar a l'escenari, va fotre una hòstia antològica i ara aviam si en tornem a sentir parlar.
0: Ferran Torres.
6: Jackie Chan, mai ens l'hem pres del tot seriosament, però és una llegenda i estaria bé començar a reconèixer-li que la seva feina és brutal.
1: També van jugar Frenkie de Jong.
6: Joc de Trons. És lent tot, però ens ha tingut enganxats una pila de temporades. Ara, si pot ser, no estirem més el xicle. Si pot ser, no.
0: Rafinha.
6: Pelea de Gallos. Se'n parla molt, però aquest any l'hem vist tan poc que el podríem considerar clandestí.
1: Lewandowski.
6: Un avi disposat a pagar-se a la cua del súper. Senyor, gràcies per la fidelitat, però si vol ja li enviem la compra a casa i l'any que ve no cal que vingui.
2: Quiere bolsa.
0: Hansi Flick.
6: La casa de los gemelos. Agafa una colla de nens i se'ls fot a perdre el respecte, els fa barallar-se amb qui calgui i fan coses indecents per Madrid.
1: I avui, bonus track, incorporem alguns jugadors del Real Madrid, com ara Rüdiger.
6: Bufetada. Si això és l'únic que s'ha filtrat, doncs poc em sembla.
0: Tchouaméni.
6: El vídeo del Caranchoa. Ha estat protagonista d'una de les hòsties més recordades i laurejades dels últims temps.
1: Vinícius.
6: La patada de Nigel de Jong. Passarà la història per ser el responsable de rebentar Xavi Alonso.
0: Ai. Ardeloa.
6: Aquest senyor.
9: Apuñalamiento pero entre coleguillas, ahí en plan... La tontería, ¿sabes? Yo qué sé.
6: És bàsicament ell intentant defensar els seus jugadors.
0: En un moment amb l'Anton Meana expliquem l'actualitat del Madrid, que passa per una reunió que avui la junta directiva ha de celebrar per parlar del present i del futur. Hola, Anton, què tal, com estàs?
10: Bona tarda, com estàs? Muy buenas.
0: ¿Cómo respira Madrid después del Clásico?
10: Bueno, es una cosa que se esperaba, que el Madrid perdiera la Liga en Barcelona, que la imagen no fuera buena y, por tanto, lo que hace el Madrid es intentar trabajar de cara a futuro para poder anunciar cambios en la estructura deportiva, en el banquillo, en la plantilla, en las próximas semanas. Durante el fin de semana habló José Mourinho en Portugal, hoy juega al Benfica, lunes le quedan dos partidos de Liga, el de hoy y el del fin de semana. Sigue siendo, como decíamos la semana pasada, el principal candidato. De hecho, hemos ascendido un paso periodístico. Lo que sería noticia es que Mourinho no dirigiera al Madrid. Ahora ya se han dado los primeros pasos para que el portugués vuelva y, según explicó ayer Romero, es lo que le va a decir hoy Florentino a su junta directiva. ¿Cómo es la hoja de ruta del club en las próximas semanas? Los cambios estructurales, sobre todo en el banquillo, con ese nombre, el de Mourinho como principal candidato. Contábamos el viernes por la noche en El Larguero que la primera información bastante clara que recibimos en la cadena SER de la posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid se produjo a finales del mes de abril. El jueves 23 ya había en la mesa del Real Madrid informes, datos claros de cómo sería la vuelta de Mourinho. Días más tarde es cuando The Athletic destapa que es ya el elegido por Florentino, y como digo, lo normal sería que la próxima semana sí que se anuncie que José Mourinho regresa al Real Madrid como entrenador. Nos confirman que no está firmado todavía, que faltan flecos, pero así como el entorno de Pochettino no descarta que si le llaman escuche, nos han dicho que no hay nada, absolutamente nada, los entornos de Deschamps, Scaloni y de Allegri. Y por tanto, se estrecha el círculo y todo lo que no sea ver a Mourinho la temporada que viene en el Madrid sería noticioso.
0: Doncs important el que ens està explicant ara mateix l'Anton Mean al Que t'hi jugues. Es va tancant el cercle, avui reunió, Florentino Pérez ha d'explicar a la seva junta la situació i el nom que ja va agafant forma és el de José Mourinho, que tornaria al Madrid. Flac, i agafa una altra vegada les crispetes.
2: Sí.
0: Entiendo que con una revolución más o menos importante en la plantilla.
10: Menos importante, hay muchísima gente que tiene contrato y no va a salir, eso el Madrid lo asume. Encima Florentino Pérez siempre ha defendido que a él la plantilla le parece muy buena, que teniendo a Courtois, a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé, no se puede hablar de un cambio general. Yo creo que de cara al aficionado, los cambios que pueda haber en la plantilla serán de caza menor, es decir, veremos quién viene en el medio y si puede salir Camavinga, que dice que no. Veremos quién puede completar el equipo arriba y si se marchan Gonzalo y Brahim, caza menor. Yo creo que no va a seguir en la plantilla Fede Valverde, porque creo que es imposible que convivan en este equipo Tchouaméni y Valverde. Por mucho que venga Mourinho o por mucho que firmen una teórica tregua en el club, yo veo imposible que compartan vestuario Tchouaméni y Valverde. Y ahora falta por dar con los nombres. El Madrid nos insiste en fuentes internas que está mirando principalmente dos posiciones: un centrocampista, un Vitinha, un Rodri, y un central o dos. Tal y como está Militao, no es un futbolista que te dé garantías de poder rendir a máximo nivel la temporada que viene, y son los dos focos de interés de reforzar la plantilla, como digo, centro de la zaga y centro del campo.
0: Doncs aquesta és l'actualitat del Madrid, que passa pel nom del nou entrenador, José Mourinho, i per dos fitxatges, un en defensa, l'altre al mig del camp. Arbeloa, què va a fer?
10: És una pregunta muy buena. La idea que tenía el Madrid era que Arbeloa siguiera en el club, aunque no dirigiera al primer equipo. Se había planteado la posibilidad de que formara parte del cuerpo técnico de José Mourinho, a la espera de hablarlo con el portugués, pero la mala relación que tiene Arbeloa con un sector amplio del vestuario ahora mismo dificulta que siga cerca del primer equipo. Es un tema que a lo mejor tienen ya resuelto, que no nos comunican, pero lo que tenemos confirmado es que el club no quería desprenderse de Arbeloa. Consideran que es un buen activo del club al que no podían quemar por 5 meses dirigiendo el primer equipo. Una de las opciones que se había planteado dentro era que se pudiera incorporar en el cuerpo técnico del siguiente entrenador, que encima sería su maestro Mourinho, pero ahora mismo Arbeloa tiene una relación mala con un sector grande del vestuario y eso dificulta que sea recomendable que se quede en la estructura del primer equipo.
0: L'altre dia llegia no sé quin diari, i em perdonarà el company que ho va publicar, que hi ha jugadors de la plantilla del Madrid que li diuen cono a Arbeloa.
10: Sí, lo contó Miguel Serrano el otro día, Látigo Serrano, creo que lo dijo en su canal de YouTube y luego también lo habrá repetido en alguna de las tertulias. Miguel colabora con Radio Marca, Onda Cero, Es Radio, pues en cualquiera de ellas podría haberlo dicho. Lo que él explicó es que durante los partidos, sobre todo jugadores españoles, se tapan la boca y dicen el cono no tiene ni idea. Y que eso no lo escucha Arbeloa, pero sí lo escucha su cuerpo técnico. Y que evidentemente le llega a Arbeloa. Y lo que venía a decir Miguel es que de ahí se explica la desaparición de diferentes jugadores, sobre todo nacionales, de las alineaciones del Real Madrid en las últimas semanas. Yo creo que el melón que no se ha abierto, porque tenemos el titular pero no la información, es que la distancia más grande que se ha abierto es entre Arbeloa y Mbappé. Porque Mbappé no ve que se haya trabajado para él, lo ve más casi el Madrid de Vinicius que el Madrid de Mbappé, y ese, no sé si llamarlo, ¿no?, desenamoramiento, por mucho que luego, como es un activo del club Mbappé, el entrenador le salve la cara en conferencia de prensa, pero ese es un tema realmente importante, cómo ha sido la relación inicial y cómo ha terminado entre la estrella del equipo y el actual entrenador en los últimos 5 meses.
0: Ahir al Camp Nou vam veure algun aficionat que anava amb un cono al cap. N'hem vist també a la celebració del Barça, de la gent a Plaça Catalunya, l'espontània dels aficionats. I el Camp Nou, o sigui, el partit d'ahir acaba just quan el Camp Nou estava cantant això. I aquí acaba el partit. O sigui, l'àrbitre no va afegir temps de descompte, és que, com que vaig escoltar que es cantava, vaig dir, vaig a gravar-ho. I vaig gravar just el moment en què acaba el clàssic, el Camp Nou està cantant Cono, quédate.
2: Creus que l'àrbitre va sentir i va dir, tallem això?
7: Home, va fer un dia mallengo, eh? Vull dir, va plegar el 89-59,
0: No es va afegir res.
11: No entenc.
0: I aquest era el moment just en què l'àrbitre xiula al final.
11: Sí, és igual, però no ho entenc.
0: Això és el que cantava el Camp Nou quan va acabar el partit. Anton, d'Mbappé... Em diu el Gonzalo Álvarez, per cert, m'ho explica i el podem citar, que estava mirant el partit a Madrid, Mbappé, a Madrid. Ho dic perquè s'havia generat aquesta confusió que... de com que la imatge de la tele era Bein Sports i fan el partit a França però no a Espanya. El partit Mbappé l'estava mirant a Madrid i avui ha anat entrenant el seu dia lliure.
11: Sí, de fet ha penjat una story a Instagram on se'l veu treballant al gimnàs.
2: Molt compromès.
11: I posa la localització. Ciudad Valdebebas.
10: No, la imagen es de hoy porque nuestro compañero del Chiringuito, Marcos de la Rocha, que es un fenómeno, le ha visto entrar y la ha grabado. Sí, sí. Así que es cierto que Mbappé hoy ha entrado en Valdebebas.
8: I que tots els jugadors, perdona, Anton, tots els jugadors, si vas als jugadors del Barça, tots ho tenen, que són estrangers, tots tenen la tele del seu país.
2: Del seu país, sí.
8: A casa. Aleshores, això de...
0: Perquè la imatge aquesta, a la Madrid, sí, amb la tele i el 2-0...
8: Es va posar en dubte que estava a casa perquè era Bein, que eres al canal de França, però tots els jugadors, Rafinha, veu els partits per ESPN, per exemple, perquè té la tele brasilera.
11: Això és el detall més.
8: Bueno, però ahir es va fer un debat sobre si estava o no estava a Madrid.
11: El greu és que el passotisme és tal que penja l'Story quan el seu equip ja va palmant 2-0. Ai, penja la minutura.
0: Escolteu què és el que ha dit Tomás Roncero aquí a Catalunya amb la Marina Fernández sobre Mbappé.
12: No, pues al final Mbappé nos ha demostrado que es del Mbappé Fútbol Club, es así, porque las últimas 2 semanas los 4 comportamientos que ha tenido tiene a todo el madridismo y a mí el primero totalmente entre desconcertados, reirritados con él, porque tú lo que no puedes hacer es cuando teóricamente te vas a querer recuperar para llegar al clásico del Madrid y que quemas su última bala en tus días libres y de vacaciones con tu pareja, que si estás en otras circunstancias solo faltaba, con su vida libre puede hacer lo que quiera, pero que tú, teniendo que recuperarte, escenifiques que estás de vacaciones mientras tus compañeros están en Valdebebas, luego llegar solo 12 minutos antes del partido de Cornellá y aparecer en tu avión privado, hoy pues yo estoy a otra historia, ni me preocupa si hay pasillo o no, ya no te digo nada el otro día, después de la terrible pelea, vergonzosa pelea de compañeros en Valdebebas, que tú como líder salgas y bajes la ventanilla y no sé qué chiste te estaban contando, que era tan divertido, que no es que te rías, sino que te carcajeas sabiendo que te están grabando, y ya el colmo fue, para mí, vamos, lo de ayer. Primero, se borra, yo lo digo así, se borra la convocatoria, molestias, ¿qué molestias? Y si tienes molestias, te subes al avión, te quedas en el banquillo y animar a los compañeros aunque no juegues. Y luego ya el por la noche con 2-0, yo creo que se le ha ido la cabeza.
0: Esto que explica Tomás Roncero en aquí Cataluña, aquest matí a Ser Catalunya amb la Marina Fernández, Anton, ¿es más o menos compartido por el grueso de la gente en Madrid que Mbappé se ha borrado?
10: Yo creo que el aficionado ya no espera nada de Mbappé, y lo más preocupante es lo que decíamos anoche en el Canalla, que yo percibo hablando con gente próxima al vestuario del Madrid, no directamente con los jugadores en la última semana, pero sí con sus entornos, que ya no esperan mucho más de Mbappé como líder, como capitán, como referente, que le piden que si puede meta goles, pero que no esperan de él absolutamente nada, porque cuando el equipo más le ha necesitado, en el mejor de los casos se ha puesto de perfil y en el peor no ha estado directamente. El vestuario le ha pasado muy mal, hay auténticos bandos, ya no digo de gente enfrentada, sino de gente que hace la guerra por su cuenta, y Mbappé no ha estado en ninguno. Entonces, percibo que lo que dice Roncero es un poco el sentir del madridismo, que está priorizando su imagen y su mundial por encima de los intereses del Madrid, y luego yo sí veo que el vestuario no espera más de Mbappé, simplemente que marque goles, que es importante, pero no es lo único cuando eres Kylian Mbappé.
11: Dijous hi ha partit al Bernabéu. Jo no sé si l'Anton Meana, i en parlarem, però té clar en qui centrarà la seva ira al madridisme.
10: Es un día un poco raro en Madrid. El viernes es San Isidro y por tanto es un puente bastante importante en la capital de España.
0: Es poético, eso... ¿eh? Con las cornadas que se ha llevado, que sea San Isidro el jueves.
10: Sí, sí. El viernes es San Isidro, por tanto el jueves va a haber mucha gente que aproveche la tarde para irse de puente. Yo creo que los jugadores se van a llevar mucho, pero aquí la gran duda es cuánto se va a llevar el presidente. Hemos escuchado gritos de Florentino dimisión durante la temporada, sobre todo el día del Levante. Se escuchó, la cámara de televisión enfocó al presidente en el palco. Es verdad que es un Bernabéu distinto al de hace años, con un montón de gente que no es socia, de turistas, de gente que viene una vez al Bernabéu y que va a ver el campo cerrado y no a emitir un juicio de valor en contra de los jugadores o del presidente, pero sí que se mueve en redes sociales esa pequeña oposición que tiene Florentino en el madridismo, y que el club señala que muchos de ellos son antiguos Ultrasur a los que echaron y que le tienen esa inquina al presidente. Así el Madrid analiza muchas veces las pitadas y los gritos en contra de Florentino en el estadio, pero yo sí creo que es un punto en el que se puede juzgar la gestión entera del club, no solamente lo que hace mal el entrenador, que tiene al Madrid a 14 puntos del Barça cuando lo cogió a 5 o de la plantilla, ¿no? Con jugadores que no han dado el nivel, pero también creo que el funcionamiento del club, como ha dejado el Madrid a sus futbolistas gobernar el vestuario sin que nadie les controle, pues a mí no me sorprendería que un sector del estadio, y no solamente ex-ultras, quieran fiscalizar la gestión del club y de su presidente en el partido del jueves contra el Oviedo.
0: Antón Meana, gracias por el canalla de esta madrugada, por entrar hoy en el Que Ti Jugues, y te escuchamos después en el Larguero.
10: Esperemos que tengamos noticias para la noche. Un abrazo para todos. Chao.
0: Seguro que sí. Un abrazo, Antón, sobre el que acaba de comentar, del focus en Florentino Pérez. Avui Tomàs Roncero aquí a Catalunya ha dit que el Madrid ha pagat la mala planificación, y eso señala el presidente.
12: Evidentemente el Madrid ha pagado una mala planificación que vino ya con los fichajes del verano pasado. Si fijáis, los cuatro fichajes que ha jugado regularmente ha sido Trent Alexander-Arnold, de inglés, que es verdad que en ataque no está mal, pero que definitivamente deja muchas lagunas. Encima de eso ha costado la desaparición, para mí, misteriosa y justificable, del capitán, de Carvajal, porque desde hace dos meses está curado de la lesión y Arnold lo ha fumigado. Y luego Heisen fuera, Carrera fuera, más tanto no es un misterio de fichaje que impidió además que viniera Zubimendi en su lugar. Pues al final se fichó mal. El club, desde que se ganó la 15, y no ha ido planificando buscar una heredad digna de gente como Kroos y Modric, y son jugadores totalmente determinantes en los éxitos de Madrid, sobre todo en Europa. Y yo creo que el Madrid ha muerto de autocomplacencia pensando que por el simple hecho de traer a Mbappé, más un equipo que había ganado la Liga, la Champions, todo lo que se le ponía por delante, pues que esto ya estaba hecho.
13: ¿Ha dicho que ha fumigado a Carvajal? ¿Han fumigado a Carvajal?
2: Los tiros están una mica, ¿no?
13: Es que he mirado hoy por la mañana los tiros y también es posible que hayan fumigado a otra gente.
2: Me llena,
13: a más sí. Gente que no a solo a Carvajal.
0: ¿A quién?
13: Voy a todos. ¿Has visto cómo estaba el cielo? Marcado con las estelas.
0: Lo más bestia de eso es que Miguel Bosé digui que té aquesta veu per un desengany amorós.
13: Sí.
2: Es un fenómeno.
13: Los 7 kilos de otras cosas no tienen nada que ver.
2: Es, la deriva del Madrid es gruixuda, porque ara mateix, bueno, que la llum a portar sigui Mourinho em sembla poètic, i crec que, vamos, auguro amb la d'entrenadors que hi ha de nivell, auguro que no li anirà gaire bé, però ara mateix estan cremant Mbappé, que no sé si és la figura a cremar, perquè em sembla que no només era l'aposta, sinó que probablement sigui el seu millor jugador, sinó que no, se filtren coses de molts jugadors, la baralla, em sembla que Fede Valverde, si marxa, que entenc que sigui difícil la convivència, seria una baixa molt important pel Madrid.
13: I tant.
2: I la referència que sigui Vinícius, que al final és el jugador probablement més odiat i el més mal educat i el que menys es comporta amb rivals i amb públic, que em sembla que sigui la teva referència, continuï diguem-ne, caiguda lliure cap a baix, o sigui, bueno, caiguda de ser cap a baix, perquè caiguda cap a dalt no n'hi ha, però...
8: És que Jofre...
2: No acabo de veure quina és la direcció cap on volen tirar.
8: És que és un equip que és una mica Bad Boys, però sense ser tan bons com per guanyar. Aleshores, els Bad Boys, si no guanyen, són ridículs.
2: Però et dic una cosa, però sí, són molt bons, eh? O sigui, el Madrid té un equipàs
8: ja, a nivell però no tan bons com talent. per ser un campió, un equip campió.
2: Ostres.
4: Per mi el Madrid està en un carreró sense sortida, és a dir, per la tornada de Mourinho no s'aguanta pel lloc, és una fugida endavant, perquè Florentino és veritat que ha entregat el club als jugadors, no? Jo crec que ha arribat un punt on s'ha cregut que amb plantilles fetes per ell, perquè li venia de gust incorporar algú aquí, algú allà, eren pràcticament... Bueno, li sortia sempre cara, fins que el futbol ha posat al seu lloc, no? És a dir... Torna Mourinho i s'està parlant, ara parlava l'Anton, no?, de buscar aquest migcampista, buscar un central, quan s'ha de pensar en qui ha de sortir. És a dir, no hi haurà cap entrenador de primer nivell que vulgui anar al Madrid fins que no li facin una neteja, perquè ara mateix aquest equip és inentrenable.
11: Ara l'has de fer,
4: és inentrenable.
11: Bueno,
4: i com que està entregat als jugadors i no la pot fer, per això arriba Mourinho.
11: Ara, Florentino el 2006 va plegar, va dimitir perquè havia malcriado a los jugadores.
4: Sí, sí.
11: En aquesta etapa, en aquests anys, s'ha passat la pantalla. S'ha passat el joc.
2: Però jo no crec tant que s'hagi de fer una neteja de futbolistes.
6: El com?
2: El Willy, que tira el Willy.
11: No ha sigut Willy.
2: Trumpets.
0: Ha sonat com un clàxon de camió, no? Sí, una cosa així.
2: Deia que no em sembla tant una neteja de nivell. O sigui, jo crec que el Madrid té futbolistes de moltíssim nivell que pot competir ben portat i amb una disciplina, sinó de convivència. O sigui, el primer problema és fer que convisquin bé i que vagin a jugar a una cosa que vulguin jugar, que serà quina vulguin, però la que sigui.
0: En la vostra trajectòria com a esportistes, com a futbolistes, us heu trobat alguna vegada una baralla en un vestidor que acabi amb algun dels jugadors a l'hospital?
4: Mai, jo a l'hospital no.
2: Jo a l'hospital no, però amb alguna...
0: Vull dir, que baralles passen, sí, però home, sí, tan bèsties com la que ha passat ara al Madrid, no sé si ni és tan...
6: Bueno, ja he vist el del palo de golf...
4: No és gens normal. És a dir, jo m'he trobat baralles, i el Jofre segur que també, però que acabin a l'hospital, i tenint en compte que el Madrid ha de tenir uns serveis mèdics de nivell. És a dir, que si algú surt per anar a l'hospital és perquè allà, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, la cosa s'ha passat de frenada. Baralles, sí, més d'una, coses que s'acaben solventant. Algunes ni tan sols es solventen, perquè s'ha de conviure de la mateixa manera que has d'acabar la temporada, però em sembla que és només una anècdota més de lo malament que tenen coses allà.
0: Va, que encara ens quedarà saludar a la recta final del Que t'hi jugues al Tio Faja, que ahir va estar el Que t'hi jugues Barça, a la retransmissió especial des del Toreschi, i a la tornada, un hermano mayor... amb José Mourinho.
11: Ostres.
0: Un hermano mayor amb José Mourinho.
6: Escolta, però que aquí parlen molt de què construir l'equip ha sigut molt difícil o molt fàcil. Escolta, construir és molt fàcil. Ara ho has de fer amb els materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, que donen a Material Building by MCAT. Ja ho sabeu, els preus més competitius. MCAT.cat, per ser Jofre. M'has de dir un número de l'1 al 78.
2: El 22.
6: 22, perfecte.
0: Ara sabreu per què.
14: Què t'hi jugues?
15: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
16: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
17: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
16: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
17: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
18: La teva mare sempre té raó.
19: Em compro un cotxe nou?
20: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
18: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
21: Guadis Llançà, concessionari.

0: amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
1: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
2: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
3: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
4: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
5: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
6: ¿Qué t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
7: No egos, because the egos kills every success.
8: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
6: Què t'hi jugues?
9: Una frase, Flaqui, que Hansi Flick va dir a principi de temporada com a avís.
10: Sí, senyor.
9: I li van fer cas. Sort d'això. Perquè el Barça s'ha proclamat campió gràcies a alguns matisos que ha detectat l'Àlex Delmas.
11: Del Masterclass.
9: Hem vist un Barça més controlador?
12: Un punt més controlador, sí, jo crec que és l'evolució que ha buscat Flick aquesta temporada. De fet, aquest Barça de mitjana fa 22 passades més per partit que feia la temporada passada.
9: No és tan vertical.
12: No és tan vertical, jo crec que vol conservar aquest punt de sorpresa, però ordenant-se una mica millor, sobretot quan està a camp rival.
9: Això sorprèn. És un Barça més eficient en els atacs ràpids?
12: Sí, sí, perquè hem parlat moltes vegades aquí durant l'any que potser havia baixat una miqueta en l'efectivitat a la pressió alta, no? O sigui, per les baixes de Rafinha, perquè hi ha hagut moments de bé que no han estat físicament tan bé, i la veritat és que sí, és que passa menys temps a camp rival, però en canvi és un Barça que ha aconseguit més gols després dels atacs ràpids, després de recuperació a camp contrari, n'ha aconseguit més. Per tant, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid, en recuperació a camp contrari i gol en aquesta lliga, mentre la temporada passada estava només en el 9%.
9: Per tant, ha pujat.
12: Ha pujat, percentatge. Ha pujat, per tant, com si estigués més estudiat, més treballat.
9: I aquesta és molt interessant. Detectes un canvi de guàrdia.
12: Sí, per mi és la lliga dels canvis de guàrdia, no? La primera, la de Ferran amb Lewandowski. Ferran ha passat de 1.100 minuts en aquesta lliga a pràcticament 1.900. Després el d'Eric, el de la consolidació d'Eric, que ha passat de 1.500 minuts de la temporada passada als 2.605 minuts d'aquesta temporada, s'ha convertit en estructural. El cas de Gerard Martín, per suposat, que passa de 1.000 minuts de la temporada passada gairebé als 2.000, doblant. I el de Fermín, que també ha pujat tant en importància com en minuts. Estava en els 1.250 la lliga passada i està pràcticament, encara falten 3 partits, en els 1.800 ja.
9: Lo de Gerard Martín, abans del bar ho comentàvem, ha fet més mèrits Gerard Martín per anar al Mundial que Dean Huijsen al Madrid.
12: Sí, cert.
13: Rendiment claríssim. Mm-hmm. Minuts jugats, bon rendiment, no té massa discussió si només fixem rendiment.
9: Igual que Eric García, ahir és lateral dret titular, un missatge, sí, sí. Condé a la banqueta.
12: Sí, jo era dels que creia que apostaria per Koundé per defensar Vinícius, ho va fer Eric i ho va fer molt bé, tant ell com Cubarsí, que va estar molt atent a aquell costat.
9: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
14: Hola, sí, que hola a tots.
9: Tu creus que Eric hauria d'anar al Mundial?
14: Sí. És veritat que a De La Fuente li agraden els especialistes, però el fet que et pugui jugar en 3 posicions em sembla important, i ja traient això, no ha fet pitjor temporada que Pedro Porro, per exemple, del Tottenham, és a dir, podria ser lateral dret per mèrits propis a la selecció espanyola perfectament.
9: I entre Gerard Martín i Huijsen?
14: Entre Gerard Martín i Huijsen, zero dubtes, és a dir, la temporada de Gerard Martín ha estat molt millor, molt millor, però, per exemple, també m'ha agradat més Pubill que Gerard Martín, és a dir, m'enduria...
9: Però Pubill ja anirà.
14: Jo entenc que sí, però... Hi ha 8 places en teoria, per laterals i centrals.
15: Jo torno a la meva teoria. Si no hi va Huijsen, quants jugadors del Madrid anirien al Mundial?
14: Zero.
15: Doncs ja no, s'ha acabat el debat.
13: Anirà Huijsen abans que Pubill, segur.
9: S'ha acabat perquè el debat. Perquè ha d'anar algú del Madrid.
15: Sí, bueno, una qüestió d'equilibris i de tranquil·litat d'entorns.
13: Del grup ja dins,
15: i perquè és un d'ell, ja, sí.
9: Per cert, Gerard Martín va estar amb el Santi Ovalla, el que t'hi jugues Barça després del partit,

0: Va participar fins i tot en el concurs de
1: la
0: entrades per als nostres oients, el de la porra, perquè va haver molts encertants.
1: Va enviar un oient a la gente de zona.
2: Com et sents ara mateix?
3: Molt content, molt content.
2: T'hem vist celebrar recuperacions com un boig, és un tret característic teu.
3: Sí, bueno, al final defensar també és molt difícil i crec que també s'han de celebrar les accions defensives, que tenen molt valor també.
2: Té més bon regust de boca guanyar-la d'aquesta manera contra la terra rival, no?
3: Sí, evidentment. Guanyar una lliga, doncs, d'aquesta manera no es pot demanar més.
0: Poca conya, Gerard Martín, que s'ha fet central titular al Barça, campió de lliga.
4: Començava com a lateral suplent i ha acabat com a central titular. Fixa't que té tota la defensa disponible i Flick, i no toca aquesta parella de centrals, eh? I desplaça Eric abans que toca Gerard Martín. Per tant, molt de mèrit a Gerard Martín, que ha evolucionat, i també mèrit a la confiança de Flick, que hi va creure des del primer dia, li ha donat la raó.
0: Li ha premiat Hansi Flick l'actitud, la feina, els entrenaments i la seva manera de ser.
5: I és una mica en la línia d'Eric, no? Jo crec que Eric és un futbolista que per aquesta generació de jugadors de la casa segurament és una mica de referència, no? El seu comportament, el compromís, segurament també l'actitud i el... Per mi el més important que ha tingut Eric no és només superar moments on no estava tan valorat, sinó no posar cap mala cara, estigui com estigui ell, participant o no. I això, pels altres, és molt referent, molt modern.
0: Hola!
1: ¿Estáis ya de vuestras cosas, de hacerme la del trabajo?
0: Avui dona la prellista, no?, amb 55 jugadors.
6: Sí, l'únic que no fa un acte i la explica, és una cosa interna, però evidentment...
5: Per fax, la dona.
6: No ho sé, la veritat.
0: Ja entrenat, no, no te fica, però avui, diguem-ne que presenta la prellista pel Mundial Luis de la Fuente amb 55 jugadors.
6: I tindrem els nostres detectius pendents d'aquesta llista.
7: Però ja ha entrenat avui, seleccionador.
1: Evidentment.
7: La vida s'entrena cada dia.
1: Ja ha hecho... Sí, sí, claro. A on? Levantarse ja és un entrenador.
5: A on ha entrenat, se pot dir on?
1: En mi casa.
0: Per cert, he llegit fullejat l'autobiografia de Luis de la Fuente l'altre dia.
1: ¿Te gusta?
0: La llegeixes molt ràpid. Diu que tenen una tradició a l'estaf,
1: sí.
0: Això explicat per Luis de la Fuente, la seva autobiografia, que és fotre-se una cervesa abans de dinar, sempre.
7: Ah, mira.
5: Aquesta la compro molt jo, eh? Vull dir, moltes coses no, però...
7: Això ens agrada,
5: Això...
7: Mesura,
5: Senyal de que tens la vida bastant com la vols, si pots fer-ho cada dia.
0: Va, que l'esteu esperant. Avui estem rebentant audiència digital, Flaqui, tant a la pàgina web de la SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils, com al YouTube, Facebook, Twitter...
7: Everywhere.
0: Tots els llocs on emetem el que t'hi jugues.
7: Da.
0: I ha arribat el moment.
8: Primer records el tio Faja.
9: Como la de contra todos, al trabuco,
8: El tio Faja, gràcies.
0: Va estar ahir a la retransmissió del Que t'hi jugues Barça, a l'estudi Toreschi. De fet, que sapigueu que va renunciar a anar al Camp Nou amb una entrada regalada, perquè volia estar amb els oients al Toreschi a la retransmissió del Que t'hi jugues Barça.
1: Caram. I ens va deixar segurament el millor titular de la roda de premsa d'Arbeloa.
0: I em va escriure...
1: Que és que sembla que sembla la persona que et diu quan val el nínxol. Sembla que sigui el que et diu, mira, aquest nínxol és de...
0: Em va escriure a les 22:19, a les 22:19 em va escriure "Estoy gozando". A les 12:55 em va preguntar ¿por qué Romero tiene tan poca voz si el Madrid no ha tenido la pelota? Y avui al matí m'ha escrit "el Papa en luz de gas con el pueblo, Valde y Casado en canaletas con el pueblo, Pedri y Olmo con la bici con el pueblo, el Madrid es de Florentino, el Barça del pueblo, soy muy feliz". Tío Faja, ¿cómo estás?
10: Bueno, pues ya lo has dicho tú, soy muy feliz. No he pegado ojo esta noche. Sabéis que ando merodeando foros madridistas hasta altas horas de la madrugada. Bueno, básicamente hasta que me echan al grito de escoria humana. Entonces cambio de foro. No es que me voy, es que cambio de foro. Esto no va a acabar bien. Hablo de mi vida, de mi casa, de mi matrimonio. Estoy gravemente enfermo. Y bueno, ya lo veis. Lo que yo os dije en su momento, se rumoreaba que se quería vender a Fermín. Había voces muy afirmativas con el tema y yo salí al paso a decir que el Barça crea y consume pornografía, no la vende.
0: Y el Papa y, no iba a venir a Fermín.
11: Tiempo después... No, no, sí, es un tema de filosofía, es un tema de juego. Ayer se volvió a demostrar un grupo de amigos contra unos mercenarios que pasaban por ahí. Están pidiéndole responsabilidad a unos futbolistas cuando el padrino ni está ni se le espera. Es que es acojonante. Es que tienen una guerra civil y el que manda no se sabe absolutamente nada de él. Que se van a matar. Que mi cuñado Miguelín va a acabar ingresado en la Valle Brón. Es que esto ya no, no, es que esto no es serio. Pero eso lo ha proporcionado el club. Llevan años haciendo el vago, vago, jugando una competición de 7 partidos. Ese es el club. Y ahora se encuentra con unos jugadores que son vagos, dice el club. O sea, es un esperpento de arriba abajo. Y tenemos que aprovechar estas mieles de la vida para reírnos, y reírnos mucho, porque hasta el último momento han estado hablando de Negreira. El enterrador, este, el que te cobra el seguro del nicho, el Arreloa.
0: Es el que sí, nos ha explicado el Bermúdez.
11: El trabajador del ocaso. Este señor hasta el último momento ha estado hablando de árbitros, ya no solo en la Liga, sino en Copa de Europa. Que lo echaban por los árbitros. Esto es no tener vergüenza ni deportiva ni de la social.
0: Tío Faja, ¿vas a llevar a los mariachis a la Rúa esta tarde o no?
11: Pues mira, yo ayer estaba invitado a Luz de Gas, pero...
0: Lo sé.
11: No era mi fiesta. Yo es que... yo soy de poquito, pero bueno, no me gusta abusar.
0: Abusar, ya. Te tocaba descansar, pero que ya había que trabajar. Sí.
11: No sé. Pero que me estaba invitado a Luz de Gas.
0: Sí, ya lo sé, que estabas invitado, si ya me lo dijeron.
11: No era mi fiesta, ¿sabes?
0: Tío Faja, hablamos esta semana, que tendremos tiempo. Un abrazo.
11: Os quiero.
7: Un abrazo.
0: Me envíen un missatge, que no sé si circularà, perquè és una persona que ha estat molt vinculada al Barça. Des de 1990, 36 lligues, és el que hem comentat abans, Flaky. 19, el Barça n'ha guanyat 19. No, de les 36, el Barça n'ha guanyat 19 i el Madrid 11. Sí. Això contrasta amb l'històric de les 95 lligues anteriors en què el Barça en tenia 29 i el Madrid, el Barça en total en té 29 i el Madrid 36, val? És a dir, el Madrid té el 38% de les lligues, el Barça el 30% de les lligues, però en els últims anys el Barça ha guanyat el 53% de les lligues i el Madrid el 30% de les lligues, d'acord? I llavors afegeix el missatge, i això és l'interessant. La diferència té una explicació força evident. Des de la lliga del 54, diu el missatge, quan en roben a Di Stéfano, fins a la 76... quan mor Franco, el Madrid en guanya 15 de 23, mentre que el Barça només 3. El Madrid en guanya 15 de 23 i el Barça només en guanya 3. Això és el que m'envia una persona que ha estat molt vinculada al Barça.
5: I que té memòria d'un context on segurament haurien de fer repassar vídeos que s'han eliminat els discos duros.
1: No hi ha imatges de la sala Born.
5: Es que
0: va, anem a Hermano Mayor.
1: Bueno, pues vamos. Vamos ya. Me fui de Madrid hace mucho tiempo y parece que sin mí no hay orden. Los jugadores se han vuelto violentos porque estás hablando de Tchouaméni y Valverde, parece que estás hablando de Mike Tyson y Sandro Martín. No entiendo. Yo les enseñé a pegar a los rivales, no a pegarse entre ellos. Es por este motivo que he recibido la llamada de Florentino Pérez para volver como un hermano mayor. Parece mentira, estamos diciendo esto de él, pero el único que lo hace bastante bien es Vinicius, que por lo menos provoca al equipo rival y no a sus propios compañeros. Enhorabuena, Vini, te voy a nombrar mi capitán.
12: Gracias, tonto gilipollas, para segunda tuta.
1: ¿Veis? Como todavía no soy entrenador del Real Madrid, me trata como un enemigo. Esto es lo que tiene que hacer. Los jugadores más conflictivos del Madrid son los siguientes. Este es Federico. Tiene tanta autoestima que se encara con Tchouaméni, que le saca 8 cabezas. No es muy bueno escribiendo comunicados, no. Le gusta pegarse con todos. Mi intención es que vuelva a ser el jugador que era, el que se pegaba en parkings contra jugadores del Villarreal. Ese tiene que ser. Os presento también a Aurelien. Para mí va a ser muy importante en el tribote, porque evidentemente voy a jugar con un tribote que te cagas. Y él me ayudará a encontrar el topo. O mejor dicho, a los topos que ahora hay en el Real Madrid. Si ya me cargué a Casillas, ahora toca ver a quién tengo que cargarme cuando las cosas vayan mal. Y ahora os presento al bueno. Este es Antonio. Mi nuevo Pepe. Si Aurelien va a encontrar a los topos, Antonio directamente los va a matar. Mira qué cara de loco, es increíble. Una especie única en el mundo. Les voy a enseñar a comportarse como es necesario. Porque voy a ser su hermano mayor, pero no el hermano mayor que te convierte en buena persona, sino que te enseña a saltar supermercados.
0: Va a pensar ahora que poca coña, Rüdiger, Tchouaméni, Valverde, Mourinho.
5: Jo vaig incendis a punta pala, però bueno, en fi, ja s'ho faran.
1: Va ser molt divertit.
0: Molt, sí. Hem obert la segona hora del Que t'hi jugues explicant que l'Espanyol ja ha fet oficial la incorporació de Monchi com a director general esportiu. Bruno, et sorprèn aquesta incorporació?
6: Em sorprèn perquè se l'estava vinculant molt amb el Sevilla, amb els nous compradors, amb el tema de Sergio Ramos, i em sorprèn perquè en definitiva ell va deixar... Suposo que hi ha temes personals aquí, però va deixar la vida a Anglaterra, un club amb un projecte brutal com l'Aston Villa. Ha estat a Espanya amb el seu club i ara aposta per anar a l'Espanyol quan està el club en problemes importants. La veritat m'ha sobtat molt.
0: Entre jornades, l'Espanyol porta 18 partits sense guanyar, però creieu que se salvarà?
13: Jo sí.
0: Tu sí, Àlex. I tu, Jofre?
5: Jo després d'aquesta jornada jo pensava que sí, ja no ho tinc tan clar. Espero que sí, però tinc dubtes.
0: Manolo, continua fins a final de temporada, eh?
14: Continua fins a final de temporada. Aquest és el missatge que ens transmeten des del club. Sí que, i de fet, Monchi ha estat consultat també per a l'Ampeix aquest cap de setmana sobre aquesta continuïtat del tècnic de l'Espanyol, i Monchi ha apostat per mantenir Manolo al càrrec. Creuen que és la persona que millor coneix la plantilla i qui està més compromès amb el club per treure-ho endavant. Queden 3 partits, contra l'Atlètic a casa, contra Osasuna al Sadar i contra la Reial Societat a casa, i necessita puntuar com sigui l'Espanyol per confirmar aquesta permanència. Per cert, que apuntant el que deia el Bruno, els nostres companys de la Cera Sevilla també els hi ha sorprès, però diuen que és veritat que aquesta compra de Ramos del Sevilla per part de Ramos està bastant parada i que això pot haver sigut el detonant perquè Monchi s'hagi cansat d'esperar i hagi optat per decidir-se per l'Espanyol.
0: Patirà l'Espanyol, patirà també el Girona. Juga avui al camp del Rayo Vallecano. Àlex Luna, què tal, com estàs?
15: Bon dia, doncs amb les mateixes sensacions que l'Espanyol, segurament, perquè tot dependrà una mica del que passi avui, el que passi avui al partit de Vallecas.
0: Quin és l'ambient? L'altre dia explicaves a la ràdio, també tu llegia Mundo Deportivo, que el projecte està, diguem-ne, en reflexió, que ja veurem si continua Mitchell o se'n va, s'estan sondejant entrenadors pel que pugui passar. Quin és l'ambient que perceps al club?
15: Doncs des del club jo diria que és força diferent al de l'aficionat, no? Des de l'aficionat, i sobretot tenint en compte les experiències del Girona primera, com va acabar aquella temporada d'Eusebio, que semblava que estava tot salvat, i en els 10 últims partits després de guanyar el Madrid tot se'n va en orri amb el descens a segona. En el club estan tranquils, sempre han mantingut que la figura de Mitchell doncs és la millor per treure endavant la situació. Ara bé, a partir de la temporada que ve, és veritat que hi ha una part del club, o això m'arriba a mi, que et dona la sensació, no?, de que ja s'han cremat l'un i l'altre, no? El club potser considera que potser Mitchell és normal que estigui cremat després d'aquesta situació, i no saben si el millor és un canvi d'aires, i després, per altra part, Mitchell tampoc, jo no ho sé de primera mà, però tinc aquesta sensació, no?, de que potser doncs necessita un canvi també, i l'Ajax està apretant fort. Bueno, des de Jordi Cruyff, des d'allà a Amsterdam al vol, és el seu favorit, i veiem com acaba aquesta temporada. El que sí sembla clar és que ell està molt feliç aquí, però jo dubto que tingui clar la seva resposta, i ja se sabrà en principi o a l'última jornada o un cop acabi la Lliga.
0: Doncs estarem atents avui a les 9, Rayo Girona. Gràcies, Àlex.
13: Gràcies,
0: Jofre. Àlex Luna, tu encara no, del Mar.
13: Mira quines ganes té de marxar. Com ha mirat...
0: Penseu que perquè es volia preguntar pel Girona o no voleu opinar de Girona.
13: Molt ràpid,
0: marxa. Adéu.
5: Està complicat el Girona. Està complicat el Girona, i veiem a l'Espanyol pitjor per la dinàmica, però la cosa està aquí. Avui és un dia important, difícil guanyar Vallecas, però té el calendari més complicat que el de l'Espanyol, per mi.
15: Mira, estava pensant, no, no ara soc, marxa, no que substituirem no pel ja. Fàbio, que és el futur, tu ja ets passat.
5: Ja, Fàbio.
7: És que ja s'havia tret els auriculars.
5: Ja estava dret.
15: Jofre, gràcies. Bruno, de Futbol Internacional van caient campions, el Barça a Espanya, altres països d'Europa, encara falta certificar per això la Premier,
6: sí.
15: I també la Lliga Francesa.
6: Sí, és veritat que amb la victòria d'ahir ho té pràcticament fet el Paris Saint-Germain, amb un empat aquesta setmana, entre setmana, davant el Lens. Aquest dimecres serà campió l'equip de Luis Enrique, campions aquest cap de setmana el Galatasaray i l'AEK d'Atenes, tant a Turquia com a Grècia, l'AEK amb director esportiu català, amb el Javier Ribalta, i amb, amb els resultats de la Premier, l'Arsenal li treu 5 punts al Manchester City, ara mateix a l'Arsenal li queden Burnley i Crystal Palace, al City li queden 3 partits, Crystal Palace, Bournemouth i Aston Villa, favoritíssim, òbviament, l'Arsenal per emportar-se el títol.
15: El Play Football d'aquesta setmana, que hi ha?
6: Una llista de 50 jugadors que encara no han renovat o no han signat amb cap altre equip.
15: Uau, superinteressant.
6: Que en mes i mig acaben contracte.
15: I demà podem fer una petita secció que t'hi jugues?
6: Pel que vulguis.
15: Home, 50?
6: 50 no. Us dic una cosa, porters hi ha molt pocs. Hem trobat només dos de porters. Bueno, interessants, eh?
15: Val.
6: Però defensa...
15: 50 jugadors que acaben contracte.
6: Que acaben contracte i que fins ara no s'ha fet oficial, ni que hagin renovat ni que hagin signat.
15: Ara si Deco ens està escoltant, se li han fet els ulls com l'emoji aquell de WhatsApp, eh? Se li han obert així.
6: Hi ha centrals esquerres, hi ha laterals, hi ha migcampistes, davanters...
15: Doncs demà en parlem el que t'hi jugues.
6: Quan vulguis.
15: I teniu disponible el Play Football a la pàgina web de la cadena SER. Fabio, t'ho has passat bé o no al programa?
16: Sí, molt, molt, molt.
15: Que tens 13 anys?
16: Sí.
15: 13 anys. Per què et dius Fabio?
16: Per l'entrenador del Milan, Fabio Capello.
15: Flipes, oh, no? Flipes o no? És que el seu pare és molt fan del Milan. Ho sé pel teu tiet.
16: Sí,
7: sí. Sí.
15: Fabio ha vingut avui saltant-se escola amb permís del seu tutor, perquè sap la passió que tens pel periodisme.
16: Sí. Sí, sí.
15: Què fas els caps de setmana?
16: Pues mira, jo entre setmana, a principis de setmana, miro els partits de futbol modest de Catalunya que hi ha i els que em pilla a prop de casa, perquè a molts no puc anar perquè estan lluny, no em poden portar això. I aleshores sol·licito acreditació, escric correus dient el que faig perquè sol·licito l'acreditació i aleshores pues, vaig als partits, gravo una prèvia, o sigui, sempre vaig una hora abans als partits, gravo una prèvia, després gravo els millors moments del partit i al final del partit faig entrevistes a 2-3 jugadors que em preparo les preguntes i els entrevisto.
15: I on les penges, aquestes imatges?
16: A TikTok i a Instagram.
15: Quin és el canal de TikTok
16: el
15: que tens?
16: El TikTok és Football Generations i a l'Instagram fabio.pintauro/foot.
15: I això és perquè t'agrada?
16: Sí, perquè m'agrada el periodisme i perquè també prefereixo una 4-3 camps al cap de setmana que no està avorrit a casa.
7: Que bo.
1: Carai, tu.
6: Impressionant.
7: Tens una vocació meravellosa, cuida-la, ja ho estàs fent. I realment, i què et diuen els jugadors quan et veuen tan jove? Ja
16: no, allà? Molts em diuen, molts em pregunten quants anys tinc. I aleshores els dic i es queden com al·lucinats.
15: 13 anys.
16: Sí, sí, sí.
15: Què fas, segon de secundària?
16: Sí, segon d'ESO, sí.
1: Depèn,
15: segon
1: sí.
15: D'ESO. Flipes o no?
1: Sí, sí.
15: Bueno, aquí tens una llegenda de la ràdio, el Saissó. Quants anys portes?
7: 45.
15: 45 anys a la ràdio. Xavi, amb la teva experiència, ara que estàs a les portes de la jubilació, quan veus a un nen com el Fabio, que fa això els caps de setmana i que té aquesta vocació...
7: Fantàstic, és el que ha de tenir. Vocació, ganes, voler fer les coses i tirar endavant. Jo l'animo a que segueixi fent-ho. Jo crec que el camí és el correcte.
16: Gràcies.
15: T'ho has passat bé al programa?
16: Sí, molt.
15: Ha vingut a veure el bar i després a escoltar el que t'hi jugues amb el seu tiet, amb el Ramon. I quin partit tens previst veure aquest cap de setmana o encara
16: aquest
15: no ho saps?
16: Aquest cap de setmana encara no ho sé perquè ara miraré quins són els play-offs de tercera federació.
7: Clar.
16: I miraré si puc anar al Badalona.
15: El Bruno està flipant.
7: Hi ha un hospitalet Badalona, eh? Tercera federació. La play-off. Eh?
15: Mira el Bruno, la cara
6: no,
15: que fot.
6: Estic al·lucinant perquè... Hi ha l'amor pel futbol, l'amor per aquesta professió nostra i, a més, la personalitat que has de tenir per dir-li a un tio de 30 anys vaig a fer-te una entrevista, em sembla acollonant.
7: No,
6: diré.
7: Sí, sí.
1: Un tio que s'acaba d'estomacar.
15: Hem de cuidar perquè ens substituiran a nosaltres.
7: Sí, gallina,
15: sí, perquè... sí, a mi també. Vols riure una mica? Amb el Saissó ho faràs.
17: Tres tocs i el Saissó.
7: Tiqui, tiqui, miau, miau. Mira, futbol d'Argentina... categoria regional. Entrevisten el crack del partit, l'MVP del partit. Jo no estic capaç de saber què és el que diu. Atenció.
17: Estamos con Coche Coche, la figura del partido. Contanos, Coche, què tal el partido?
12: L'has posat tan ràpid. És una nota de WhatsApp a velocitat 2. I jo estic entenent tot.
1: Coche,
12: gràcies per escoltar-nos. Busqueu l'aigua potable.
18: El Lluís Herrero s'emporta la samarreta d'en Sofati.
12: Lluís?

0: estaba dejando que dijera Physical, que como bien sabes es el título de esta canción de Dua Lipa. Bueno, resulta que Samsung utilizó la imagen de ella, de la cantante, en algunas de las imágenes de las cajas donde se paquetan sus televisiones, que no son cajas pequeñas. Todo el mundo ha tenido en casa siempre la caja de una tele y hay que doblarla y doblarla para que quepa el contenido.
1: Una caja de una tele mide lo que mide la tele.
0: Muy bien, pero...
1: O sea, dices que no son pequeñas, claro.
2: Es de 14 pulgadas.
1: Claro, me dirá, para que quepa una caja de 14 pulgadas.
0: Pero España está entendiendo lo que le estoy queriendo decir, que si es una tele muy grande, claro, pues
1: la caja
0: que es lo que suele
1: muy
0: comprar
1: grande.
0: La gente, la cara de Dua Lipa es muy grande. Bueno, total, que la demanda apunta que el uso de esta imagen da a entender el respaldo de la marca por la cantante, efectivamente, si pones la imagen... ¿Quieres decir algo con ello? Y ella ha dicho, Tate, esto no.
1: No, porque no me ha pedido permiso y a pasar por caja. Venga, Sampe, vamos.
2: Bueno, pues ayer, aparte de la celebración de la Liga para el Barça, fue un día en el que se empezó a mirar al futuro. Se confirmó el acuerdo de renovación de Flick, amplía su contrato hasta 2028 con otra temporada opcional por objetivos. Y una de las primeras decisiones que tendrá que tomar es la continuidad o no de Lewandowski. Pero, como digo, el de ayer era día para celebrar. Escuchamos al propio Lewandowski, Dani Olmo y De Jong.
3: Estamos en la ciudad de Barcelona, no lo sé dónde exactamente. Estamos muy contentos, campeonato de la Liga.
4: Pena que estés allí, la verdad que es un espectáculo. Veure todos los culés, toda Barcelona implicada, celebrando el título, es un espectáculo.
5: Muy especial compartir eso con la gente. Tenemos mucha gente de la Masía que han crecido aquí, jugadores jóvenes que dan todo por el equipo y yo creo que transmitimos eso a la gente.
2: A ver, con la alegría que llevaban el cuerpo, sí. Normal que no supieran ni dónde estaban.
0: No, en Barcelona, pero no sé exactamente
1: sí,
0: dónde.
1: No, sí. Estaba no delante de la pedrera, pero no
2: me lo preguntéis. Bueno, en lo deportivo se completaba la jornada 35 en primera. Rayo 1, Girona 1. Es un resultado que mantiene con vida al Girona con solo dos puntos sobre el descenso. Estuani, autor del gol en el 89, y Joel Roca piden apoyo a los suyos.
6: Para nosotros, tres finales. Tenemos la siguiente el jueves. Nos vamos a casa con la sensación de haber conseguido algo importante hoy y que la gente confíe que el equipo va a dar todo hasta el final y con las ganas de ilusión de mantener el equipo en primera.
7: Ya no nos podemos guardar nada. Tenemos que salir con todo para poder sacar el máximo de puntos posibles y salir de ahí abajo. Que esté con nosotros, que apriete, que nosotros nos vamos a dejar todo en todos los partidos que quedan y que vamos a por todas.
2: Pero resultado que además manda al Oviedo a segunda y arranca hoy la jornada 36, última del campeonato en tres semanas. Tres partidos, 7 de la tarde Celta-Levante, 8 Real Betis-Elche y a las 9 y media de la noche Osasuna Atlético de Madrid, ya sin objetivos que se puede esperar del Atlético. Simeone en la previa.
8: Vos querés ganar, no es que vas a jugar con los amigos por más que el partido no cuente y querés perder. Todos queremos ganar siempre, es el estímulo que te da este deporte, que es competir. No creo que ninguno que juega amateur vaya diciendo la verdad que hoy no tengo ganas de ganar. Van a jugar, obviamente, para
2: pues
8: ganar.
2: Pues que van a salir a ganar, pase lo que pase. Los tres partidos en Carrusel Deportivo desde las 7 de la tarde, por ser más.
1: Teresa Trochado nos va a explicar ahora lo que hemos preparado para la segunda parte del programa a partir de las 10 de la mañana. Tere, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángels. Empezaremos en el Comando Norte de Aitana Castaño y Nacho Carretero, que si hace unas semanas nos hablaron de las galletas Fontaneda, hoy van a la raíz de la dieta mediterránea, lo que llamaban el petróleo de la antigüedad, el aceite de oliva. Y les va a echar una mano el profesor Emilio Lara, quien ha publicado Un mar de oro verde, la historia cultural del aceite de oliva. Justo después vamos a conocer a la nueva incorporación al Club de Mis Experiencias y será Chema Rodríguez quien nos presente a Luz, una mujer que lleva desde los 16 años con un compromiso absoluto a Comisiones Obreras. Entre los momentos de su vida que repasaremos juntos está su luna de miel en el calabozo y el proceso 1001. A las 11 hemos quedado con Eduardo Barba para meternos en el jardín de las mini plantas, las macetas de 5 centímetros de diámetro y las plantas que se convierten en miniatura para ser más asequibles. Y Martín Bianchi viene con la carpeta de temas de corazón a reventar y en sus 15 minutos de fama vamos a tratar de tocar todos los palos. Desde que Alba Carrillo se va de Televisión Española, pasando por el éxito imparable de Shakira en Madrid, hasta llegar a Julia Janeiro, que ha pasado de luchar por su anonimato a postular como nueva influencer. Todo esto que os he contado pasará a partir de las 10 aquí en el magazine de Hoy por Hoy. Os esperamos. Adiós.
1: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
10: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
11: Bon dia, és dimarts, és 12 de maig.
12: Marc García, és de la Masia.
13: Visca Barça i visca Catalunya. Vamos!
11: Festa grossa als carrers de Barcelona, Rua del Barça, per celebrar el títol de Lliga. 750.000 persones s'hi van aplegar. Ara ho expliquem, però abans... Abans el temps, dia amb sol, a l'espera d'un canvi, núvols que aniran creixent a partir del migdia i que deixaran ruixats i tempestes al Pirineu. Temperatures com les d'ahir o una mica més fresques. Pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, desborden durant 5 hores al centre de Barcelona per la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. Públic embogit. I jugadors eufòrics.
4: És un espectacle, bé, veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols. Sí que és un espectacle, és un orgull.
14: Dos anys seguits guanyant la Lliga i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres.
15: Tenem mucha...
11: Una rua que va seguir el nostre company, el Joan Tejedor. Bon dia.
16: Lamin.
17: Chesney. El Chesney, Chesney, Chesney.
18: Sempre Chesney, sempre Chesney.
19: Casado, Casado.
20: El Pedri.
21: Rafinha.
2: Cadascun dels assistents al recorregut circular entre el Camp Nou i la Gran Via en Passeig de Gràcia tenia clar quin futbolista havia estat l'estrella de la celebració al damunt d'un autocar descapotable en què els polonesos Lewandowski i Chesney van ser els reis de la festa compartint gelats, pizzas, hamburgueses i càntics irònics al mascaró de proa, en què Lamine, de menys a més, va recollir i fer onejar una bandera palestina al punt àlgid del recorregut abans d'unir-se a ballar amb els més moguts com Rafinha, Araujo o Fermín a la part del darrere de l'autocar mentre alguns dels catalans es partien un fuet a queixalades i Pedri brenava un plat en canari, en què el tècnic Hansi Flick, en un discret segon pla rere unes ulleres fosques, va cedir el protagonisme als jugadors en uns dies de sentiments contraposats per l'entrenador. Entre el públic, en què s'hi van poder distingir familiars dels futbolistes o l'expresident Joan Gaspar, no hi van faltar nombroses pilotes de platja com a mofa al davanter del Madrid Vinícius, ni un bon nombre de cons com a burla al seu entrenador Álvaro Arbeló.
11: D'una banda hi ha el Barça, de l'altra hi ha el Girona, i és que Cristian Estuani salva l'equip al minut 90 contra el Rayo a Vallecas. Un gol de l'uruguaià serveix als de Mitchell per sumar un punt que el situa a 2 per sobre del descens a falta de 3 jornades. Des de Ràdio Girona, Àlex Luna.
22: Bon dia, així és. El capità del Girona, Cristian Estuani, va salvar per enèsima vegada l'equip en un remat de cap que va acabar donant un punt als de Mitchell. Precisament el tècnic de Vallecas va elogiar el millor jugador de la història del Girona, que només va necessitar 5 minuts sobre el terreny de joc per donar l'alegria als catalans. Per sorpresa de molts, Estuani no va entrenar en tota la setmana per un cop al genoll i va jugar infiltrat per poder ajudar com fos a l'equip. El dijous, el Girona tindrà la primera de les 3 finals a Montilivi contra la Reial Societat i, tal com està la classificació, els gironins només els pot valdre una victòria si volen encarrilar la permanència a la primera divisió.
11: Sergi López, bon dia.
23: Què tal? Bon dia.
11: Avui és dia de vaga. El sector educatiu prem l'accelerador de les protestes a 6 setmanes perquè acabi el curs. Avui nova jornada de vaga de professors de l'Escola Pública Tot Catalunya, aturada també, però, del professorat de la concertada i dels estudiants.
23: Estan cridats a la vaga tots els professors d'escoles i instituts, també el personal d'administració i serveis i els estudiants, perquè el sindicat d'estudiants de secundària ha decidit sumar-s'hi. Al centre de la protesta serà Barcelona. Els professors han previst que es formin 3 columnes, 2 sortiran de plaça Espanya fins a la plaça Sant Jaume, tot i que faran recorreguts diferents. La tercera vindrà de l'estació del Clot per Meridiana, plaça Urquina Ona per acabar també a les portes del Palau de la Generalitat. El professorat de la concertada també s'atura, però faran una marxa diferent i més matinera des de plaça Urquina Ona fins a la plaça de Sant Jaume.
11: Com dèiem, és una vaga que a la que s'hi ha sumat l'escola pública, però també hi ha la concertada i la inclusiva. Soledad Domínguez, però quines són les reivindicacions dels uns i dels altres?
24: Els sindicats de l'escola pública demanen una millora immediata del sou que vagi més enllà dels 800 euros extra que cobraran enguany i que els salaris quedin lligats a l'IPC. Volen també que se'ls compensi adequadament per totes les feines extra que fan, des de les sortides i colònies fins a l'acompanyament en els treballs de recerca. Estan també tots d'acord que cal reduir el nombre d'alumnes per aula de manera immediata. Pel que fa a l'escola inclusiva, aquí el sindicat de professors de secundària renega del sistema. Demana que els alumnes amb dificultats severes vagin a centres d'educació especial. La resta, en canvi, volen incrementar un 50% el personal que tenen aquests estudiants tant als centres educatius com als serveis específics com als EAPs. Pel que fa a l'escola concertada, la reivindicació més urgent és tenir el mateix horari lectiu que els professors de la pública.
11: Anirem seguint el desenllaç d'aquesta vaga i l'afectació de les protestes al llarg de tot el matí. Crida la calma a l'Hospital Clínic després que la PCR, la dona sospitosa de tenir antivirus, hagi estat negativa. La catalana, però, continuarà en observació 42 dies i està a l'espera d'una segona prova, tot i que no té cap símptoma.
23: La segona PCR la rebrà 7 dies després de la primera, és a dir, aquest dissabte. José Muñoz és el cap de Salut Internacional del Clínic.
25: Molt bones notícies en el sentit que asimptomàtica, malalta amb PCR negativa.
23: A més, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicat a l'Aquí Catalunya que va estar exposada al virus menys de mitja hora, un període curt que redueix el risc de contagi.
26: Tot i que de baix risc, perquè va passar molt poc temps en contacte amb la persona que després va morir, que era la viatgera dels Països Baixos, que pel seu estat de salut va ser treta del vol i va morir poc després, no? Va ser menys de 30 minuts.
23: La dona continuarà al clínic en quarantena, igual que els 5 catalans ingressats al Gómez Ulla de Madrid. El calendari es pot modificar si algun dels passatgers confirma un contacte posterior amb un nou positiu.
11: I el govern assegura que ha fet un pla endreça a la Conselleria de Drets Socials i que els pagaments indeguts a la DGAIA ja són història. Les dues fundacions que han estat en el punt de mira, Res i Lis i Mercè Fontanilles, deixaran de fer el seguiment de les ajudes als extutelats, Oriol Soler.
3: Aquestes prestacions ara reajusten de manera automàtica i els joves cobren més o menys depenent de la seva situació laboral, creuant dades amb la Seguretat Social. I amb aquest argument el govern ha anunciat que prescindirà de les fundacions Res i Lis i Mercè Fontanilles assenyalades per pagaments indeguts per valor de 4,7 milions d'euros.
15: I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat de seguiment de la situació econòmica dels joves deixa de tenir sentit. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca de proporcionar l'acompanyament socioeducatiu als joves extutelats amb personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
3: Martínez Bravo, que ha recordat que la DGAIA ha passat de 30.000 a 50.000 expedients en una dècada, lamentant que els recursos no s'han incrementat de manera proporcional.
11: I avui comença el Festival de Cannes i Catalunya hi tindrà un paper protagonista amb 7 produccions fetes a casa nostra.
23: En aquesta edició, que és la número 79, es podrà veure el primer llargmetratge de l'actriu Aina Clotet, Viva o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que competirà per la Palma d'Or.
11: En té tots els detalls el nostre company Pau Puig.
16: També hi participaran dos joves cineastes sortits de l'escac. Aina Callejón presenta el curtmetratge Tu, jo i la vaca, que explica la història d'una jove addicta al mòbil que ingressa a un centre de rehabilitació on treballen fent teràpia amb vaques.
18: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i bueno, és una oportunitat increïble, sobretot per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
16: Per altra banda, Gerard Puig no competirà directament al festival, però sí presentarà Desfici, la història d'un jove que ha de cuidar el seu pare després que aquest pateixi un ictus.
19: Jo volia representar una mica també com a vegades les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida.
16: Són declaracions al Tot és Comèdia de Ser Catalunya.
11: Doncs arribats a aquest punt, dediquem l'últim minut a l'Aquí Catalunya. Marina Fernández, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia, com esteu?
11: Què tenim avui pel programa? Suposo que molt de seguiment d'aquesta vaga a l'ensenyament.
20: Exacte. Parlarem amb totes les parts implicades, amb sindicats, amb directors de centres, amb les famílies també, amb les associacions de famílies, de pares i mares, per veure com veuen si efectivament secunden o no aquesta protesta i si hi ha manera de reconduir-ho d'alguna manera. I abordarem el que es coneix com a estratègia One Health. Clar, els humans hem anat alterant el cicle de vida, destruint hàbitats naturals, envaint espais fins on no fa tant estaven exclusivament reservats al món animal, i això associa cada vegada més la nostra salut a la d'aquests animalons. I tenim exemples ara amb l'antivirus, però amb l'èbola, la Covid, la pesta porcina, i aquesta interdependència és el que volem abordar. Ho farem amb experts en matèria, amb biòlegs i també amb sociòlegs, i escoltarem a les 10 del matí la compareixença de Pedro Sánchez al costat del director de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, en relació a aquest brot. Abans haurem debatut, com dèiem, del model d'escola catalana, i ja les 10 al racó de pensar amb l'Oie Sherman, i a la part final del programa el Merlos.
11: Doncs escolta, ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé, Marina.
20: Gràcies.
11: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya a Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
21: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
1: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest ha estat el son bien als carrers de Barcelona en les últimes hores. Molta alegria a la Rua del Barça, que durant 5 hores va passejar per la capital catalana per celebrar el 29è títol de Lliga de l'equip. Madridista Quino Botti va ser un dels crits que es van poder sentir durant el recorregut de l'autocar, on el Barça onejava una bandera de Palestina sostinguda en molts moments per Lamine Yamal. Però no totes les notícies de les últimes hores han estat tan bones. Per exemple, perquè també hem de parlar avui de l'Ero presentat a Nissan. Abans, però, d'entrar en tot això, tres imprescindibles. El temps. Ara no plou, però al migdia arribaran pluges pel Pirineu que poden afectar qualsevol punt del territori. Les temperatures màximes quedaran més baixes que ahir. El trànsit, al marge de les retencions habituals a aquesta hora, destaca un doble tall a la Ronda de Dalt per una manifestació. I és que recordem que avui els professors fan vaga i que ja es preveu que la circulació serà complicada. I el transport públic, de moment, no hi ha incidències. L'acomiadament col·lectiu que prepara Nissan afectarà 211 treballadors a Catalunya, gairebé un 40% de la seva plantilla. El fabricant de cotxes japonès ha comunicat als sindicats que vol reduir el nombre d'empleats als seus tres centres del Prat i de la Zona Franca, a Pol Valero.
2: La pitjor part se l'endú al centre de recanvis del Prat amb 110 acomiadaments que, segons els sindicats, pràcticament l'aboquen a baixar la persiana. Raül Ocon, portaveu de Comissions Obreres.
3: Per centres de Zona Franca són 66 persones afectades. Després de Zona Franca al Prat d'àrees flexibles són 15 persones afectades. I en el cas de recanvis, que és el pitjor, són 110 persones afectades de 122, perquè en aquest centre podíem estar parlant d'un tancament.
2: D'aquesta manera, Nissan redueix encara més la seva presència a Catalunya després que fa 4 anys tanqués la fàbrica de cotxes de la Zona Franca, que ara ocupen Chery i Ebro. En total, la companyia japonesa vol acomiadar 900 treballadors a tota Europa.
1: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, veu l'Ero amb preocupació, però espera que l'època que diu de bonança econòmica ajudi a recol·locar els afectats en altres empreses.
4: Doncs el que s'està produint és una transformació al mercat laboral, que probablement ens donarà uns quants sotracs durant un temps, però que hem de ser capaços de trobar d'altres sectors productius, doncs, que tinguin la capacitat d'omplir aquests eros.
1: Samper també ha garantit que el govern s'implicarà en la mediació amb l'empresa perquè l'Ero tingui el mínim d'impacte possible. I el món laboral ens deixa una de freda i una de calenta perquè l'empresa Indra vol contractar 1.500 persones a Catalunya en el proper any i mig per ampliar el seu negoci de seguretat i defensa. La companyia ha presentat el seu pla estratègic que contempla augmentar un 50% el seu volum de negoci des de Catalunya, Pol.
2: Concretament en camps com la ciberseguretat, la ciberdefensa, els vehicles terrestres i les comunicacions espacials. Àngel Simón, president d'Indra.
5: La capacitat industrial, el potencial tecnològic, el talento que se encuentra en Catalunya les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
2: Indra també ha anunciat un acord per col·laborar amb una vintena més de companyies catalanes que treballen amb tecnologia civil, però que també pot tenir usos militars.
1: És una aposta que Salvador Illa ha agraït.
6: El compromís del govern de Catalunya d'acompanyar a tots vostès, d'acompanyar a Indra i d'acompanyar, per descomptat, el govern d'Espanya en aquest desplegament i implicació del teixit empresarial català en l'àmbit de la defensa i del nostre compromís europeista.
1: Sergi López, bon dia.
7: Què tal, Gisela?
1: Avui nova jornada de vaga de professors a l'Escola Pública de tot Catalunya, només 6 setmanes perquè acabi el curs. Aquest dimarts està convocada l'aturada també del professorat de la concertada i dels estudiants que volen fer costat als mestres.
7: El govern diu que vol resoldre el conflicte, que confia fer dijous un primer pas en aquesta direcció. Segons que ha pogut confirmar Ser Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, encapçalarà personalment la reunió amb els sindicats presents a la mesa de centres públics.
1: Més detalls, Soledad Domínguez. Domínguez.
8: Sense avançar fins a quin punt el govern té marge de maniobra per oferir millores respecte a l'acord que van signar amb Comissions i UGT, un pacte que continuen defensant, la consellera Niubó s'hi ha deixat clar que volen trobar vies per resoldre el conflicte.
9: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
8: El govern encara no ha concretat l'ordre del dia d'aquesta trobada, que diuen serà genèric, però sí la seva voluntat de desescalar el conflicte i introduir millores en l'acord que està vigent i que han començat a desplegar. La setmana passada, per exemple, van concretar que servirà per contractar mig miler llarg de nous especialistes en educació inclusiva o integradors socials que s'incorporaran a les aules el pròxim setembre. Amb la concertada es veuran també, però divendres.
1: Arran, de fet, d'aquesta vaga, com dèiem, hi ha aquests talls que ja s'estan produint a la B20 Santa Coloma de Gramenet, però és que també hi ha talls a la Gran Via a la zona de Can Batlló. I més coses, perquè l'activista Saïf Abu Keshef ha avisat que portarà la seva captura i empresonament per part d'Israel als tribunals.
7: En una roda de premsa, Abu Keshef ha assegurat que estan estudiant quines accions legals s'emprendre, entre les que no descarta fer una querella a nivell europeu.
10: Y vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma.
7: D'aquesta manera, s'afegeix a Ada Colau o Jordi Coronas, que la setmana passada van portar les detencions que van patir a bord de la primera flotilla a l'Audiència Nacional, denunciant que havien patit tortures.
1: I els Mossos han detingut un home a la Riera de Gaià, al Tarragonès, per una presumpta agressió sexual a un menor de 16 anys, diumenge a la matinada. Cristina Artacho.
11: Una persona va acudir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Torredembarra dissabte a 3:15 de la nit per avisar dels fets, segons ha avançat el diari de Tarragona i ha pogut confirmar Ser Catalunya. Unes hores més tard, una patrulla va localitzar i aturar el vehicle amb el presumpte autor, un home de 45 anys, i la víctima. Els agents van detenir l'home, que està sent investigat per dos delictes contra la llibertat sexual: agressió sexual a menor de 16 anys sense violència i incitació a la prostitució de menor.
1: Són les 7:27.
12: Renoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: I el Barça celebra la 29a Lliga amb una rua multitudinària pels carrers de Barcelona.
7: Bogeri entre els jugadors. I també bogeria entre el públic. Més de 650.000 aficionats culers, segons la Guàrdia Urbana, es van acostar per poder celebrar la temporada i veure de ben a prop els seus ídols.
1: Una rua amb molta animació blaugrana.
7: Amb record per l'etern rival, el Madrid.
1: I una imatge que donarà la volta al món, Lamine Yamal i la bandera de Palestina.
7: El déu del Barça va fer onejar la bandera palestina, mentre que Lewandowski, Joan Garcia o Eric Garcia van agafar el relleu d'Íñigo Martínez i van fer onejar una estelada.
1: I el Girona, que rescata un empat insuficient de Vallecas.
7: Un gol d'Estuani en temps de descompte fa sumar un punt que pot ser molt important en aquest tram final de temporada, però que no és suficient per marxar de la zona perillosa de la classificació.
1: I avui què celebrem?
7: Doncs avui el que fem és enviar el nostre suport a les persones que pateixen fatiga crònica.
15: Ja no mira les estrelles, mira sus ojeras, cansadas de pere.
7: Perquè avui és el Dia Internacional de la Fatiga Crònica i de la Fibromialgia. L'objectiu de la jornada és donar a conèixer l'existència d'aquestes malalties, incidir en la necessitat d'investigar els factors de predisposició i destacar la importància de fer-ne la detecció precoç.
1: Així arribem, doncs, a 7:45. La informació continua a l'Oi per Oi.
16: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
17: Oi per Oi, con Àngels Barceló.
16: Una segunda PCR tendrá que confirmar el positivo por antivirus que ha dado en un primer test uno de los 14 españoles que están ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. La noticia la conocimos ayer, poco después de que se completara el desembarco del Ondius en el puerto de Tenerife. El puerto ha sido desinfectado esta madrugada después de que el crucero zarpase ya rumbo a los Países Bajos.
17: En un día y medio se ha completado ese desembarco. Ayer salieron hacia el aeropuerto los últimos viajeros. El barco tuvo que finalmente atracar en el puerto de Granadilla por las malas condiciones meteorológicas. En cuanto al español que ha dado positivo, está asintomático. Falta, por tanto, que esa nueva PCR confirme que efectivamente tiene el virus. El epidemiólogo Amós García explicó anoche en Hora 25 que se va a reforzar el aislamiento de este paciente y pidió esperar a la segunda prueba porque no es habitual que den positivo personas que no tienen síntomas.
18: Es bastante razonable pensar que esta prueba, que ahora ha salido positiva, pueda salir en la siguiente PCR negativa o no. En ese caso, pues sería una situación que no es la habitual, porque no con otros microorganismos, pero como este, repito, las PCR a personas asintomáticas suelen dar negativas.
17: Esto dice el experto en sanidad, no lo tiene tan claro. También anoche en Hora 25, el secretario general del Ministerio, Javier Padilla, decía que lo razonable, sin embargo, es que la segunda prueba sí acabe confirmando el virus. Explicó que en todo caso, ellos lo que no van a hacer es esperar la confirmación y por eso han trasladado ya al paciente a la unidad de especial aislamiento del hospital.
16: Es martes, es 12 de mayo. Y por el antivirus empiezan precisamente los titulares a esta hora de la mañana.
17: Porque al pasajero español se suman otros dos casos confirmados de antivirus entre los evacuados. Una mujer francesa que se encuentra ingresada en la UCI en su país. También un ciudadano de Estados Unidos que ha dado positivo leve. Las autoridades de Estados Unidos vigilan a otro evacuado con síntomas compatibles.
2: El director de la OMS destaca el liderazgo de España en el operativo de repatriación y habla de un ejemplo para el mundo. Tedros Adhanom se reúne hoy con Pedro Sánchez. Ambos comparecerán desde la Moncloa. Será la primera vez que lo haga el presidente.
17: Los candidatos andaluces se enfrentaron anoche en el segundo debate electoral. El del PP, Juanma Moreno, reprocha a la socialista María Jesús Montero que no se hayan asumido responsabilidades por el accidente de tren de Adamuz. Montero señala los servicios autonómicos de emergencias.
2: Donald Trump dice ahora que el alto el fuego agoniza después de la propuesta enviada por Irán. El estadounidense la califica de absoluta basura porque no incluye la negativa a hacerse con armas nucleares.
16: Y la otra imagen del día está en Barcelona. Porque durante más de 5 horas cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital catalana para celebrar el campeonato liguero del Barça. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
19: ¿Qué tal? Buen día. Según el ayuntamiento fueron 750.000 personas.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
4: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, els professors són els protagonistes. Aquest matí de dimarts tallen diverses carreteres des de primera hora, coincidint amb la nova jornada de vaga que viu el sector. Tot en portes d'una reunió dijous amb el departament on el govern pretén desencallar una situació que cada cop està més enfrontada. Ara hi entrem en tot això, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga des del RAC, en aquests talls que hi ha provocats pels sindicats de mestres, on hem de tenir paciència.
7: Bon dia, doncs ara mateix hem de continuar tenint paciència per tots aquests talls que segueixen actius. Recordem la calçada tallada a la ronda de dalt, concretament a la B20, en els dos sentits de la marxa, al nus de la Trinitat. També continua actiu el tall a Mataró, a la C32, en sentit Barcelona, que obliga a obrir un desviament senyalitzat per la N2. També cap al vessant sud tenim un tall a la C31 encara actiu, amb 2 quilòmetres aturades en els dos sentits de la marxa a l'Hospitalet de Llobregat. La AP7 també té dos talls, un tall entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit sud, i un altre entre Montornès i la Roca, en sentit Barcelona. Encara al Vallès hi ha dos talls més, un a la C17 a l'altura de Malla, en dos sentits, i també en dos sentits hi ha un tall a la B30 a Cerdanyola del Vallès, amb 4 quilòmetres d'aturades. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: El segon imprescindible és el transport públic i el tercer el temps. No us deixeu enganyar pel temps d'aquest matí, perquè a la tarda la cosa es complica. Jordi Carbó, bon dia.
8: Compten les tempestes, que aquesta tarda seran en molts casos de caràcter violent. Al matí farà sol, amb un ràpid ascens de temperatura. Ara tenim 16 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 11 a Lleida, 10 a Girona. Màximes més baixes que ahir, properes als 20 graus, als 25 al Pla de Lleida. I entre el migdia i primeres hores de la nit, tempestes que afectaran qualsevol punt de Catalunya, però especialment al prelitoral i a punts de la Catalunya central. Poden caure més de 50 litres per metre quadrat en poca estona, a més, en molts casos en calamars o pedra i fortes ratxes de vent que podrien superar els 80 km per hora.
6: Ja heu sentit, són diversos els punts on hi ha talls de trànsit pels professors que des de primera hora estan fent-se notar en una nova jornada de vaga. En aquest cas, la vaga afecta l'escola pública, també la concertada, primària i secundària, a un centre educatiu del barri de Sants de Barcelona i a la Solera Domínguez. Bon dia.
9: Hola, bon dia, Gisela. Ens hem mogut una mica. Ara estem a les portes de l'escola Jaume I, on mitja dotzena d'alumnes petits estan ja en acollida, esperant que comencin les classes, que això passarà a partir de les 9. A la porta de vidre d'aquest centre hi ha molts cartells amb les reivindicacions dels mestres. En un d'ells podem llegir: fa 10 dies que estem sense auxiliar d'educació especial i hem hagut de cobrir la seva absència entre tot el personal de l'escola. Això és una situació que va passar al mes d'abril i que diuen en aquest centre és un exemple, doncs, de les dificultats que tenen per poder atendre tot l'alumnat en bones condicions. Aquí, de moment, molt poc moviment de pares. Haurem d'esperar una mica a veure si això s'anima, si els pares es resignen i es queden els nens a casa o si els porten igualment a l'escola.
6: Gràcies, Soler.
9: Fins ara.
6: I la vaga de professors és un dels grans temes d'aquest dimarts, el gran tema d'ahir, però és la rua del Barça. Unes 750.000 persones van celebrar el títol de Lliga.
10: Els més grans i els més joves van omplir els carrers de Barcelona. Van voler celebrar amb els seus ídols la 29a Lliga del Barça en una rua on els jugadors van animar la festa. Amb molts MVPs de la tarda, per exemple, els dos polonesos, Lewandowski i Chesney.
11: Marc García, ex de la Masia!
12: Visca Barça, visca Catalunya!
10: Van menjar gelat, pizza, hamburgueses, el porter fumant vàper, llançant fins i tot cigarretes, i on el fuet també va ser protagonista.
6: De fet, és una imatge que donarà la volta al món, la de Lamine Yamal i la bandera de Palestina.
10: El déu del Barça va fer onejar la bandera palestina, mentre que Lewandowski, Joan Garcia o Eric Garcia van agafar el relleu d'Íñigo Martínez i van fer onejar una estelada, una rua amb els càntics tradicionals i el record pel Real Madrid. De fet, també es va poder fer veure a Lamine ensenyant una samarreta on s'hi llegia: gràcies a Déu, no sóc madridista. O a Fermín, amb una bufanda on s'hi llegia antimadridista, amb agraïments dels futbolistes a l'afició.
1: És un espectacle, veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols...
10: Escoltàvem a Dani Olmo.
6: Però no tots estan de festa, el Girona empata i juga amb foc.
10: Efectivament, 1-1 contra el Rayo Vallecano amb un gol d'Estuani al minut 90. Estan només 2 punts per sobre del descens.
6: Són les 8:26.
13: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC, els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
15: Sou molt bona gent.
16: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
17: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
6: El judici als Pujol es reprèn aquest matí amb el discurs final de la Fiscalia per intentar convèncer el jutge de la seva culpabilitat. Això després que ahir mantingués la petició de pena de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrussola. Andrea Villòria.
18: A les 9 rebrem la penúltima sessió del judici avui amb els informes, els discursos finals de la Fiscalia i després l'Advocacia de l'Estat, que ahir van mantenir intactes les seves acusacions contra els Pujol.
19: Todo lo demás se eleva a definitivas.
20: El resto de conclusiones se elevan a definitivas.
18: Això vol dir penes de fins a 29 anys de presó i multes milionàries pel primogènit, 17 per la seva exdona, 14 pel seu segon fill i 8 anys pels 5 germans restants. També presó per la desena d'empresaris imputats. En canvi, s'arxiva oficialment l'acusació contra l'expresident Pujol.
21: I dictar en los próximos días un auto de sobreseimiento libre del señor Jordi Pujol Solís.
18: Així ho anunciava el president del tribunal.
6: I Esquerra i el PSC encarrilen els pressupostos, tot i les discrepàncies en educació. Els de Junqueras demanen el cap del director de la policia, Josep Lluís Trapero, tot i que no ho condicionen a la negociació dels comptes. També els socialistes desvinculen els pressupostos de la crisi a educació. Laura Pons.
22: Sí, el daltabaix a educació, tant pel que fa a la nova jornada de vagues com a les infiltracions policials, no afectarà a la negociació pressupostària. Són paraules dels portaveus d'Esquerra i del PSC, Isaac Albert i Lluís Amoret.
23: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
24: Veiem que és important separar temes. Una cosa és el procés de negociació i de futurs pactes a favor de que Catalunya tingui uns pressupostos, i per una altra banda és diferents situacions que es donen al país.
22: De fet, tots dos partits confien que a partir de la setmana que ve la negociació dels comptes agafi embranzida. Fons dels dos partits confien que l'acord arribi.
6: I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a què diuen els diaris. Amb el Barça i l'antivirus, no?, com a protagonistes.
10: Efectivament, són els protagonistes de les portades. La fotografia del País, La Vanguardia, L'Ara i El Periódico mostra la imatge de la rua del Barça amb l'autocar blaugrana i la marca Campions. És la bona notícia de les portades. La notícia preocupant és el passatger espanyol que ha donat positiu per antivirus. Al marge d'aquests temes, El Periódico explica que un exprofessor del Conservatori del Liceu està acusat de tocaments. La Vanguardia destaca que el govern i Esquerra ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'Ara destaca el primer de 3 dies de vaga general en un mes a l'educació i que la Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol.
6: I avui el Palau Sant Jordi rep un dels grups més destacats del K-pop, són Twice.
10: Sí, formada per 9 noies, és una de les bandes més famoses. Els seus balls i coreografies s'han fet molt populars a les xarxes. Alguns vídeos acumulen més de 100 milions de visualitzacions a YouTube.
6: Doncs així arribem a 8:45. La informació continua a l'Hoy per Hoy.
0: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
2: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
2: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en un día en el que hay sobre todo dos grandes temas. Uno es la situación de la crisis del antivirus, una vez ya han desembarcado todos los pasajeros del barco y el barco ya va rumbo a Países Bajos, y ese positivo que será sometido, positivo en una primera PCR, pero que será sometido a una segunda prueba porque es un ciudadano español de los que está ingresados en el López Ulla, pero que está asintomático. Y el otro gran tema son las elecciones en Andalucía. Ayer hubo el segundo y último debate entre los cinco candidatos, esta vez en la Radio Televisión Pública Andaluza. Hablaremos de ello, hablaremos con uno de los candidatos, con Antonio Maillo, candidato por Andalucía, pero antes voy a saludar a los analistas de esta mañana. Elisa de la Nuez, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Gonzalo Velasco, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Ignacio Escolar, muy buenos días.
25: Buenos días, Ángeles.
2: Pero antes quiero explicarles algo que está sucediendo, y es verdad que tantos temas de actualidad que prácticamente lo está tapando, pero que es muy importante que hay que empezar a poner el foco ahí, porque tiene mucho que ver con el deterioro de los servicios públicos. Hablamos mucho de la sanidad, se está hablando mucho de la sanidad en esta campaña electoral en Andalucía, pero no podemos olvidarnos de la educación, por ejemplo, ni de la dependencia. Hablaremos de educación estos primeros minutos del abierto, porque hoy ha empezado en Cataluña la segunda huelga de profesores este año. La primera quedó en suspenso después de un acuerdo que alcanzaron con la Generalitat y varios sindicatos, pero no todos, y además los docentes de la pública y la concertada y otras organizaciones sindicales, las que se quedaron fuera de este acuerdo porque no lo querían, no están satisfechos con este pacto y han vuelto a convocar paros. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
26: ¿Qué tal? Buen día.
2: De hecho, los sindicatos docentes dicen que van a colapsar las calles de Barcelona. Han convocado 3 marchas a lo largo de la ciudad y ahora mismo ya están provocando serios problemas de circulación a esta hora de la mañana, hora de mucho tráfico en varios puntos de Barcelona.
26: Sí, desde luego están haciendo un gran despliegue de cortes los docentes hoy en Cataluña. Ahora mismo son 7 los puntos en los que están cortando el tráfico. Por ejemplo, la P7 está cortada en Montornès del Vallès en dirección a Barcelona. La misma vía en San Cugat en los dos sentidos de la circulación. Otras carreteras, la B30, la C17, la C31, también están cortadas. Esto ahora mismo, pero hace poco rato estaban cortando la Ronda de Dalt de Barcelona. Es una de las vías principales de la ciudad. Se mantiene la congestión en toda esta zona. En definitiva, Ángels, la recomendación hoy a quien le sea posible es que no use el coche, sobre todo en el área de Barcelona.
2: Sergi, gracias.
26: A ti.
2: Vamos a irnos a esta hora al barrio de Sants, en Barcelona. A las puertas de un colegio está Soledad Domínguez. Sole, buen día.
27: Hola, buen día, Ángels.
2: Es verdad que es pronto todavía, las clases acostumbran a empezar un poquitín más tarde, pero a esta hora, Sole, ¿se nota ya algo de movimiento?
27: Bueno, digamos que discreto. Es verdad que las clases, como apuntabas, no empiezan aquí hasta las 9 de la mañana. Hemos visto entrar algunos alumnos de la mano de sus padres que vienen a hacer lo que se llama el ratito de acogida, pero todavía es un poco pronto para aventurarnos a decir qué van a hacer la mayoría de los padres, de las familias, si se van a quedar los niños acá en casa, contando con que buena parte del profesorado está haciendo

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Sanidad confirma que la segunda prueba de PCR realizada al paciente español aislado en el Gómez Ulla también ha dado positivo en antivirus. Javier Liébana.
1: Se confirma, sí, definitivamente el positivo. Es de momento el único en España porque, según acaba de informar el Ministerio, las otras 13 personas confinadas en este hospital militar han vuelto a dar negativo. Mariela Lorido, última hora.
2: Sanidad ya lo pronosticaba anoche con el resultado provisional y se ha confirmado. La segunda prueba de las muestras tomadas al paciente vuelven a dar positivo. Es, por tanto, el primer caso de antivirus en España de los contagiados de momento por el brote en el barco. Recordamos que este paciente empezó a presentar síntomas en las últimas horas, febrícula y problemas respiratorios, aunque está estable sin empeoramiento clínico evidente. Está en la unidad de aislamiento de alto nivel. Los otros 13 aislados en el Gómez Ulla y asintomáticos han dado negativo. Se ha confirmado este resultado y la próxima PCR será en una semana. Sanidad informa además de que el estadounidense, que era caso sospechoso y no concluyente, finalmente el resultado definitivo de la prueba ha sido también negativo.
1: Al margen del antivirus, la noticia internacional está hasta ahora en Reino Unido. Acaba de terminar la reunión de Keir Starmer con sus ministros en Downing Street, donde el primer ministro se ha negado a dimitir pese a la rebelión interna en los laboristas. Corresponsal Lucas Font, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Starmer está decidido a plantar cara a sus rivales y ha insistido en que no tiene intención de dejar el cargo pese a la debacle en las elecciones locales y regionales del pasado jueves. El primer ministro ha trasladado este mensaje a los miembros de su gobierno en una reunión esta mañana en Downing Street y ha recordado que por ahora ningún diputado de su partido ha presentado su candidatura para reemplazarle en el cargo, algo que también han destacado algunos ministros a la salida de la reunión.
4: The Labour Party has a process for triggering a leadership election.
3: El Partido Laborista tiene un proceso para provocar unas elecciones internas y eso no se ha producido, así que vamos a seguir con nuestro trabajo, ha dicho el ministro de Vivienda Steve Reed, uno de los principales aliados del primer ministro. Aún así, algunos miembros destacados del Ejecutivo le han instado en privado a fijar una fecha para su salida, algo que se suma a los pedidos de casi 80 diputados de su partido, un 20% del total, para que deje el cargo. Todos los ojos están puestos en este momento en el ministro de Sanidad, Wes Streeting, y en la posibilidad de que lance públicamente su candidatura para reemplazar a Starmer en las próximas horas.
1: De vuelta a España, el Tribunal Supremo considera que el pago de una indemnización por despido es suficiente para compensar el abuso de temporalidad que ha sufrido un interino. Además, mantiene que estos empleados tienen que superar unas oposiciones para ser considerados personal fijo. Jordi Fábrega.
5: Sí, en una sentencia con fecha de este mismo lunes, el Supremo mantiene su criterio anterior y considera que los empleados interinos de la administración pública solo pueden tener la condición de trabajadores fijos si superan un proceso de oposiciones, haber encadenado contratos temporales durante años, aunque se reconozca que genera una situación de abuso, no genera, dice el Supremo, el derecho a ser considerados trabajadores fijos.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Renoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
10: I també totes les eines i ferreteria.
9: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
10: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
11: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
12: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
13: Cada día ando más despistado.
14: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
15: Dale, José. Venga, va.
16: Hola, nana. Camila, podría andar a dormir.
17: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
18: Aquí comença el Que t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
19: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
20: És un animal.
19: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
20: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
19: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
20: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
18: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
21: Bon dia, com esteu?
22: Bon dia, Sique Rodríguez.
21: Dimecres vinent, Flaqui, apunta
22: sí,
21: la data.
22: La tinc apuntadíssima.
21: 20 de maig.
22: De fet, ja és una data que acostumes a tenir apuntada, però aquest any més.
21: Va ser el primer petó i mai s'oblida.
22: No, inolvidable.
21: 20 de maig del 92. Sí, què feia un 20 de maig del 92?
22: Ai.
21: Tu, Bermúdez, però... havies nascut?
23: Sí, tenia 5-6 mesos i es veu que em vaig fotre a plorar molt fort. O sigui, estaven intentant no fer soroll per no despertar-me, perquè era un bebè. I van decidir despertar-me.
22: Valia la pena despertar-me.
23: Valia la pena.
21: Sol, de tu recordes el 20 de maig del 92?
24: Sí, tenia gairebé 3 anys i ho recordo perquè va ser la primera vegada que...
23: No, i això no és conya. Què has de recordar tu?
24: Que sí, collons, ho he dit mil vegades, a més. Va ser la primera vegada que jo vaig sentir por. Però por de veritat. Perquè vaig veure bona part de la família embogida, cridant com uns locos.
21: Però com pot ser que recordis el que vas veure amb 3 anys?
24: Perquè es va fer a casa el meu avi... I home, sí... Sobretot el meu avi.
23: Vols dir que no és d'aquesta cosa que recordes més per com ho expliquen, la de vegades que ho expliquen?
24: És bastant possible, però jo vaig tenir por aquell dia.
21: O sigui, tu tenies 6 mesos, Bermúdez, tu tenies 3 anys, Sol de Vila, i tu, Seixó, què feies el 20 de maig del 92?
25: Doncs mira, vam fer l'operatiu, jo era cap d'esports d'aquesta casa.
21: O sigui, a la primera Copa d'Europa del Barça tu eres el cap d'esports.
25: Sí, senyor. I no vaig poder anar a Wembley, cosa que em va saber molt de greu, perquè havia un play-off Barça-Madrid i em tocava fer-lo. Era el dia després i tal i qual, però bueno, si no hagués anat...
21: I tinc tu vas dissenyar el bueno, dispositiu, però et vas quedar a casa.
25: Sí,
21: de què edat especial?
25: Efectivament. Tota la... I a més, havia dos senyals, la de local i la de cadena. Vull dir que... Sí, tinc... I a més, hi ha anècdotes bones aquest dia, aquí a la redacció.
21: Guarda-les.
25: Les guardo, pa.
21: Guarda-les.
25: Les guardo.
21: Helena, tu què feies el 20 de maig del 92? Te'n recordes o no?
26: No me'n recordo, sincerament. No mentiré.
21: Això vol dir que era molt jove.
25: Molt jove.
21: I tu, el tio que va veure Maradona al Camp Nou, Willy?
27: Doncs jo tenia 18 anys. Bueno, 17, a punt de fer 18, imagina el que estaria fent.
28: Jo també ho recordo.
29: Aquell dia.
21: Què feies, Pep?
28: Celebrar, coi, celebrar. Cagun dina.
21: Doncs celebrarem amb tots vosaltres que el 20 de maig del 92 el Barça va guanyar la primera Copa d'Europa i, per tant, des d'aquell any, el 20 de maig sempre serà una data especial. No és que sigui cap... data rodona, no? Perquè han passat 34 anys.
22: No.
21: No són 50, no són 25, però és igual.
22: Però és 20 de maig.
21: I aprofitarem que un dels nostres col·laboradors més estimats, José Mari Vaquero, ha tret un llibre, Mi pròxima parada, per presentar-lo formalment, tot i que ja n'hem parlat, va venir a Sant Jordi i tal, i ajuntar-lo amb la festa del Dream Team. Si voleu venir, què t'hi jugues especial a l'hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Què t'hi jugues especial a l'hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges amb José Mari Vaquero, que suposo que exemplars del seu llibre no ferirà, no?
22: Segur.
21: I més gent del Dream Team.
22: Ai, ai, ai, ai.
21: I més gent del Dream Team.
22: Ai, ai, ai, ai.
21: 606-32-72-11 606-32-72-11 envieu-nos la gent que voleu anar dimecres vinent, dimecres 20 de maig, a viure en directe l'especial que farem amb José Mari Vaquero, Mi pròxima parada, al Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. 606-32-72-11. En els propers dies us anirem donant detalls d'aquest especial que us hem preparat de la mà de José Mari Vaquero, per presentar oficialment, formalment, el seu llibre, Mi pròxima parada, i per recordar anècdotes, com ara explicava el Seixó, amb gent del Dream Team. Va, hi haurà la Copa d'Europa, ho podem dir, no?
24: Es pot dir, sí.
21: Vinga.
22: Hi haurà la Copa d'Europa.
21: Hi haurà el trofeu. Sí, sí, hi haurà el trofeu. I moltes més coses, eh?
22: Moltes més.
21: Gent del món del futbol i gent de fora del món del futbol. 606-32-72-11.
18: Què t'hi jugues?
21: José Mari Vaquero, què tal, com estàs?
30: Hola, bona tarda.
21: El passe atrás, la passada enrere. ¿Por qué es muy importante en el fútbol y también en la vida?
30: No, pero yo lo pongo así porque fue... Pasé un año o dos años duros. Jugaba en una posición muy concreta que Johan puso. En menos de 6 segundos dejaba el balón atrás, me pitaban 20.000, llegaba el balón a banda, entraba al área, remataba y me aplaudían 3.000.
18: Què t'hi jugues? El programa d'esports dels migdies de Ser Catalunya. A
0: Escolta'ns de dilluns a divendres amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Però o sigui, també, que és important dar un passo atrás.

0: 12 i 10, què t'hi jugues? A SER Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts escoltarem Hansi Flick en directe al programa. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: L'entrenament del Barça ha començat a les 12 del migdia. Entenc que serà curtet perquè es manté la roda de premsa de Hansi Flick per la 1 del migdia.
1: Espero que sigui curtet perquè encara no ha començat. O sigui que imagina't si és llarguet, cap a quina hora es pot marxar a la roda de premsa. Veig uns conos i unes piques i no hi ha ni porteries. Per tant, jo calculo que entre 10 i 12 minuts.
0: Ah, perquè l'entrenament, els primers minuts els podeu veure.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És poètic que hi hagi uns conos ara mateix a la gespa del camp d'entrenament del Barça, no?
1: És que entre les crispetes i els conos estem enviant missatgets tot el dia. Però sí, sí. Jo no crec que duri gaire. De fet, el camp no està preparat com sempre amb les activitats que es fan després d'aquests 15 minuts oberts. No estan les porteries posades, perquè ens entenguem. Jo crec que faran una sessió suau d'activació després de la festa i que a la una podrem escoltar Hansi Flick.
0: Un Hansi Flick que ja ho va explicar el Santi Ovalle ahir a la tarda a la SER. Renova amb el Barça fins al 2028 amb una temporada més opcional, és a dir, amb possibilitats d'allargar-lo fins al 2029, Santi.
1: Sí, volien tancar-ho just després de ser campions i no van trigar ni 24 hores. Ahir van reunir-se a Pinizà a Videco, ho van deixar tot tancat i és un fet, només falta la confirmació oficial i la rúbrica. Però hi ha un acord absolut, total, i es pot donar per tancada aquesta renovació de Hansi Flick fins al 2028, més un any més en funció d'objectius i ampliable per part de totes dues parts. És a dir, totes dues parts poden decidir si, en funció dels objectius, si Flick continua o no continua. El Barça és una bona notícia i Pinizavi és el representant també de Robert Lewandowski, que ja ha anat explicant al Nil aquests dies com està la situació. També vaig preguntar si hi ha resolució i formal, oficial, no hi ha resolució. Diuen que encara necessita més temps.
0: Doncs en una estona ampliem l'anàlisi sobre la situació esportiva del Barça i els plans de futur. Els endrecem una mica perquè ja els hem anat explicant al llarg d'aquestes últimes setmanes al que t'hi jugues i m'agrada que el Barça, diguem-ne, el primer, asseguri la continuïtat del seu entrenador i a partir d'aquí anar construint per millorar la capacitat competitiva de l'equip. Flaqui.
2: Notícia esperada i ja pràcticament tots la donàvem per feta, però ara es confirma. Em sembla una excel·lentíssima notícia, una grandíssima notícia, que el Barça tingui ganes de Flick, com no pot ser d'una altra manera, i que Flick segueixi tenint aquestes ganes de Barça. Sembla que aquella declaració que va fer fa unes setmanes de què vol ser l'entrenador del Barça quan el Camp Nou estigui acabat, és tota una declaració d'intencions d'un Hansi Flick que, igual que els seus jugadors, manté la fama intacta, que té reptes per davant. Es tracta de fiançar el projecte, d'encertar en la presa de decisions en aquesta complicitat que l'ha d'unir amb Deco i que ara en parlarem de cara a aquest proper estiu per poder fer el salt a Europa i per seguir fent créixer una generació de futbolistes encapçalada per Lamine Yamal i apadrinada pel propi Hansi Flick que ens donarà moltes alegries, n'estic convençut.
0: Demà el Barça juga a Vitoria contra l'Alavés a les 21:30, 9:45 de la nit, ja amb la Lliga a la butxaca. Un títol que va celebrar pels carrers de Barcelona ahir a la tarda i que va cobrir l'Adrià Soldevila amb el Nil Solà. Solde, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Quants quilòmetres vau fer caminant?
3: Doncs mira, no ho sé. No ho he mirat. Puc mirar-ho, a la meva salut aquí del mòbil.
2: A veure, tampoc és tant, del Camp Nou a Plaça Catalunya
3: no,
2: i tornar, doncs...
3: No, fa una mica de muntanyeta i tal. 20.000 passes.
0: 20.000 passes vas fer ahir a la
3: 20.000 passes, sí.
0: 20.000 passes.
4: Jo admiro més el dia de les eleccions, el sondeig del Solde de les eleccions.
2: Sí, no, això és insuperable.
4: Això sí que és insuperable.
0: I la va clavar, eh?
4: I la va clavar.
0: O sigui, el tio que va clavar el resultat electoral va ser el Soldevila amb un paper i un boli.
2: Clavat, eh?
3: Sí, sí, paper i boli.
0: O sigui, gent contractant empreses que es dediquen a fer sondejos electorals... I qui la clava és un tarat que va amb un paper i un boli preguntant-li a tot Déu a qui ha votat a les eleccions del Barça.
4: És el bebé del gos fort, diguéssim.
0: És meravellós.
4: És el bebé del
0: ahir
4: gos
0: vas fer 20.000 passes.
3: Sí, em surten uns 14 quilòmetres.
0: 14 quilòmetres.
3: Més o menys.
0: I estàs bé o tens cruiximents avui?
3: Estic bé, perquè, i a més, després d'allò vaig anar a jugar un partit de futbol.
2: Molt bé.
0: És fort. Quina soleria.
2: És mi soleria.
3: He de dir que estic fet una merda. És veritat.
0: Per tant, 14 quilòmetres caminant amb moltes anècdotes, no, Solde?
3: Bastantes, sí. Anem a explicar, va.
0: Va.
3: Perdona, Santi Ovalle, per copiar-te el format.
1: Endavant, endavant.
3: El format. El primer càntic de tots abans que comenci la rua pels carrers de Barcelona l'entona un eufòric Joan Laporta. Fotografia de grup al davant de l'autocar amb la plantilla, staff i alguns directius. I els primers salts del president electe. Campions, campions. En català. Rafa Juste de seguida el segueix i bona part de la plantilla també. Hansi Flick, amb ulleres de sol i gorra, entre Laporta i Juste prefereix no votar. No votar en ve alta. Perfil baix, ens diuen. Dia d'emocions contràries per l'entrenador que en poques hores de diferència ha perdut el seu pare i ha guanyat la seva segona lliga amb el Barça. A l'autocar, millor deixar el protagonisme als jugadors. Chesney i Lewandowski s'acomoden al davant de l'autocar, estirats i juganers. Queremos la cabeza de Joan.
0: Això ho cantava Chesney.
3: Ho cantaven Chesney i Lewandowski també. D'allà no es mouran a les 5 hores de la rua. Cantant, menjant, bevent i, en el cas del porter, també fumant. Acompanyant la gresca dels aficionats que no li paren de cantar el crit que ja coneixem i que ell també vol entonar.
5: Chesney fumador! Chesney fumador! Chesney fumador!
3: Això al micròfon de Gijantes. No sé si és un gran exemple pels nens, però vaja, avui potser gairebé tot s'hi val. El que sí que és un exemple és Lamine Yamal, fent onejar una bandera de Palestina, un referent per a les noves generacions i un ídol internacional abraçant el dolor d'un genocidi. Al darrere de l'autocar, Rafinha i Koundé tampoc es mouen en tota la rua, custodiant la Lliga i la Copa. A Koundé no sé si li fa massa gràcia la festeta, no sembla massa eufòric. A diferència de Casador, Fermín o Araujo, que no paren de saltar, de passar-se una pilota de platja i de cantar. També algun càntic que les últimes setmanes ha generat certa polèmica.
5: Erico Divero, que se siente, que es la te juro que pasé los años, nunca nos vamos a olvidar.
3: Aquest era Araujo. 5 hores, molta calor i cansament, perquè la nit anterior ha estat llargueta. Això, per això, potser millor avui no fer excessos. Aigua, refresc de taronja, de Coca-Cola i alguna cervesa molt puntual. I així evitem algun moment històric, ja decidireu vosaltres si és una llàstima o no evitar-lo, com aquell moment que tant recordem i que Pep Guardiola també deu recordar.
6: Querían las tres, acá están las tres, y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo. Muchas gracias por todo, vica el Barça y vica Cataluña.
3: Avui s'ha decidit acabar així, amb Araujo esperant les masses.
5: Oh, lele, oh, lala, sé que pasa, amigo que ha. Oh, lele, oh, lala, sé que pasa, amigo que ha.
0: A la rua, on es veien molt Lewandowski i Chesney, perquè van estar tota la rua a la part de davant de l'autocar,
2: tota, tota.
0: I va haver un moment que feien patir perquè Lewandowski es va posar a ballar de peu al sostre de l'autocar i una frenada el podia haver tirat a terra com aquella Copa del Rei de Sergio Ramos.
7: Sí.
0: I va haver també algun moment on passaven molt a prop dels arbres i s'havien de tirar perquè no els toquessin les branques.
7: Totaneros.
0: A Dazón, Lewandowski va parlar sobre el seu futur.
8: Para Dazón, para la final, ¿qué puedo decir más? Hemos ganado otra vez la Liga. Y estoy muy feliz, muy orgulloso, y vamos a disfrutar, no todo el día, pero no lo sé, qué puede pasar después.
9: ¿Oye?
8: Pero muchísimas gracias.
0: No sé si us passa, però quan escolto Lewandowski també em recorda l'Albert Bermúdez.
2: Sí, sí, tots.
7: Gràcies, de fuerte.
0: Sí, ara vinc amb tu, però el Martí Juncà va fer una enquesta a Lo Solde preguntant a la gent quin era el seu ídol. I el resultat ens ha sorprès.
2: Ai.
10: Com en dius?
11: Cristian.
12: Genís.
13: Sara.
14: Biel.
15: Joan Martínez.
16: Martina.
17: Candela.
18: Alejandro.
19: Carlos.
20: Soc Daniela.
21: Martina.
22: Santi.
23: Ana.
24: Bruno.
25: Clara.
26: Lucía.
27: Mia.
28: Adrià.
29: Àlex.
30: Nico.
31: Lucía.
32: Martí.
33: Arlet.
34: Mauro.
35: Emma.
36: Dalia.
10: I què has vingut a veure avui? Quin és el teu jugador preferit?
11: A Lewandowski.
12: A Cubarsí.
13: Lamine Yamal.
14: Lamine Yamal.
15: A Pedri i a Rafinha.
16: El
17: Gavi.
18: El
17: Gavi.
19: Rafinha.
20: Pedri.
21: Pedri.
22: Pedri.
23: Chesney.
24: Pedri.
25: Pedri.
26: Pedri.
27: El Pedri.
28: Pedri.
29: Lamine Yamal.
30: Pedri.
31: I també m'agrada molt Gerard Martín.
32: El Lamine i el Gavi.
14: Lamine Yamal.
19: Lamine.
16: El Pedri.
17: El Lamine Yamal i el Ferran Torres.
18: Lamine Yamal.
19: Lamine.
16: El Pedri.
17: El Gavi.
19: I el Gerard Martín.
0: són bastants nens. Pedri guanya Lamine Yamal. Pedri primer, Lamine Yamal segon, Gavi tercer.
9: Porque la rúa no se hace en roca fonda.
2: Sí, clar.
9: Si haces la rúa en roca fonda, gana Pedri i...
2: Però jo li he preguntat al Sol de Vila què en pensa, quines valoracions treu d'aquesta enquesta.
3: No són 1.500 persones.
0: Home, però són unes 50.
2: No, però són moltes, però hi ha molt Pedri, realment. Hi ha molt Pedri.
0: Sí, hi ha molt Pedri. Més que Lamine Yamal. Sí, bastant equilibrat, però sorprèn que Pedri, diguem-ne, entre els nens, surti per sobre de Lamine Yamal en les seves preferències. Estan molt apretats, Pedri i Lamine. I després Gavi, també diversos nens, Rafinha.
2: Gerard Martín.
0: I un que diu Chesney.
2: I un Ferran Torres. No, molt bé, voleu. I un Lewandowski.
11: Sí, a mi també em venen una... A veure, jo estuve en la revolució de campionativos i con Chesney passamos bien rato en el capó de l'autobús.
2: Sí.
11: Pregunté, ¿tú sabes que seguramente día miércoles eres titular? Y me dijo, pues comió hamburguesa. E cioccolata de vapor, e cioccolata de cigarrazion, e cioccolata de puro. Che sto è in polacco è come decir nie objocis miecho, che in spagnolo sarebbe come me suda cojonos. Sería passamos por debajo de árboles, tenemos que acochar.
2: Sí.
0: Molt bé, en català.
11: E mucho polion en Barcelona.
2: Sí, molta alergia, sí.
11: Mucho partículo suspendido, aire. Mucho alergiación, un poco de polen tocó Christensen, estará 7 meses de baja. Se ha roto 3 músculas, 2 dedos de pies. Pero día mucho tranquilo. Ayer incluso aprendí diferencia entre Joan García y Eric García fuera de entreno. Normalmente diferencia es quien lleva guantos, pero ayer estaba ¿quién es quién? Todos igualos. Y cantamos Joan García, sí. Es de la Masía. Pero luego pensamos que tenemos que vigilar con sensibilidades todos,
2: sí.
11: Y también cantamos queremos la cabeza de Joan. Queremos. Para hacer un poco todo.
2: Compensar.
11: Vino también Laporto, presidente, sí. Que no ha pasado desde casa por domingo de mediodía. No ha pasado todavía. Le comenté, creo que necesitas una ducha. Y abrió 2 botellas de champán. Por último, aproveché a preguntarle, oye, yo creo que el año que viene tenemos que hacer algo. Busco trabajo o me quedo aquí en Barcelona, pero últimamente estoy tan lento que se me escapó. Se puso a correr y no le atrapé. Y así fue el día. Entonces todo está muy bien. Muy bien, mucho contento de ganar 2 ligas consecutivas y hacer...
0: ¿Cómo?
11: Sí. De los puños.
2: Sí,
11: puños fuera. Puños dentro. Mazinger griega. Mazinger
0: griega. Tira, Willy.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Ai, comencem pel Girona, que va ser un punt vital per la permanència a Vallecas. Àlex Luna, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Flaqui. Sí, tensió, nervis, imprecisions i després el de sempre, fent el de sempre com sempre, perquè Estuani va salvar ahir el Girona Vallecas en un nou partit sense producció ofensiva. Estuani, que per cert va jugar infiltrat, no va entrar en tota la setmana i Michel no va tenir més remei que preguntar-li com estava per intentar arreglar el desastre després del gol del Rayo al minut 86. Molta gent parlava de por a perdre, d'intentar assegurar el resultat, així ho va veure Michel.
14: Por no. La realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per a ells, i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien, i nosaltres veníem de 3 derrotes. És difícil igualar, i Vallecas es nota molt, i no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut 2 ocasions molt clares, i nosaltres també.
13: Més enllà de si van tenir por o no, que jo crec que el Canguelo sí estava activat, sí. Especialment en alguns jugadors que semblen no saber com afrontar aquesta situació, vull aprofitar per donar les gràcies a Gerard Gombau, que és més gironí que el cul de la Lleona i que va desaprofitar 3 accions claríssimes, 2 xuts i una centrada.
2: M'envia una...
13: Sí. No, i per mi descarat. Però, en fi, 3 finals per davant. La primera, aquest dijous a Montilivi contra la Real, després tocaran al Metropolitano, i l'última, rebre l'Elx, en la que podria ser una autèntica final per la permanència, amb el punt d'ahir, 2 per sobre del descens i empats amb Espanyol, Mallorca i Elx amb 39 punts.
0: Ara mateix, com diu l'Àlex, el Girona és 17è, 39 punts, a 2 del descens, la frontera la marca l'Alavés, que en té 37... Hi ha un quàdruple empat, Mallorca, Elx, Espanyol, Girona, 39 punts. El Girona és l'últim d'aquests 4 perquè el perjudica els múltiples empats, sí. No, Àlex?
13: perquè és una lligueta. Quan és més d'un equip, o sigui, si fos només empat contra l'Espanyol, el Girona estaria per davant de l'Espanyol, però com són més de dos equips, llavors és una lligueta entre ells, i és que el Girona té perdut el gol a veraix amb gairebé tots, jo crec que tots els equips de la part baixa.
0: I què has dit que tenia Estuani, que va jugar infiltrat?
13: Tenia molèsties al genoll, de fet no va entrenar tota la setmana, sembla que se li ha fet una ressonància i sembla que no té res, però la realitat és que no havia entrenat, és més, portava més un entreno a Abel Ruiz, que sí que portava un entreno complet amb l'equip, però Mitchell se la va jugar amb Estuani i menys mal, perquè va sortir bé, i el de sempre, no? amb gairebé 40 anys, salvant per anèixima vegada el seu equip.
0: El Girona va empatar al camp del Rayo, que es va avançar 10 minuts del final, un altre gol d'Alemão, afortunadament pel Girona, Estuani va poder rescatar un punt i queden 3 jornades per patir. Gràcies, Àlex.
13: Gràcies a vosaltres.
2: Del Girona a l'Espanyol, on el nou director esportiu, Elena Diego, bon dia. Monchi,
18: bon dia,
2: envia un missatge d'optimisme a l'afició.
18: Sí, ja treballa com a nou director general esportiu de l'entitat i demà tornarà a l'RCD Stadium per veure l'Espanyol Atlètic. Confia, diu, en la salvació de l'equip.
19: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente, y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Pero yo creo que el Espanyol se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no?
18: Un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva de l'Espanyol amb la presidència del San Fernando, el club de la seva ciutat, mentre negocia quin serà el seu vincle amb Velocity Sports, que és el fons d'inversió propietari tant de l'Espanyol com del Burnley.
0: I el projecte amb Sergio Ramos per dirigir el Sevilla, com ha quedat?
18: Doncs...
2: Hi ha hagut una reunió molt llarga, que crec que ha superat les 10 hores, i pel que expliquen des de Sevilla sí que sembla que està més propera ja la, no, la contractació.
4: Sí, fueron 10 horas, pero las primeras 9 fueron yo intentando entender cómo funcionaba todo. O sea, al final fue una reunión de una hora con un prólogo,
2: un
4: prólogo de 9 horas yo intentando entender los números.
0: I Monchi s'ha cansat,
18: ¿no?
4: Malgrat. Por eso Monchi s'ha ido al Espanyol. No me quiere ver ni pintura.
18: Monchi i Ramos sí que havien tingut converses per veure si s'unia al projecte del Sevilla, com Ramos, per exemple, està implicat al del San Fernando. Diguem-ne que Monchi no volia limitar-se a ser un secretari tècnic, que volia tenir una mica més de poder, com sí que el tindrà l'Espanyol, i això amb el Sevilla de Ramos, que ens diuen els nostres companys de Sevilla que ell vol prendre decisions a la secretaria esportiva, doncs no era massa compatible amb que pogués haver-hi un director general.
0: És a dir, la compra del Sevilla per part de Sergio Ramos avança, el que passa és que Monchi volia manar més del que podia manar al Sevilla amb Ramos i prefereix la proposta de l'Espanyol, on sí tindrà, diguem-ne, molta ascendència.
18: Exacte, perquè com explicàvem ahir, sí que es manté tota l'estructura, segueix Fran Garagarza, que actualment està de baixa com a director esportiu.
0: Bueno,
18: i
0: segueix,
18: Monchi...
0: entenc que és perquè no el poden fer fora perquè està de baixa, no?
18: Exacte. Sí. I Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza i de tota l'estructura esportiva que ja treballava aquests mesos a l'Espanyol.
0: El missatge que va rebre Fran Garagarza és que tu segueixes, però t'anem posant a tot Déu que manarà per sobre teu. Per tant, segueixes fins que decideixis marxar.
4: Yo no puedo añadir nada más al respecto, porque lo único que sé es que yo tenía el San Fernando porque me hacía gracia con la rima de los huevos colgando.
0: O del ratito a pie...
4: El de los huevos colgando.
2: Le fía tanta gràcia, El
4: de los huevos colgando, aquesta. Efectivamente.
0: Gràcies, Elena.
2: Més coses, Ana Palet, bon dia.
20: Bon dia, Flaquim.
2: Tant Girona com Espanyol estaran especialment pendents de la jornada de Lliga que arrenca aquesta tarda.
20: Amb la permanència, com hem dit, més ajustada que mai, 5 equips separats per 3 punts o menys del descens. Avui Celta de Vigo-Levante a les 7 de la tarda, Betis-Elche a les 8 i Osasuna Atlético de Madrid a 9:45. L'Oviedo, per cert, ja és matemàticament el primer equip que baixa a segona.
2: La catalana Paula Blasi parla a la SER de la seva fita històrica a la Vuelta.
20: Convertint-se en la primera ciclista espanyola que guanya la Vuelta femenina, un creixement meteòric per una ciclista que fa 2 anys no era encara ni professional. Als 23 anys, Blasi ha crescut en esports diferents, com el duatló, triatló, esquí de fons o el futbol. En una entrevista, l'Arguero respon si es veu guanyant el Mundial.
21: Claro, es que es una buena pregunta, porque igual que la semana pasada si me preguntaban ¿te ves con el maillot rojo? Pues claro, ojalá que sí, pero no me lo creía yo cuando lo tenía que haber dicho hace una semana. Pero viendo ahora, claro, pues ojalá poder estar disputando por el arcoíris. Sería una locura, pero también sé que está muy caro. Yo siempre digo lo mismo, en una carrera si he sido capaz de dar mi 100% y hay alguien que está más fuerte que yo, chapó por ella. Pero yo me voy a ir contenta si puedo sacar mis números, sacar un poco el espectáculo que siempre me gusta dar y dar un poco de emoción en la carrera.
20: Amb el dubte encara de si disputarà Giro o Tour, la seva pròxima competició confirmada serà la Volta a Catalunya femenina del 19 al 21 de juny.
2: En bàsquet, els Lakers eliminats dels play-offs amb un possible comiat de LeBron James.
20: Els Lakers tornen a perdre contra els Oklahoma City Thunder amb un contundent 4-0 a la sèrie. Final de temporada per LeBron James, que acaba contracte el juny i el seu futur és una incògnita. Inclús es parla de possible retirada als Estats Units. Avui, per cert, derbi català a la Lliga ACB Girona Baxi Manresa a les 8 del vespre.
2: I en handbol, el Barça sabrà avui el seu rival a la Final Four de la Champions.
20: Sorteig a les 3 de la tarda. Magdeburg, Fuxe o Alborg són els possibles rivals a les semifinals i un apunt de tenis. Rafa Joder està disputant ara mateix els quarts de final dels Master 1000 de Roma contra l'estatunidenc Tien.
12: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
2: Hola, Marcos.
1: Hola, buenos días. Sí que buenos días. Está aquí. Nada nuevo en Francia. O sí, Ousmane Dembélé recogió ayer el trofeo como mejor jugador de la Liga Francesa de esta temporada, según informa el diario deportivo L'Equipe. El asunto es que ha jugado solo 20 partidos, se ha perdido 10 por lesiones o enfermedades y en dos encuentros ha sido suplente. Pero apenas ha necesitado 960 minutos para marcar 10 goles y repartir 6 asistencias, suficiente para ser elegido de nuevo como el mejor futbolista que habita en el fútbol francés. Pese a un tiempo de juego limitado, el delantero del PSG se ha llevado el premio, escribe José Barroso en la página 6, indicando que de esos 20 encuentros, tan solo ha sido titular en 9. Para entender la dimensión de estas cifras, Lamine Yamal, por ejemplo, ha jugado más del doble con el Barça. Lleva 2.270 minutos de liga, 16 goles, 12 asistencias y ha sufrido dos lesiones importantes, de aquella pubalgia inicial a la muscular que le tiene ahora de baja.
2: Aquesta li agradarà al Bermúdez, eh?
0: A veure.
2: Té 12 anys, 6 mesos i 26 dies. Es diu Faustino Oro.
4: Ah, val.
2: És argentí, però establert, atenció, a Badalona. Uh-huh. I ja és el segon gran mestre més jove de la història dels escacs. Ho ha aconseguit recentment a Sardenya. Faustino va aprendre a jugar a escacs en el confinament de la Covid amb tutorials de YouTube. Tenia 6 anys. El 2024, atenció, va guanyar en una partida ultraràpida d'un torneig virtual el número 1 del món, Magnus Carlsen. Molts grans mestres el veuen com a futur campió del món, ja que a la seva edat mai ningú ha arribat al seu nivell. De moment, Faustino s'ho pren amb calma, juga a escacs i a futbol amb els amics de sempre, amb la samarreta del seu equip preferit, que no és altre que el Vélez Sarsfield.
0: Faustino Oro.
2: Oro.
0: Sí, quants sí. anys?
2: 12 anys, 6 mesos i 26
4: és que,
2: dies.
4: És que, ojo amb els crios en els escacs, eh?
2: Sí, sí.
4: O sigui, no hi ha res pitjor que jugar a escacs contra un nen. Saps que et vapulejarà? O sigui, jo no he celebrat mai un resultat d'escacs tant com un empat contra un nen de 7 anys.
0: I entre tu i la Nausica, qui guanya?
4: Ella és bastant millor. Ella juga des de fa molt més que jo. Per tant, sí.
0: I com ho portes?
4: Com ho porto? Fantàstic. Si és que és millor que jo, no passa res. Lo que hay.
0: Quin gran esportista que és el Bermúdez.
2: Sí, senyor. Jo ric molt, quan el veig abans de moments
0: sí.
2: de tensió jugant a escacs.
0: Sí, sí, ostres, és tremendo. És tremendo. Abans d'un programa allà no sé quantes persones de públic i tal, el veus al mòbil i no us penseu que està enviant missatges. Sí, està jugant als escacs.
2: Està concentrant.
4: Bueno, a veure, t'hem fet una mica en tot.
5: Es va fer viral la... fa uns mesos, un torneig d'escacs a Menorca o Mallorca, crec que era, Setién fent trampes amb una nena.
2: Què dius?
0: Sí, en sèrio?
5: A veure, fa una... Fa...
2: Quique, per favor.
5: No, estaven jugant així, en una partida d'aquestes ràpides, jo és que no entenc d'escacs.
4: Sí? Però
5: en una partida ràpida i fa un moviment ràpid que es veu que no es podia fer.
4: Ostres. Fa una il·legal. Sí, sí,
5: una il·legal.
4: Sí,
0: una
4: sí,
0: il·legal.
4: Sí. Que la il·legal, és a dir, em pots fer... una només.
5: Ah, vale.
2: Però sí? Què vol dir fer una il·legal?
4: Doncs, per exemple, si jo t'estic fent... No, però si jo t'estic fent hacke, per exemple,
2: sí.
4: i tu mous una altra peça que t'estic fent hacke, és a dir, això és una il·legal. No compta com que has perdut la partida,
5: vale.
4: Però és com... Jo et canto una jugada il·legal, o, per exemple, si tires una peça al terra, jo et puc cantar una il·legal. O si en un enroc
0: però toques abans... Si cantes una il·legal, què passa? Que has de tornar a fer un altre moviment?
4: És a dir, clar, has de fer un... És un moviment que no toca. I, per exemple, si
0: Si fas dos il·legals, perds.
4: Exacte. Si tu en un enroc toques abans la torre que el rei, és il·legal.
2: Ah, sí? Per què?
4: Primer el rei, després la torre.
2: Per què?
4: Perquè és el que hi ha.
2: I a la vegada, tampoc?
4: No, perquè
0: només
4: pots
0: fer-ho rei, amb una mà. La torre.
4: Amb la mateixa mà has de tocar les peces i amb la mateixa mà has de tocar el rellotge.
0: No pots utilitzar les dues mans?
4: No.
2: L'enroc l'he fet tota la vida malament, jo.
0: Primer el rei, després la torre.
6: Sí.
0: Si ho fas al revés, és la il·legal.
6: Ah, efectivament.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
10: @ que t'hi jugues.

0: nostre,
1: ara.
0: I ja el tenen des del Daily Mail, per tant, el que t'hi jugues sortirem.
2: Bé.
3: A la Robert.
0: Està bé, no?
1: Internacional. Sí, és que és bailació.
0: És que vas treure els passos prohibits,
1: jo tengo passos del TikTok.
0: Vaig a dir que molt bé aquell ball, eh?
2: Sí, balla bé, Lewandowski.
0: Ens vas fer patir que no caiguessis d'allà, eh?
1: En pandèmia, et sia TikToks.
0: Què feies?
1: TikToks. TikToks, però con tech.
0: Deixa'm dir-vos, sí, que flaqui, que hi ha molts oients que al xat de YouTube ens expliquen que ahir van ser aquesta rua del Barça i que s'ho van passar molt bé, eh? L'Adrià, quina rua la d'ahir. La gent està molt il·lusionada amb aquest Barça. Per exemple, l'Iacir també ens diu que la rua d'ahir va ser molt maca i la majoria d'espectadors sí que en algun moment van anar a veure aquesta rua ahir a la tarda.
2: Permet-me una vacilada, una petita llicència, però em va escriure el Nil Solà.
3: Sí.
2: Dient que estava al·lucinat amb la quantitat de gent que se li apropava.
0: És una estrella,
2: sí. Què penses que és el que t'hi jugues, tio? Clar, aquest ve de Girona,
3: a mi també
2: ara està descobrint Barcelona, el Solà.
3: A mi em va dir que va ser el gran triomfador de la rua, ell.
1: Què dius?
3: Això en quin sentit?
2: Estava absolutament al·lucinat. Com que li agrada, eh? El sol de no, veus?
3: El sol de no tant.
2: El sol de li agrada més un perfil baix. No...
3: Però el Nil
2: no és d'aparentar ni d'aparèixer massa.
4: Podria ser cantar ni és bateria.
2: Exacte. És el que està darrere, però... El més important de tots.
4: Totalment, sí, sí. Peça clau.
2: El Willy ha quedat tan flipat que no sabia ni on hem d'anar.
1: No, bueno, si vols et dic que podem escoltar
3: algun
1: oient.
2: Ens escriuen... Gràcies, Vermo.
1: Aquest missatge arriba des d'Almeria. En català.
2: Des d'Almeria?
1: En perfecte català.
5: Bon dia, sóc el Sergio d'Almeria.
3: Hombre, Sergio.
5: El 20 de març del 92, minut 111, estava fent la mili a Saragossa. Estava de guàrdia i vaig donar un crit que... Me'n van arrestar, normal. I va ser la segona vegada, perquè la primera va ser amb el gol de Vaquero, del Kaiserslautern, que estaven fent maniobres i va passar el mateix. Un tit a mitjanit i... Mesa, s'ha arrestat! Molt bé, a sus ordines.
2: 6-6-32-72-11, si voleu venir al Què t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. A l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges, a partir de les 12 del migdia, Què t'hi jugues especial, amb José Mari Vaquero, el seu llibre Mi pròxima parada, gent del Dream Team, per parlar d'aquesta biografia original, una lliçó de vida de José Mari Vaquero, amb companys seus al Dream Team i els oients que ens vulguin acompanyar. Anirem explicant sorpreses en els propers dies d'aquest especial del proper 20 de maig al Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir, ens envieu un missatge amb el vostre nom i quanta gent vindreu al 6-6-32-72-11. 6-6-32-72-11. Se t'ha girat molta feina o què, Bernou?
1: Se'ns està girant bastanta feina, sí. I mira, una abraçada per cert al Tomàs, que ens ha dit que és un oient que ve cada programa que pot. I aquest cop no podrà venir perquè té un procediment mèdic, de manera que des d'aquí una...
2: Ah, es disculpa perquè té metge i no pot venir.
1: Totalment.
2: No passa res, Tomàs. No passa res. Ens escoltes des del metge.
3: Correcte.
2: Des de la consulta o després
3: de casa. I si no, vine amb el metge.
1: Sí, no.
2: Ja. Seria bo, eh?
3: No.
2: I que li faci la visita allà.
3: Sí, espero que no sigui res greu i...
2: Bé, desitgem que no ho sigui. Toquem fusta. Què t'hi jugues? Amb el sí que... I el flaqui. Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
6: Pues bueno, se ganó y bien. Ya está. ¿Qué te jugas?

0: 12:40, ara riuràs, Flaqui, perquè ha aparegut per aquí el Lu Martín, que dimecres vinent estarà Sitges.
1: Home,
0: també.
1: Fantàstic.
0: Ell que va viure en primera persona l'íntim.
1: Sí,
0: Lu!
1: A veure, que es posa els auriculars.
2: Lluís.
0: Ara riuràs, saps per què?
1: Per què?
0: Està el Lu Martín a la ràdio que ens ve a portar mel.
1: Oh, fantàstic.
3: Sí, no, te la venia a portar la teva dona.
1: Ah, ja estic, bueno.
0: Ah, i per la gent de la redacció no n'hi ha? Va, millor, per la Mercè. Per ella,
1: jo
0: sí,
1: prenc,
0: sí.
1: Jo ben prenc fet. Cada dia, Lu. De mel.
3: Pues haver-ho dit, ahir a Sant Ponç, al carrer del costat de casa meva, un dels dies més macos de l'any.
0: Ah, sí?
3: Sí, no saps el que és Sant Ponç?
1: Jo no.
0: És on compres la mel?
3: Normalment, anualment, aprofito i compro la mel el dia de Sant Ponç, sí.
0: Veus?
3: Bueno, ara encara us comparem que us portaré un barril.
0: Què feies tu el 20 de maig del 92?
3: Estava a Wembley.
0: Cobrint el partit?
3: Sí, per l'esport.
0: Per l'esport.
3: Mm, amb la Mercè Ballén, el Quico d'Aro i alguns que van anar a veure el partit.
0: I recordes com vas titular la crònica?
3: No, jo no vaig fer la crònica.
0: Ah, què va ser?
3: La roda de premsa del Johan, si no me'n recordo malament.
0: I et va cridar l'atenció alguna frase d'ell després del partit?
3: Hòstia, o no me'n recordo, tio.
0: T'estic posant a prova.

0: Fes memòria i pren apunts per explicar-ho dimecres vinent.
1: Vale.
0: Tot bé?
1: Sí, novat.
0: Vigila que no em robi ningú la mel.
1: Se t'ha deixat a la taula.
2: Oh, ja no hi és. Ja no hi és.
1: El que us he robat jo són cerveses, que he vist que teníeu moltes
0: cases. Hòstia, això és el Vermú. Aquí sempre apareix el caixa d'Estrella d'Am.
3: Home, sí. Clar, ens patrocinen el que t'hi jugues Barça i ens cuiden.
1: A veure,
3: i ens cuiden.
1: A veure si em convides algun dia al
3: programa. Bueno, de moment ja tenim altres opcions.
1: molt millors.
4: Del Lewandowski del que t'hi jugues Barça.
0: El Lou Martín al que t'hi jugues Barça, cuidao, eh?
3: No, és que ens ha de vigilar.
0: Seríeu ultravirals.
1: Crec que des de l'última vegada que vaig sortir per la nit, ningú em despreciava tant. Fa temps d'això, igual des del 20 de maig del 90.
3: Un tio que en un programa sossegado, com és aquí, reflexiu, ens parla del millor speed de Burgos.
0: Et va quedar clavat, això.
1: No, de Zamora.
3: De Zamora, perdona?
0: No confonguis, que no pots comparar l'espit de Zamora amb el de Burgos. Com vas a comparar?
3: Com ha d'anar tot amb la moràquia en el que t'hi jugues.
0: Ai, gràcies, Lu.
1: Salut.
0: Que vagi bé. 12:42. Anton Meana, com estàs?
5: Muy bien. ¿Y vosotros?
0: Aquí, echándonos unas risas.
5: Ya, da gusto escucharos, la verdad. Da gusto escucharos.
0: Claro, contrasta, ¿no? La alegría en Barcelona con la tristeza en Madrid. ¿Cómo lo lleváis?
5: Más que tristeza es como incertidumbre, incredulidad. O sea, no nos creemos que dentro de 10 días vaya a aterrizar aquí José Mourinho como si no hubieran pasado 15 años desde la primera vez. Un poco más.
3: ¿Tienes ganas de volver a verme?
5: Sí, la verdad que sí. Tengo ganas.
2: Y Bou tiene ganas de volver a ver a Anton.
3: Sí, pero en otro sitio, porque me han dicho que ya tiene la llave de los sitios donde lo encierro. Ahora sabes salir.
4: Algún día sí que heu de dedicar 5 minuts al que t'hi jugues a explicar bé la mourinyització de Meana.
0: Per?
4: Bueno, que ho expliqui ell si vols, però Meana va ser una de les figures més antimourinyistes de l'etapa de Mourinho al Madrid.
0: Quan estaves a Radio Marca, no, Anton?
5: Sí.
4: I esto ha ido cambiando, Anton, claramente.
5: Sí, pero
4: primero, no, me parece bien, ¿eh?
5: No, pero porque creo que la fotografía futbolística del Madrid de Mourinho, lo dije el otro día, ha envejecido bien. Creo que con el paso del tiempo realmente él puso las bases de un buen Madrid. Y luego porque realmente no me consideraba, me da mucha vergüenza, mucho pudor hablar de mí, pero no es lo mismo ser un contertulio o ser un comentarista que puedes ser pro o anti. Nosotros sencillamente éramos los reporteros que íbamos allí a preguntarle y era nuestra obligación, le teníamos que preguntar lo que tocaba y realmente eran momentos complicados y nos llegaba mucha información del vestuario que a él le molestaba que nos llegara, pero nunca me consideré un anti-mourinista, digamos, convencido. Vale. Era más que el momento puntual de tener que preguntar cosas que eran incómodas te hacía estar en frente de Mourinho. Pero nunca he sido el típico nostálgico, aquí ha habido mucho, que se ha alegrado de que perdiera el United y de que perdiera la Roma y de que perdiera el Fenerbahce. A mí es que me ha dado bastante igual. Le hemos tenido delante, le hemos preguntado lo que tocaba y cuando vuelva le preguntaremos lo que toque, sea lo que sea.
0: Porque, Antón, ahora para la gente que le falle la memoria como a mí, que recuerdo la anécdota porque obviamente es una de las más mediáticas.
5: ¿Sí?
0: ¿Cuándo te encierra en una habitación, Mourinho?
5: En diciembre de su última temporada. Es un momento tremendamente convulso, el vestuario ya está roto, el Barça le saca muchísimos puntos. Y ya, bueno, ya era una época en la que había un montón de... Pues como pasa ahora, ¿no? Que está tan regular el vestuario que es un momento de más información. Fluía más la información del vestuario hacia los medios. Y a Mourinho había un grupo de periodistas, pues Fernando Burgos, Eleonora Llovio, Diego Torres. Le molestaba bastante que manejáramos información. A Mourinho no le molestaba tanto que un contertulio dijera una cosa u otra en el Sanedrín del Larguero o en Punto Pelota en aquella época en la tele. Le hacía más daño que dieras una alineación o contaras una cosa del vestuario.
0: ¿Pero él te encierra en una habitación para preguntarte de dónde sacas la información?
5: Sí, yo creo que él quiere marcar distancia. Yo creo que él considera que yo, que era un chaval muy joven, puedo ponerme un poco nervioso. Y que a lo mejor en ese contexto de una sala del Real Madrid con trabajadores del club puedo, entre comillas, flaquear y decirle cuál era mi fuente. Ya había sido un momento muy delicado en el que nosotros señalábamos a su técnico de porteros, que desafortunadamente falleció hace poco, Silvino Louro, como una persona que no tenía la confianza de los jugadores y que no querían hablar delante de él porque se lo chivaba todo a Mourinho. y eso a él le molesta porque sabe que es cierto y trata de que yo creo es, vamos, nunca se lo he preguntado a él, pero yo creo que él piensa que yo puedo fallar y decirle mis fuentes. Eso no ocurre en aquella conversación de 20-25 minutos en el Bernabéu. Y luego la temporada termina muy mal, que pudo haber terminado bien, ¿eh? Porque ese equipo hubiera ganado la última Champions, se hubieran abrazado y hubiéramos quedado como una pandilla de mentirosos. Pero perdieron aquella semifinal y todo se fue al traste para ellos.
0: ¿Ese momento, esos 25 minutos en la habitación, te los tomas como parte del trabajo o te afectó en algo?
5: No afectó en nada, pero no afectó en nada porque mi medio de comunicación, que en aquel momento era Radio Marca, me respaldó completamente. Esto no va a ser muy valiente o poco valiente. Si te dejan, si te quitan del camino, ya no sigues al Madrid, ya no viajas al siguiente partido. Pero a mí mis jefes me dijeron, tú como hasta ahora, cuenta lo mismo y haz lo mismo que estás haciendo. Y es verdad que yo tendría 25 años, era bastante inconsciente en aquella época. Y mi vida simplemente era cubrir al Madrid de la radio, no tenía nada más. Entonces lo vivía como muy, muy pasional y me gustaba mucho. Que no digo que no me guste ahora, pero que eran épocas distintas. Y luego es que era... vivíais la parte contraria a vosotras, como era de intenso el Barça de Guardiola contra el Madrid de Mourinho. Es que fueron años... Ahora es incomparable, por mucho de que yo creo que si viene va a desquiciar un poco a Flick, es incomparable. Messi, Cristiano, Mourinho, Guardiola, ese Barça, este Madrid, el mejor Barça de la historia, posiblemente el mejor equipo de la historia, contra un equipo que luego ha tenido jugadores que han hecho carrera ganando muchas Copas de Europa, no sé. Era un contexto que no se va a repetir ahora y que por eso creo que va a ser diferente la etapa de Mourinho si finalmente acaba firmando por el Madrid.
6: Ahir Mourinho va parlar perquè va jugar al Benfica, va empatar a 2 amb el Braga, està tercer a la Lliga, falta d'una jornada, si no m'equivoco.
4: Això mateix.
6: Per tant, no té assegurada ni molt menys la presència del Benfica a la propera edició de la Lliga de Campions. Li preguntaven a Mourinho si el que passi el cap de setmana que ve pot influir en la seva decisió final de marxar o no marxar al Benfica i posar rumb cap a Madrid.
7: Lo que ocurra el domingo, que el Benfica vaya a Champions o no, ¿influye en su decisión de quedarse en el Benfica o ir al Real Madrid?
8: No. No, no, tú estás hablando del Real Madrid, yo no estoy hablando del Real Madrid. Estoy hablando de Benfica. Y el trabajo que hemos hecho, no, para mí no va a cambiar por terminar segundo o terminar tercero. No es esto que va a influir en mi futuro. Obviamente que Benfica quiere jugar Champions, obviamente sí. Obviamente yo también como entrenador prefiero jugar Champions que jugar Europa League, pero no tiene ninguna influencia.
6: No influeix. Mourinho ajorna la decisió i la parlar ja públicament del seu futur a dilluns vinent. Dilluns vinent va dir en roda de premsa que contestarà indirectament, diu ell, el seu futur i el futur del Benfica. Escoltant-lo, la sensació és que està tot ja...
0: Llegan más inputs. Antonio, digo, ayer en directo gol con Ricardo Rossetti, Ciro López dijo que va a firmar por 3 años, Mourinho, que no ha puesto condiciones a firmar por el Real Madrid. Al contrario, la orden fue o ha sido llegar a un acuerdo y que la presentación será después de terminar la Liga por respeto a Arbeloa.
5: No manejo tanta información. Lo de los 3 años es lo mínimo que el Madrid ofrece a un entrenador. Y hablando ayer con compañeros de Abola que nos llamaban para compartir información, es lo que maneja el Benfica, que a Mou le han ofrecido 3 años. No lo digo por Siro, que aparte de que me cae muy bien, me inspira bastante credibilidad en estos temas. Pero estamos en un momento en el que a todo el mundo le parece normal y todo el mundo lo sabía. Ya. Y a mí estas cosas me llaman la atención. O sea, todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabe cuándo va a venir, cuándo va a llegar, cuándo va a firmar, a quién va a tener de cuerpo técnico. Esto era impensable hace 2 meses, impensable. Y lo que era imposible se ha convertido en la primera opción. Anoche decía Carreño una verdad, que es que ningún club grande de Europa piensa en Mourinho. O sea, Mourinho no va a coger al City si se va a Guardiola, ni va a coger al Bayern si se va a Compani, ni va a coger al Barça si mañana Flick decide tomarse un año sabático. Es una decisión deportivamente arriesgada, elegir a este Mourinho para este Madrid. Entonces, lo que yo quiero repetir es la información que tenemos. El Madrid nos reconoce que Mourinho es una opción. El resto de los entrenadores a los que hemos consultado nos dicen que no hay nada. Cara. nos dicen que no hay nada, más allá de que el Madrid descartó a Klopp diciendo que no va a entrenar Klopp a nadie el año que viene. Entonces, todos los caminos llevan a Mou. A partir de ahí, pues tiene lógica que la semana que viene...
0: Perdona, Anton, ¿el Madrid descartó a Klopp? No. Klopp descartó al Madrid.
5: Klopp descartó al Madrid. Sí, sí, correcto.
9: No, soy yo el que no le quiere a él, ¿eh?
5: Pero sabes
0: después
5: que no
0: de saber que Klopp no entrenará a nadie.
9: No. Nunca ha sido una opción, porque nunca ha nacido para entrenar.
5: Descartó la opción de Klopp, que era ni imposible de convencerle. Pero que lo normal es que termine la temporada en Portugal y ya se pueda normalizar que él hable con el Madrid.
0: Vale.
5: Y que la semana siguiente se pueda anunciar y presentar a José Mourinho en Madrid. Es un tema que yo creo que tiene muy avanzada las partes y que ya saben perfectamente lo que van a hacer, porque es que Mourinho está dentro del club. O sea, Mourinho ha dicho, yo soy amigo, lo dijo hace relativamente poco, yo soy amigo de Óscar Ribot. Claro, Óscar Ribot trabaja en la agencia Best of You. Best of You está muy dentro del Madrid. Han llevado el contrato de Xabi Alonso, el de Arbeloa, llevan temas de comunicación de jugadores, incluso de Mbappé, llevan a media cantera. Entonces, si Mourinho es tan amigo de Ribot, como él ha dicho, está muy dentro. Tendrá relación con Florentino, tendrá relación con José Ángel, tendrá relación hasta con trabajadores del club. O sea, Mourinho no tiene que contarle nada. Esto de que Mourinho no habla con el Madrid, yo me puedo llegar a creer que por respeto a alguien no hayan firmado el contrato. Pero que estas cosas se adelantan, se avanzan, saben lo que quiere uno, lo que quiere el otro. Tiene que estar bastante avanzado el tema de Mourinho por el Madrid para que un club tan grande como el Benfica, ayer en una rueda de prensa, todo el mundo que está allí dé por hecho que el entrenador del club más grande de Portugal se va a marchar sin mucha más explicación.
0: Doncs que d'honor, espera que sigui oficial el fitxatge de Mourinho pel Real Madrid, pel que ens expliqui
3: l'Anton. El topo al final, l'Anton?
0: No te lo va decir, no te lo va decir.
3: No puedes decirme quién era el topo?
0: No te lo va decir.
6: Oye, Anton,
3: ¿quién será el próximo?
6: ¿Hay que pagar cláusula, hay que pagar algo por Mourinho o no?
5: 3 millones de euros.
6: 3 millones.
5: Eso es lo que dice Gestifute. O sea, la empresa de Méndez dice que hay una cláusula que él podría dejar Benfica por 3 millones de euros.
0: Antón, te escuchamos en el larguero.
5: Gracias, un abrazo.
0: Y, Bruno, suposo que tan sorprès com l'Antón Meana, no?, amb el fitxatge de Mourinho pel Madrid.
4: Sí, estic flipant bastant. Aquí s'ha de dir, és molt important això, que no és pròpiament una elecció de Mourinho, sinó anant descartant entrenadors, uns per una cosa i uns per una altra, acabes arribant, el camí et porta a José Mourinho.
0: Donarà per a que facis un especial del Play Football, això de sí, Mourinho, segurament. El que has fet aquesta setmana, ens ho comentaves ahir, és analitzar, el teniu disponible a la pàgina web de la cadena SER i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Una llista de 50 jugadors que acaben contracte.
4: Sí, sí.
0: 50 jugadors, ha trobat el Bruno Alemany, n'hi ha més, però aquests entenc que són els que més t'han cridat l'atenció. Nosaltres t'hem demanat que d'aquests 50 jugadors que els oients poden descobrir si descarreguen el Play Football, ens en diguis quants i quins podrien ser interessants per al Barça.
4: El Barça és una exigència màxima, per tant hem fet una cinquena part. 8 d'aquests 50 crec que serien útils pel Barça. En algun context uns i en algun altre context uns altres.
0: Vale, comencem, quins són aquests 8?
4: Comencem per Marcos Senesi, central que de fet ja ha sonat pel Barça, central de 29 anys del Bournemouth, sembla que ho té a prop el Liverpool, tot i que encara no està tancat, internacional amb Argentina, insisteixo, 29 anys, i des que van marxar Zabarni i Hausen, el líder de la defensa del Bournemouth.
0: Marco Senesi.
4: Per mi, si el Barça no té diners per fitxar un central, per mi aquesta seria opció número 1. Opció número 2, Rafael Guerreiro, lateral esquerra. No hauries de negociar amb un Al-Hilal de la vida, com li passa al Barça amb Cancelo. És veritat que té lesions Guerreiro, però a mi em sembla un tros de futbolista. 32 anys, encara jugador del Bayern de Múnich. Un nom molt poc conegut, Zeno van den Bosch, central de 22 anys de l'Amberes, acaba contracte també. Central jove, seria una aposta més que una altra cosa, però trobo que seria un futbolista també interessant. Us sonaran alguns noms, què direm, per exemple, diré dos ràpids que us sonen molt. Bernardo Silva, 31 sí. anys, migcampista. Si el Barça té un forat al mig del camp, Bernardo seria, crec que un tros de fitxatge.
0: Aquest ja vam explicar que havia estat ofert sí. i el Barça diu que el mig del camp ara no és una prioritat reforçar-lo.
4: La informació és que no té equip. A hores d'ara encara no té equip i està encara escollint la millor opció Bernardo Silva. I l'altre és Dusan Blahovic. Si pel que sigui el Barça no vol gastar diners en el davanter centre, jo insisteixo que per mi seria una opció interessant.
0: Quants anys té Blahovic?
4: Blahovic té 26 anys.
0: Aquest t'agrada, Flaki.
6: Bueno, com a opció low cost, sí.
4: Uh-huh. És que, a veure, per tenir... si tens a Ferran Torres, una segona opció pot ser Dusan Blahovic. Harry Wilson, jugador de 29 anys del Fulham, juga d'extrem per la dreta, podria ser un bon suplent per Lamin Yamal, per mi de més nivell, força més nivell que Rooney Bardaji.
0: Harry Wilson.
4: Sí, cantera, planter del Liverpool, 29 anys i actual jugador del Fulham. Sant Maximán, extrem del Lens, 29 anys.
0: Sant Maximán?
4: Sí. Ve de Mèxic. Per mi aquest seria un perfil de suplent de Rafinha, és a dir, tu
3: a tens...
4: Sí, tu tens un extrem esquerre que per canviar-te partits, per revolucionar-te partits, com Maximán et surt de regats i et pot fer un rebombori important.
0: Tots aquests aquest acaben contracte, eh?
6: Nom de superheroi, no?
0: Sí, sí, Sant Maximán.
4: Sant Maximán. I aquest últim reconec que és debilitat. Aleix Febas, jugador de l'Elx, migcampista.
0: Aleix Febas.
4: Per entendre'ns, si acaba marxant Marc Casado,
6: relleno, no?
4: Tens una opció d'un Aleix Febas. Per,
6: profunditat a banqueta.
0: Però que sigui això. Debilitat i jugui a l'Elx vol dir que tens informació privilegiada de com és entrenant i com a company i jugador d'equip Aleix Febas?
4: Tinc bons informes d'Aleix Febas. Però
0: és important no només el que veus, sinó el que, la informació que t'arriba.
6: El que saps.
4: També et dic que ho té bastant encaminat un altre equip de Barcelona.
0: Epa! Ah, sí?
4: Bastant encaminat.
0: Amb l'Espanyol?
4: No, no et dic fet.
6: L'Europa.
4: Que hi ha bons informes també de l'Espeva en un altre equip de Barcelona.
0: Molt bé. Per tant, Marco Senesi, Rafael Guerreiro, Van den Bosch,
4: sí.
0: Bernardo Silva, Blahovic, Harry Wilson, Sant Maximán i Aleix Febas. Vuit jugadors d'aquesta llista de 50 que teniu al Play Football de la cadena SER i que el Bruno Alemany considera interessants per al Barça, tenint en compte el context i les necessitats que té
6: apunti
0: l'equip.
6: Apunti, Deco, apunti.
0: Va, pausa i seguim.
10: Què t'hi jugues?
11: Amb aquesta samarreta Fundació Repsol em sento com un esportista professional.
12: Vols aconseguir equipacions personalitzades pel teu equip de futbol, bàsquet o voleibol? A Fundació Repsol impulsem l'esport entre els més petits, fomentant l'esforç i el treball en equip. Informa-te'n a fundacionrepsol.com. Fundació Repsol.
13: Activa la teva energia.
14: Penses en un vehicle d'ocasió? Del 14 al 16 de maig, a la fira del vehicle d'ocasió de Drivnow, trobaràs Toyota, Lexus, Mazda, Jeep i motos Yamaha amb fins a 1.000 euros de descompte. Vine i participa en sortejos. Al carrer Caràbia de Tarragona, davant Toyota Autoforum. Part de la venda anirà a Down Tarragona. Drivnow, condueix amb valors.
15: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
16: ¿Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
17: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
18: Gaudí és el Parc Güell, la Sagrada Família, la Casa Batlló, però Gaudí és també Reus.
19: Aquest dijous, amb motiu de l'any Gaudí, viatgem fins al lloc on va néixer i es va forjar el talent del nostre arquitecte més internacional i que admiren arreu del món.
18: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Gaudí Centre Reus. L'únic centre d'interpretació dedicat a la vida i a la trajectòria de Gaudí. Segueix-lo aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 del matí a través de les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
20: Amb el suport de l'Ajuntament de Reus.
21: Es la una mediodía en Canarias. El presidente canario Fernando Clavijo acusa al gobierno de España de ocultar que había contagiados de antivirus en el Ondius. Eso ha dicho en la sesión de control que se está celebrando en el Parlamento canario, donde no ha aportado ninguna prueba que sustente esta afirmación. Canarias, Eric Pestano, buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, el presidente canario se ha remitido a las publicaciones de medios de comunicación para defender un argumento que le ha servido para expresar su profundo dolor desde el plano político, pero también personal, ha dicho, hacia el gobierno de España y en concreto hacia el ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres.
23: De bien, que la lealtad que yo, como expresidente en su momento y ahora como presidente, le he mostrado al señor Torres en todo momento, ha quedado fuera de toda duda. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el gobierno de Canarias, con Canarias ocultando esa información y conmigo personalmente, es una afrenta que jamás olvidaré.
22: Le respondió así Clavijo a Sebastián Franquis, el portavoz socialista canario, que no ha desaprovechado la oportunidad para echarle en cara el uso que a su juicio ha hecho de esta crisis.
1: Usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente. Y la utilizó de una manera vergonzante para los intereses de esta comunidad, que se ha llegado a atrever, para justificar una posición del gobierno, a utilizar la inteligencia artificial para demostrar y justificar que los ratas y los roedores nadaban y estaba en peligro la población de esta comunidad autónoma.
22: Son las preguntas del antivirus en la sesión de control. Mañana Clavijo va a comparecer a petición propia sobre este asunto en el segundo día de pleno.
21: Clavijo, que sigue criticando al Ejecutivo, mientras que su partido, el PP, sigue rebajando el tono con la gestión que el gobierno ha hecho de esta crisis, después de que, por ejemplo, Alfonso Rueda reconociese ayer la seria y buena actuación de España. Dijo, Cuca Gamarra ha deseado una pronta recuperación al primer paciente español que ha dado positivo y ha hablado sobre estas palabras de Rueda.
2: Bueno, yo creo que él ha mantenido una relación con el ministerio y con algunos ministerios, ya que algunos de los... de las personas de nacionalidad española que viajaban y que en ese buque son gallegos y evidentemente nada que decir, responderá sin duda alguna a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no?
21: Del exterior, se ha conocido esta mañana, Israel ha aprobado la pena de muerte para juzgar a los palestinos que ellos entienden que participaron en los atentados del 7 de octubre del año 2023. Hay más de 300 detenidos en cárceles israelíes detenidos por este motivo, Sara Aranda.
10: La ley aprobada por el Parlamento israelí contempla la creación de un tribunal militar especial con sede en Jerusalén para juzgar a supuestos militantes de Hamas implicados en el 7 de octubre. Se calcula que hay entre 300 y 400 palestinos detenidos que, de ser declarados culpables de genocidio, se enfrentarán a la pena de muerte. La norma recoge que los juicios sean públicos, se van a retransmitir en directo en una página web y contarán con la presencia de los supervivientes del ataque. Organizaciones de derechos humanos israelíes se han mostrado en contra de la ley y advierten del peligro de convertir estos procesos en un espectáculo.
13: Cadena Ser. Servicios informativos.
24: Dale, José. Venga, va. Hola, nana.
25: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
26: Renault.
27: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
28: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
29: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
30: Sí.
29: Ponga el PIN.
30: No, póngalo usted, 4504.
31: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
32: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filete somagro de cerdo 50% Duroc Origen España a 6,99 euros el kilo. En tienda web y app.
33: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
32: Precios válidos en Península y Baleares.
34: ¿Qué te jugas? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaqué.
0: 1:04, Flaqui, és mirar que a la pauta hi ha una menció de MotoGP i ja em fa riure.
6: Ja imaginar-se això.
35: És aquest cap de setmana! És més que un circuit! És del 15 al 17 de maig! Viu tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, el circuit de Barcelona-Catalunya, amb trames a la venda del circuit.cat i parla Hansi Flick!
0: El clatellot per després, això,
6: vale,
0: en directe de Hansi Flick, Santi!
36: Comença a parlar l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
37: Gràcies.
0: Ai...
37: Of course... From Guilherme, our goal is
0: more. Imagina't que sí.
38: L'objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat, ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
0: Objectiu 100 punts.
39: Hola, Hansi Santi Valle, en directe al Quet i Joves de Ser Catalunya. Felicitats per aquesta nova lliga. Bueno, coneixem que... Res. Coneixem que has arribat a un acord amb el club per renovar el teu contracte fins al 2028 més una més. Quina valoració fas d'això i per què aquest més un opcional que després del 2028?
37: totally announced that? No.
38: S'ha anunciat això, les Rambles?
37: I'm not sure, you know, I had the last days I have
38: Ho sento, però different things to els últims dies he tingut diferents coses al cap i en qualsevol cas estic molt content amb això i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més.
37: I think a lot of coaches are
38: I crec que molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més i el club té el dret a parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. I és el que puc dir de moment. Res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més. Gràcies.
1: Hola, Hansi, què tal? Alejandro Segura de Radio Marca. Lo primero de todo, enhorabuena por la Liga. Después le quería preguntar, usted ha hablado de la Liga de los 100 puntos, de intentar llegar a los 100 puntos en este campeonato, ganar los tres partidos que quedan, pero me gustaría preguntarle también por los objetivos individuales que también hay hasta final de temporada, como por ejemplo el trofeo Zamora de Joan García, que lo puede conseguir, portero menos goleado, trofeo Zarra, máximo goleador español para Ferran Torres, si esto es algo de lo que ustedes han hablado en el vestuario. Gracias.
37: No, because for me it's always
38: no. Perquè per mi el més important és l'equip. El que passi individualment també té a veure amb l'equip, perquè quan l'equip no juga a un nivell alt, llavors ningú no guanya res. Per això jo crec que el que importa és l'equip, i no he parlat de fet ni amb l'equip ni amb el personal tècnic d'això.
2: Hola, Hansi, Francesc Latorre en directe al canal Esport 3. Vostè en moltes hores de premsa ha parlat del tresor que és la Masia per al Barça. Amb la Lliga sentenciada, no sé si se'ls ha passat pel cap a vostè i al seu staff en algun moment dels tres partits que queden tenir 11 jugadors de la Masia al terreny de joc, com va passar ara fa ja 14 anys.
37: No, we don't do this because I think it's
38: no,
37: only this.
38: No ho hem pensat.
37: You know, about the combination, about La Masia.
38: Perquè jo crec que l'important també és la combinació de La Masia amb jugadors de primera classe mundial que el club ha fitxat. Jo crec que és això el que hem de buscar. Tenim aquest ambient, aquesta actitud, aquesta mentalitat de La Masia, però també necessites jugadors top i tenim aquesta combinació aquí.
3: Hola, señor Flick. Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Le quería preguntar por dos nombres propios que acaba su vínculo con el Barça en poco tiempo. Uno es Robert Lewandowski y el otro Marcus Rashford. Quería saber si le gustaría tenerlos a los dos la temporada que viene con usted en la plantilla. Gracias.
4: Gracias por preguntar.
37: Bé,
38: això ja ho he dit, que al final de la temporada ho analitzarem tot plegat i veurem què passa.
37: I appreciate a lot. I think
38: jo Marcus gave us els valoro molt. Crec que el Marcus ens ha donat molt aquí, bones xifres i estic molt agraït i ho valoro molt. I amb el Robert, què puc dir? Ha guanyat tots els títols, ha guanyat tots els títols que es podia amb el club amb ell i simplement estic agraït de poder entrenar un jugador tan increïble, però bé, ho hem d'analitzar i hem de veure què passa la temporada vinent.
5: ¿Qué tal, Hansi? ¿Qué tal, mister? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sports por TV. Felicidades por estas dos ligas seguidas contra el Madrid de Mbappé. Quería preguntarle por una frase con la que usted inició esta temporada, que ha terminado tan bien, especialmente en la Liga, cuando dijo después de un partido en Vallecas, que el Barça había empatado, creo, que el ego mataba el éxito, ¿no? Seguramente porque igual veía cosas que en aquel momento no le cuadraban o no le gustaban demasiado. Con el ejemplo que está pasando, que tenemos muy cerca, en Madrid, ¿usted cree que eso está superado? ¿O siempre hay que estar atento para seguir ganando y para que el ego no mate al éxito? Gracias.
4: I'm always looking about my team. I don't care about the other
7: Yo sempre miro el meu equip, no em preocupen els altres equips, i crec que tots els entrenadors tenen molta feina a fer amb els seus propis jugadors, amb el seu equip. Per això jo no penso, la veritat, ni un moment en el Real Madrid.
8: Hi, Hansi. Juli Claramunt, live for He Hunters. Hope you're doing better.
7: Sí, en viu.
8: Estos días hemos visto, bueno, que Koundé se quedó en el banquillo. No sé cómo... cómo él estuvo, cómo le viste después de conocer que no era titular, y si le ves tú como tu lateral derecho titular la próxima temporada aquí en Barcelona.
4: Well, this is a long time to...
7: Bé, això és molt a la llarga, encara queda per estudiar la temporada vinent.
4: After the game,
7: jo sí que ho vaig dir després d'un partit ja, que era molt difícil decidir qui jugava en aquesta posició, perquè el Jules ho dona tot per aquest equip, per aquest club, i no sé si no estava satisfet amb això, amb aquestes decisions, però el cas és que ho va acceptar. I som un equip i necessitem tots els jugadors. És així. I ja veurem, doncs, què passa demà, també.
9: Hola, Hansi. Laia Cervelló, de The Athletic. Enhorabona pel títol de Lliga. Jo volia preguntar-te per Diego Cochen. És un dels pocs jugadors que no ha debutat encara amb el primer equip, i em preguntava si ara que la Lliga està sentenciada podria veure algun minut de part seva. Gràcies.
4: No.
7: No. No.
4: No, I respect him, no. Give everything.
7: El respecto, i ho dona tot, i tenim porters joves fantàstic també, però al final tenim clar que el Joan és el número 1, el Tec és el número 2, és a dir, que si canviem alguna cosa, el primer seria Tec.
10: Hola, Hansi, bon dia.
0: I algú li pot preguntar si jugarà Chesney demà,
6: sisplau?
0: Si Cochen
6: tenia alguna esperança...
0: Per què pregunten per Cochen i no per Chesney, que va primer?
10: Però mica en mica s'anirà parlant més del mercat. La pregunta és clara. Hansi Flick té clara quina és la prioritat en quant a posició a reforçar durant aquest estiu? Merci.
4: Of course.
7: Not only sí, és clar. I no només jo.
4: Deco and I,
7: en Deco i jo i tot l'equip hem parlat molt en les darreres setmanes i mesos d'això, del que podem fer, però encara no ho hem enllestit.
11: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Más que Pelotas. Pero todo, enhorabuena por el título de Liga. Te quería preguntar un poquito por la situación de Alejandro Valde. La temporada pasada era titular indiscutible en el carril izquierdo. En esta segunda vuelta, con la llegada de Joao Cancelo, el portugués ha sentado en esa banda izquierda. No sé cómo estás viendo a Alejandro, si has podido hablar con él, teniendo en cuenta que su rol ha cambiado respecto a la temporada pasada. Gracias.
4: Of course I spoke with
7: sí,
4: him,
7: esclar, esclar que hi he parlat. Venia també d'una lesió i en aquest temps ha canviat molt tot, perquè el Joao també està jugant fantàsticament, està tenint un gran rendiment, donant-nos més opcions en atac en els partits que ha jugat. I quan veig el Valde la temporada passada respecte a aquesta temporada, crec que ha millorat molt, que ha fet un pas endavant, però també li he dit que encara n'ha de fer un altre més de pas, i l'estem intentant ajudar, entrenant-lo, perquè pugui millorar, perquè això és important. I és un jugador fantàstic, però ara ho ha de demostrar també, no s'ha de rendir, i sempre es tracta d'això, de seguir millorant dia rere dia, i és el que li demano.
12: Últimes dues preguntes, last two questions.
13: Hola, Hansi, aquí Jarbo de Culemanía. Yo le quería preguntar sobre la Rúa, que vivió ayer. ¿Qué significó para usted, sobre todo en un momento tan duro, para usted personalmente? ¿Y qué piensa de que jugadores como Lamine Yamal muestren su postura política, en este caso enseñando la bandera de Palestina?
0: No, es una cuestión política, ¿eh? Es una cuestión humanitaria.
4: This I normally don't like.
38: Normalment no m'agrada massa això, i vaig parlar amb ell i li vaig dir, si ho vols fer és la teva decisió, ets prou gran, tens 18 anys, però jo crec que juguem a futbol i sabem, es veu el que la gent espera de nosaltres, i quan veia la multitud al carrer tenien llàgrimes als ulls, era molt emocionant, increïble, però vaig veure això, que estaven molt i molt contents d'haver tornat a guanyar per segon any seguit aquest títol fantàstic, i per això estem aquí, per jugar a futbol, per fer contenta la gent. I per mi això és el primer que hem de fer.
37: I'm really proud about that.
38: I estic molt orgullós d'això, perquè és per als jugadors, també els hi deia avui. Estic orgullós perquè estan fent una temporada fantàstica, i no ha estat una temporada fàcil perquè hem tingut moltes lesions, alguns jugadors clau que
37: they are able to play.
38: No sempre han pogut jugar.
37: Lamin,
38: que venia i marxava, Rafinha també, Pedri, Frenkie. O sigui que és increïble, tot i així, la temporada increïble que hem fet, i al final ja ho deia també a la roda de premsa després del partit, que hem millorat molt en els darrers dos mesos, i és genial això, i és la clau també de perquè al final hem guanyat aquest títol contra el Real Madrid, perquè vam jugar a un gran nivell, no només en atac sinó també en defensa, i em va agradar molt veure això, perquè crec que ara mateix som l'equip, de fet, amb menys gols encaixats, i potser ningú s'esperava això a mitja temporada.
14: Hola, mister. Marc Núñez, en directo para el Chiringuito de Jóvenes. Enhorabuena por la Liga. El gran objetivo que sigue un poco ahí pendiente es el de ganar la Champions. Hace unas semanas admitías que quizá para lograr ese objetivo podían faltar algún líder. Está claro que el líder del proyecto eres tú, pero no sé si en este tramo final de temporada has encontrado ese líder de vestuario que pueda ayudar a ese objetivo. ¿Quién es? Y si haría falta buscarlo en el mercado. Gracias.
37: It's not an easy.
38: Bé, no és una pregunta fàcil, perquè tenim diferents tipus de líders, o líders de tipus diferents.
37: I think when Gavi arrived,
38: quan va arribar el Gavi després de la lesió,
37: you can see,
38: per exemple, es veia
37: is the heart of this team,
38: que és el cor d'aquest equip, tots els entrenaments quan hi era,
37: in the level of the quality,
38: nivell, la qualitat de l'entrenament augmentava de tots els jugadors, és a dir que passàvem de nivell. Seria doncs un tipus de líder, però després Pedri amb la pilota també és un líder. L'Eric també podria ser-ne un altre, i òbviament tenim els capitans, el Frenkie, el Ronald, el Rafa, que també són líders. Per mi es tracta més de la comunicació al terreny de joc, la comunicació amb el jugador que tinc al costat, amb el company, i de sentir la responsabilitat d'aquesta posició i veure què passa a la meva esquerra, a la meva dreta, al davant. I si em comunico bé i tinc aquesta comunicació també sobre la gespa, la mateixa que tenim al vestidor, això ho fa tot molt més fàcil per tot l'equip, perquè de vegades simplement es tracta d'estar un o dos metres a l'esquerra o a la dreta, o pressionar aquí o atacar així, i això és crucial al final quan vols arribar al màxim nivell, i crec que anem per bon camí i hem de millorar també això la temporada vinent, i ho farem.
15: Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick.
0: Acaba la roda de premsa de Hansi Flick. Hi ha algunes reflexions interessants, d'altres que permeten un debat. Aviam, per parts, diu que l'objectiu és aconseguir els 100 punts a la Lliga, que està content per la renovació, Flaqui, que són 2 anys més i que el club té el dret de parar-ho el 2028 o ell, i que ja li agrada, i que m'ha agradat molt aquesta frase, els últims dies li han demostrat que està al lloc adient pel carinyo de tota la gent, que tothom té el somni increïble de guanyar la Champions, ell continua mostrant obertament que és un somni aconseguir la Champions amb el Barça, no s'ha mullat sobre el futur de Lewandowski ni Rashford, entén que al lateral dret és difícil prendre decisions sobre qui juga, Eric o Koundé, i que Koundé, perquè li han preguntat, estigui doncs, molest, tot i que ell ho va acceptar amb total desportivitat no ser titular contra el Madrid. Li podem preguntar per Cotxen, però que em sorprèn que ningú li hagi preguntat si Chesney jugarà demà. T'ho pregunto tu, Santi, Chesney jugarà demà o no?
36: No en tinc ni idea. Vale. Jo també esperava la pregunta, però resulta que crec que en 12 tons de pregunta no hi ha hagut temps. Per...
0: No, li han preguntat si Cotxen jugarà demà. No Chesney, Cotxen. Clar, ha dit que no. Ha dit clarament que Cotxen no jugarà. Que primer Joan Garcia i després va Chesney. Me falta saber si demà jugarà Chesney o ho farà Joan Garcia. Sobre si té clares les posicions a reforçar, dit of course, que evidentment tenen clar el que s'ha de reforçar, però que han de fer una última conversa quan acabi la temporada, el que ja us havíem explicat. D'altra banda, amb Valde, missatge per Valde, que és molt bo, però que ha de seguir millorant i ha de fer un pas endavant, no s'ha de rendir i millorar dia a dia. Que Gavi és el cor d'aquest equip, li encanta, Gavi.
6: Perquè... M'ha cridat l'atenció que pregunta oberta de qui pot ser el líder...
0: Ell primer, ha citat el primer, Gavi.
6: El primer nom que li vingui al cap sigui el de Gavi. I a més amb un somriure a la boca ho ha dit, Gavi, Pedri amb la pilota, Eric García i els capitans. Sí, sí.
0: Gavi
6: en aquest ordre.
0: Ha dit
6: el primer,
0: que
6: Gavi.
0: És el cor de l'equip i que quan ell va tornar a entrenar la qualitat dels entrenaments va millorar. Sí. De tots els jugadors, com que contagia els altres jugadors. I deixo pel final una frase que a mi no m'agrada, la respecto, però no m'ha agradat,
6: a
0: que Hansi Flick hagi dit que no li va agradar massa que Lamin ensenyés una bandera palestina, que ho va parlar amb ell i li va dir, si vols fer-ho, endavant, però que no li va agradar massa. Evidentment ho respecto, no ho comparteixo, ni m'agrada. No sé si la influència de Pini Zahavi aquí té alguna cosa a veure amb la reflexió que ha fet Hansi Flick ara. Ho dic perquè Pini Zahavi és jueu.
6: Sí, sí.
0: En tot cas, és la seva opinió i la meva és que no m'agrada, ho dic perquè molts jugadors mostren moltes coses i justament només aquesta és la que no agrada i provoca que es parli fins i tot amb el jugador. És a dir, tan transcendent és com per parlar amb Lamine Yamal i dir-li que si ho vols fer endavant, però... No, perquè és el que ha deixat entendre.
6: Sí,
0: que
6: sí.
0: Li va traslladar a Lamine Yamal que no li agrada que ensenyi la bandera palestina.
6: No, si ho ha entès bé, i la traducció ha estat fidedigna, que intueixo que sí, ha dit això, que va parlar amb Lamine i que a ell personalment no li agrada que es facin aquestes coses.
0: Entenc que és un conflicte complex, però ja ho he dit abans, és una qüestió d'humanitat. I en tot cas, cadascú que faci el que vulgui, no? Igual que es mostren altres banderes. I no sé, m'ha sorprès que hagi parlat amb Lamine Yamal sobre aquesta qüestió. No sé, pensava que era més... No? Cadascú que faci el que vulgui. Santi, alguna cosa més?
36: A mi m'ha agradat... sí, comparteixo això últim que dius. M'ha agradat moltíssim... A la primera pregunta, la de la renovació, o la segona, jo l'he vist emocionat,
6: sí,
36: la veritat,
6: sí,
36: en el moment que diu, en aquests últims dies, amb el que ha passat, m'he adonat que el meu lloc és el Barça, em sembla una frase per la posteritat, la veritat. I després, una curiositat, després de la roda de premsa, ha dit que felicitats a tots els periodistes, perquè ahir... Jo no, però els que hi van ser, van fer, el Soldevila i el Nil, van fer molts quilòmetres al costat de l'autobús, que
0: 14,
36: li sembla molt difícil.
0: 14 quilòmetres.
36: I que ens veu molt frescos aquí a la sala de premsa, així que moltes felicitats i que l'any que ve potser la fa amb nosaltres.
0: Segur que la pot fer i no tindria els cruiximents
6: no.
0: Que tenia el Soldevila avui.
6: Segur que no.
0: Perquè
6: segur,
0: el tio amb 60 i pico anys està finet, eh?
6: Sí, sí.
0: Està en bona forma, eh?
6: En bona forma.
0: A més, porta l'anell aquest que controla diferents paràmetres per estar bé físicament, eh? Heu vist que porta l'anell aquest negre?
6: No m'he fixat.
0: Sí,
6: no.
0: Sí, sí, el porta des de fa temps. Allò que et controla la son, les hores, la qualitat, eh, Santi? Mm.
36: Sí, és el, ho porten tots, crec. Sí. Crec que són, o sigui, no sé si hi ha algú a l'equip, a la plantilla, que no el porti, i l'entrenador no podia ser menys.
6: I després la naturalitat amb la que ho deies tu, Sique, i que em sembla que també li faria moltíssima il·lusió poder complir aquest repte i aquest somni, que és portar la Champions. Fa l'efecte que Flick es mor de ganes de ser l'entrenador que porti de nou la Champions a Barcelona. I ho verbalitza, no és la primera vegada, és el gran somni, és el gran repte, són molts els que el compartim. Fa l'efecte que, o sigui, que ell és conscient que aconseguir això deixaria el seu Barça ja amb un record encara molt més etern del que està a camí de deixar, no?
36: I no ha deixat sobre Lewandowski, no ha volgut dir què passarà amb el seu futur, però hi ha una frase que m'ha agradat molt, que diu: què vols que digui del Robert si tot el que he guanyat ho he guanyat amb ell? I és veritat, no hi ha ni un títol que Hansi Flick no hagi guanyat sense Robert Lewandowski al camp.
0: Per cert, et trasllado alguna pregunta que fan els oients sobre el seu pare. Ho dic perquè ahir va estar la rua de celebració, avui fa la roda de premsa, demà dirigirà l'equip. Quan és l'enterrament del seu pare? O és que Hansi Flick no hi va?
36: Sí, sí que hi anirà. No sé quin tipus de cerimònia és, però és cap a final de mes. És a dir, no és imminent la cerimònia, serà més tard, és un homenatge que fan i és cap a finals de mes i això fa que fins aleshores, fins als últims dies d'aquest mes, no vagi cap allà.
0: Alguna cosa més des de la ciutat esportiva, Santi?
36: No, avui entrenament poca cosa, molt relaxats, bones sí, cares,
0: ha durat
36: tot
0: poquíssim,
36: i la festa.
0: No? Perquè a les 12:10 no havia començat i a la 1 ja estava Flick amb nosaltres?
36: Sí, 10-15 minuts no deu haver durat més. Ja et dic que no hi havia ni porteries. Tu has vist alguna vegada un entrenament sense porteries? Doncs això és el que han fet
16: sí,
36: avui.
16: Sí, el Getafe.
36: I prou.
6: I Alexander Lepp.
16: I Alexander Lepp.
0: Gràcies.
36: I ja està, i demà viatja cap a Vitòria i seguim.
0: Que vagi bé, Santi.
36: Adeu.
0: Adeu, són la 1:27.
17: Que bé, i a més, escolta, jo vull ja celebrar la Lliga de la millor manera possible, que és estrenant un Cupra León híbrid. Si vols celebrar la Lliga, estrenant un Cupra León híbrid, escolta, vés a Cupra Letamendi Motor, on tenen unitats en estoc amb entrega immediata. Tal qual, bum, au, ja el tens teu. A més, en tots els models Cupra tens tot tipus d'unitats noves per endur-te a casa, que si els vols elèctrics, mecànics, combinats... Cupra Letamendi Motor. És el concessionari Cupra Balmes en Mallorca, a Barcelona.
0: Pausa, la tornada al Clatellot. No us el perdeu, l'hem guardat per després de Hansi Flick perquè val la pena escoltar-lo. I Florentino Pérez li ha fet una carta a José Mourinho.
6: Ah, sí?
16: Sí, para pedir, bueno, pots pedir-li nada, però explicar-li com està el tema.
6: Deu ser llarga.
16: Sí, és una carta que... un pergamino.
18: Què t'hi jugues?
19: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
20: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
21: Amb aquesta samarreta Fundació Repsol em sento com un esportista professional.
22: Vols aconseguir equipacions personalitzades pel teu equip de futbol, bàsquet o voleibol? A Fundació Repsol impulsem l'esport entre els més petits fomentant l'esforç i el treball en equip. Informa-te'n a fundacionrepsol.com. Fundació Repsol.
23: Activa la teva energia.
24: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
25: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
26: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
1: Penses en un vehicle d'ocasió? Del 14 al 16 de maig, a la Fira del Vehicle d'Ocasió de DriveNow, trobaràs Toyota, Lexus, Mazda, Jeep i motos Yamaha amb fins a 1.000 euros de descompte. Vine i participa en sortejos. Al carrer Caràbia de Tarragona, davant Toyota Autoforum. Part de la venda anirà a Down Tarragona. DriveNow, condueix amb valors.
2: Gaudí és el Parc Güell, la Sagrada Família, la Casa Batlló, però Gaudí és també Reus.
3: Aquest dijous, amb motiu de l'any Gaudí, viatgem fins al lloc on va néixer i es va forjar el talent del nostre arquitecte més internacional i que admiren arreu del món.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Gaudí Centre Reus, l'únic centre d'interpretació dedicat a la vida i a la trajectòria de Gaudí. Segueix-lo aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 del matí a través de les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
5: Amb el suport de l'Ajuntament de Reus.
8: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
9: ¡Valorado!
8: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
9: ¡En España!
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
11: Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
0: Sí, yo sé.
11: Sí. Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
18: Last Dance.
10: ¿Qué te jugas?
0: Una 31, recuerdo que dimecres vinent, 20 de maig, amb José Mari Vaquero, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir, 606-32-72-11, 606-32-72-11.
23: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Hi ha bastants missatges, del tema 20 de maig.
11: Sí, perquè com que el 20 de maig avui hem començat parlant de què estàvem fent, doncs mira, tenim per exemple el Chema.
27: Pues yo el 20 de mayo del 92 a las 10 y 20 de la noche lo que estaba haciendo era encerrar a mi madre en la cocina porque llevaba todo el santo partido tocándome los huevos diciendo que no íbamos a ganar, que íbamos a perder como siempre. Y cuando vio que Koeman iba a tirar la falta, estaba yo nervioso de pie dando saltos, ya empezó a decir que lo iba a fallar, la encerré, me giré y metimos el gol. Caramba. Y campeones.
6: No vas fer algo similar tu, això?
0: Sí, la meva mare no la deixava sortir de l'habitació als partits del Barça perquè portava mala sort. Però no era el 20 de maig en concret, era a tots.
11: Tots, directament. Sempre, no, ja?
0: Si voleu venir a l'especial de la setmana vinent, ens envieu una nota d'àudio o un missatge explicant-nos quants vindreu al 606-32-72-11.
11: Nom i cognoms i va de sobres. Qui també ens explica, el Bernat.
28: Doncs jo tenia 8 anys, recordo veure una televisió petita en blanc i negre, encara, imagina't. I quan va acabar no tenia cap samarreta, no tenia cap banderola, no tenia res. I vaig agafar un pal d'escombra, ho recordo, un full blanc, i vaig pintar les franges blaugrana, vaig enganxar aquell full amb cel·lo al pal d'escombra, i jo sol, com si fos una bandera, recordo, imagina't si devia ser tard, recordo celebrar-ho sol davant de la tele.
0: Ai, quin record.
6: Sí, noi.
0: Saiso, per qui va el clatellot d'avui?
29: Doncs mira, avui m'emporto a les regles de joc que envolten l'Eurolliga de bàsquet, perquè la inclusió de Dubai, del Dubai Bàsquet ja va portar soroll en el seu moment, però fins ara no era una amenaça real pels equips grans de la competició. Però atenció, perquè han donat un pas endavant. Aprofitant els petrodòlars i la manca d'impostos, l'equip dels Emirats vol guanyar l'Eurolliga i vol trencar el mercat. En aquesta cursa per fitxar, el Barça surt perjudicat. Diallo i Francisco, dos jugadors que apuntaven al Palau, estarien a punt de fitxar per Dubai. A més, Xavi Pascual també hauria estat tocat. Pascual té una clàusula de sortida de 300.000 euros. Calderilla per Dubai, tot i que la sensació és que el tècnic de Gavà es quedarà a Barcelona per iniciar un nou projecte guanyador. Tot plegat és surrealista i preocupant a la vegada, com ho és, atenció, que el Hapoel de Tel Aviv pugui tenir l'any vinent un pressupost de 76 milions. 76.
0: 76?
29: Sí, sí, per intentar també guanyar. En aquest cas, són diners privats d'un propietari. Les fitxes al tauler poden variar si els clubs propietaris de l'Eurolliga no es posen seriosos d'una vegada.
0: Clar, que el Hapoel pugui tenir un pressupost de 76 milions d'euros o el Dubai pugui fitxar jugadors als que paga sense impostos,
29: Clar, és que això deixa, pues, perquè ens fem una idea, tot i que en molts casos no és públic, el Real Madrid o el Fenerbahçe, els equips poden tenir 38, 40 milions, que ja és molt. El Barça ha baixat, l'any que ve tornarà a pujar, però clar, és que si el Apple té 76 milions...
0: Perquè el Dubai pot fitxar alguns jugadors que volia el Barça. Com sí, està sí. la renovació de la plantilla al Barça?
29: Doncs mira, en aquests moments, a dia d'avui, Pascual, com dèiem, té la clàusula aquesta, està tocat, però la sensació és que es quedarà, no en vol parlar fins a final de temporada. Seguiran segur en el Barça Juan Núñez, Juani Marcos, Toko Sengelia, Joel Parra, Kevin Panther, Bill Clyburn i Darío Brizuela.
0: Aquests segur.
29: Aquests seguiran. No seguiran Cale, Miles Cale, Miles Norris, Fall, Billy Hernán Gómez, tampoc seguiran. Aquests, en principi...
0: Billy Hernán Gómez no segueix.
29: Sembla que ja hi ha molt poques possibilitats de que continuï. Hi han dos dubtes.

0: magatzems, hi ha un sector del club que el veu un jugador conflictiu, ja molt gran, 36 anys, però és un jugador que ja va coincidir amb Pasqual al Panathinaikos, i sembla que Pasqual el volia. Aquest és una mica seria el mapa a dia d'avui.
1: Escolta, eh? I a la penya?
0: Bueno, la penya també està en aquesta situació, no? Perquè, per exemple, hem de saber què passa amb Ricky Rubio. Ricky Rubio decidirà també a final de temporada si vol acabar aquí la seva experiència amb la penya o vol continuar un any més. Veurem què passa. Hanga sembla ser que no continuarà. Sembla que no continua. I acaba en contracte Jabari Parker, que té poques possibilitats també de continuar, Guillem Vives, Drell, i recordem, quan vam parlar amb Pau Ribas, que Rusic ha tingut una oferta molt important de la Lliga Universitària Americana, amb tot aquest tema. Veurem.
1: Sí, molt penya... interessant el tema que vau fer la setmana passada.
0: Intenta la penya mantenir-lo, però ja veurem. I a nivell de fitxatges, de moment, podria Nicola Provítola donar el salt altra vegada a Badalona, i Xavi López Aróstegui sembla que de València podria tornar també a Badalona. I s'està movent molt la situació, però veurem, perquè les properes setmanes són decisives.
1: Gràcies, Xavi. 1:37, el Xavi Cazorla tancarà el programa d'aquí a uns moments amb la seva secció, el que t'hi jugues que l'heu cagat. Abans, el que us havíem promès, la carta de Florentino a José Mourinho.
2: Querido José Mourinho, has nacido para entrenar al Real Madrid. También te medio echamos, así que diremos que has renacido para entrenar al Real Madrid. Porque llevas toda la vida soñando con entrenar al Real Madrid, como ya lo soñaba Mbappé, aunque comienzo a pensar que lo de Mbappé es que es sonámbulo y últimamente tiene algo de insomnio. La cosa está tal que así. Tienes que arreglar un percal histórico y sin precedentes, pero estoy convencido de que sabrás reconducir la situación. Al que estaba conduciendo el trasto, a Álvaro, le voy a poner igual de segundo para que te recoja los conos, valga la redundancia. Entonces, el primer tema es que Valverde y Tchouaméni tienen que hacer las paces por el bien del Madrid. Arbeloa ya probó lo de encerrarles en una habitación hasta que no se den un abrazo y la cosa acabó con Valverde presuntamente dándose un golpe contra una presunta mesa con bíceps. Luego, tienes que enderezar un poco a Álvaro Carreras. No vendría a ser el mejor lateral, ni ganará nunca un premio Nobel, pero hemos pagado mucho dinero por él, así que no podemos decir que es un fiasco. Lo mismo con Mbappé, evidentemente, tienes que conseguir que le apetezca algo en la vida más que tocar los huevos. Con Rüdiger ya no te digo nada, porque es un jugador que ha nacido para ser entrenado por un entrenador de tu talla. A su lado, Pepe, te va a parecer Nelson Mandela. Y si quieres fichajes, que sepas que este verano el fichaje eres tú. Un abrazo y bienvenido a Madrid, José. Posdata, de lo tuyo con el Benfica sin clasificarte por Europa, no te preocupes. Aquí intentaremos que no se vea la luz. ¿La luz? ¿Lo has entendido?
1: Sí, lo he entendido.
2: ¿Eh? Aún tengo sentido del humor. De
3: sí,
2: toda...
3: ¿eh? Sí, ¿eh?
1: Barcelona, ja sabeu que hem tret crispetes per seguir l'actualitat del Real Madrid. Què et passa, Saixó?
0: No, que parlàvem de Vesely, m'apunta tant l'Helena com el Toni Camacho, acaba d'anunciar que retira la final de temporada.
3: Què dius
1: Vesely?
3: Ara?
1: Vesely. Ostres, estava esperant que fessis tu la secció.
0: Sí, estava esperant que jo fes, per tant, Vesely...
1: Es confirma el que ja havies dit.
0: Es confirma que...
3: Ha anat pimpava, sí, això.
1: Ja t'ha esperat, Vesely t'ha esperat.
0: Ja no es dubta, ja.
1: No, devies estar escoltant el que t'hi jugues, aviam quan diu el Saixó que no seguiré, i ja ho anuncio jo oficialment que no seguiré.
0: Notícia d'aquest tema.
1: Demà escoltem l'entrevista que li has fet a... El Suleiman, president del Consell Mundial de Boxa, Mauricio Suleiman, més enllà de la conya de que va estar l'altre dia a la llotja del Camp Nou i que hi ha hagut molt jijijajà pel cop de puny de Tchouaméni a Valverde, més enllà d'aquesta conya, és interessant perquè té projectes per la ciutat.
0: Sí, vol fer un gran esdeveniment aquí a casa nostra, i jo m'atreviria a dir que potser és un mundial o bé de Cristóbal Lorente o bé de Sandor, ja veurem. Però és la primera visita i no és casual que Suleiman hagi vingut a Espanya. No és casual, demà l'escoltem.
1: Doncs demà Mauricio Suleiman, president del Consell Mundial de Boxa, el que t'hi jugues, entrevista que li ha fet el Xavi Saixó, aprofitant que va estar el cap de setmana a Barcelona, i diumenge a la llotja del Clàssic.
4: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
5: Anda, ja cagat.
2: Acaba d'intentar el Flaqui, el pitjor triple de la història, tirant un... O sigui,
3: no
2: has tocat ni aro,
3: no,
2: tio.
3: No, fatal. El d'abans l'he ficat.
2: Però és que els acabats són molt importants.
3: Ja, jo els acabats en bàsquet els porto molt malament. Què em recomanes?
2: I els acabats en construcció,
3: en
2: com els portes?
3: Home, he intentat construir un triple i mira com ha acabat.
2: Doncs ja saps que la solució la tens a MCAT, a Material Building by MCAT, que té els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... A més, amb els preus més competitius... Material Building by

0: MCAT.
1: Allà aniré, per construir-me una cistella amb un aro tan gran.
0: Ara.
1: Amb uns acabats tan perfectes.
0: Que l'hagis de fer amb grua. MCAT.cat.
1: MCAT.cat. Cap allà vaig. Adéu.
2: Ja estan totes les mencions, no?
0: Tot fet.
2: Perfecte, molt bé. Així ja estic tranquil.
0: Molt bé.
2: Perquè es veu que si me les salto a les 7 del matí d'un dia que tinc festa, rebo un missatge del Bermúdez. O les 8 del matí.
0: Eren les 9 i 40 i pico. Perquè va ser del matí. No estic a la, no estic a la ràdio.
2: Anem, cap orla.
3: Va, som-hi. A més, ara ja sí que el Barça el tenim campió de Lliga i, com deia la porta, no ha sigut una Lliga contra tot i contra tothom. El Barça ha guanyat. El que no m'imaginava és que el contra tothom també feia referència a un paio que habitualment era molt optimista, com era el Cristóbal. Habitualment era una persona molt optimista, però divendres va treure el seu costat més cagón.
0: Ens ho passarem de conya. Diumenge
4: serà
0: tan bonic, diumenge.
4: Serà un festival.
0: O sigui, el pitjor és que, si pel que fos perds, què?
4: Aviam, toquem una miqueta perfil baix.
0: Què t'hi passa?
4: Que estem massa eufòrics.
0: Però i si perds què?
4: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
5: Ja està,
4: però escolta'm, això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
0: Però com prepares un
4: partit? No sé si m'agrada.
0: No me jodas, Manolo. Com ha sigut avui l'entreno del Barça?
4: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
6: Correcto!
7: D'entrada no.
4: D'entrada no. Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la lliga.
8: De verdad que no había tanto miedo en Barcelona desde la cena de Navidad de los Mossos d'Esquadra.
3: Què ha passat amb el Cristóbal?
1: No ho sé.
3: Va, jo sí que ho sé.
2: Ha après del qui és Mbappé.
3: Ah, aquí, culpa teva sí que li vas fotre tantes bronques ja, però, de qui és Mbappé,
1: ja,
3: qui és
1: si Mbappé. Ara que no ho diu, un dia es podia dir era aquest.
3: Va, sí. I a més fa 2 anys que podia anar preguntant qui és Mbappé.
2: Correcte.
3: I no ha passat res.
2: Millor, perfil baix. Estic amb el Cristóbal.
3: Perfil baix. Qui ha agafat una mica
5: però
3: el seu...
5: Mbappé?
1: Acabem de signar la recuperació de...
3: No! Però a més quan prescriu aquest àudio, ja, vull dir, falta molts mesos.
2: És igual, millor no el tirem.
3: Qui ha agafat una mica el seu relleu, tot i ser d'un altre equip, és el Gonzalo Álvarez.
4: Va, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu què? ¿Et fa trampa?
9: Bueno, yo primero de todo que mañana el equipo sea capaz de ganar después de 4 meses y medio.
4: No,
9: es Sevilla, lo único que me preocupa.
4: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
9: ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla que va por detrás?
10: Lo ha dicho.
9: ¿El Sevilla quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? Un respeto al español, ¿eh?
10: Pues es un equipo...
6: Pues recorda tú, Cristóbal.
4: Espera.
2: ¿Cómo sabía?
4: A ver, el Sevilla. Sevilla, Gonzalo.
9: ¿El Sevilla quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año.
5: ¡Hola!
11: ¡El Sevilla! ¡Marcó a Corada! ¡Marcó el Sevilla! ¡Sevilla 2, Español 1!
1: ¿Quién es el Sevilla?
3: ¿Quién es el Sevilla? El Sevilla.
2: Perfil baix sempre abans dels partits.
3: Sempre. Al final va passar doncs, el que sabem tots. Divendres també es va parlar bastant del tema Valverde-Tchouaméni. Un programa que va comptar amb la presència de l'Ivan San Antonio, que va estar molt fi perquè anava portant el comentari que requeria sempre al moment, no? Per exemple, el Meana va explicar que el vestidor del Madrid era una anarquia, no? Doncs va aparèixer el San Antonio per dir això.
12: Muy pocas luces de Fede Valverde, sinceramente.
13: Anton, es que has començat dient anarquia.
14: Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
13: Y no es anarquía. La anarquía es un sistema político y social.
1: Ah, bueno.
15: ¿Qué me dices? Por favor.
5: Ah, bueno.
16: Ciències polítiques.
13: No, ho dic perquè no cal pervertir el terme.
16: El doctor en ciències polítiques.
13: O sigui, és un sistema que busca organitzar-se a través de la cooperació voluntària, cosa que no existeix al vestidor del Real Madrid.
17: Interessant.
13: No, perquè les paraules són importants. O sigui, el que passa al Madrid és caòtic. És el caos, no és una anarquia. Vale? Això d'una banda, perquè em sembla que era important.
2: Acostumar-me.
16: No, és claríssim.
18: El milenarisme bàsic. Déjame hablar. Yo dejo hablar a la minoría si nerviosa.
2: D'on ha tratat aquest últim tall?
3: Aquest era el... Com es deia? L'Arrabal, em sembla que era un senyor que,
2: l'Arrabal,
3: que va pujar a una taula.
2: Sí, que portava una torta el dia d'aquell programa. Doncs et dic una cosa, em sembla molt interessant l'apunt del San Antonio.
3: Sí? Doncs aviam si et sembla interessant també aquest, que va descol·locar encara més el personal.
19: Ens acaba de dir el Meana nos acaba de dir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
16: Está bien para...
19: Que ha mandado a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado.
16: Está bien
18: para la madre de Carmen Rigao, que ustedes conocen, que es amiga de Ángeles, que está aquí.
16: Meana, ¿está bien como Florentino Pérez, como sí. parecer? Físicamente sí, sí, está sí. bien.
19: Sí, sí, sí. Pero si lo vimos en Múnich hace dos semanas.
16: No, no, está bien.
19: Si lo vimos en el Benbeur a Múnich, ¿no? A Múnich hace dos semanas.
13: Está millor que Valverde.
16: No, no creo, no creo.
7: Jo suposo que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè però... hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte.
13: Això és com quan els de Podemos i tot això sorprenen ara.
17: Però què m'estàs container?
13: No, sí, quan es sorprenen que els jutges... els de Podemos, o sigui, a Madrid, que sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan des de fa anys van contra els independentistes.
4: Estic molt perdut amb tot això, jo.
3: No sé, estava un altre programa, el San Antonio. Bueno, és igual, la setmana passada també va ser de fer entrevistes, eh? Per exemple, vam entrevistar l'Ansu Fati. Sí. Va estar molt bé l'entrevista, encara em va agradar més la prèvia de l'entrevista, el dia abans, on vau dedicar una hora i quart, més o menys, a endevinar qui era l'entrevista.
4: Pares.
2: Doncs mira, et donaré una pista.
4: A veure.
2: He arribat a un lloc on, quan he entrat al pàrquing per deixar el cotxe, m'he creuat dos Porsches i l'he deixat al costat d'un Lamborghini.
4: Caram.
20: Esplugues.
2: No és Esplugues.
4: Calent o fred? Anem bé o anem malament?
2: Fred. Vols una altra pista?
4: Sí, home, sisplau.
2: Avui comença la fira de l'automòbil exclusiu més important del món.
19: El Prat de Llobregat, t'ho dieu?
21: Havia caído en una trampa de la que no podria escapar.
2: Podria ser el Prat, perfectament. Tinc ara mateix davant una samarreta on a la part de darrere es llegeix aquesta inscripció. Dagué Muñegu.
22: En andalú, això era en andalú.
2: Dagué Muñegu és el crit que fa l'afició del club on estic ara.
23: No tengo ni puta idea, jo què sé.
2: A un futbolista que ha marcat 29 gols amb el Barça.
23: I fins quan ha de durar la prova?
2: La seva trajectòria esportiva. Llarga, tot i que encara és molt jove.
4: Sí, tant.
19: El programa d'avui va destinat íntegrament a
4: endevinar
19: qui és.
4: No.
24: Perdoneu, però ho havia de dir.
3: Va semblar, eh? Va semblar que almenys la primera hora era íntegrament...
2: Això. Això és perquè el Bermúdez, que és hiperactiu, ja quan perd la concentració diu...
19: Jo, generació TikTok.
3: Omitir introducció, tota l'estona. Molt bé. I com no havíeu perdut prou temps, doncs vau decidir perdre més encara parlant de tonteries de Mònaco.
4: Sí que, gràcies.
19: Passa pel casino, també, si et va bé.
2: Sí, home, sí. No, compta'm que fa tan bon temps a Mònaco que no val la pena estar dintre de cap lloc, saps? És millor passejar pel carrer.
19: Al vespre, home, al vespre, ja coneguis de la tontom.
4: Entrar al casino val la pena, eh?
2: Algun número, Ramon, algun número?
25: El 17!
19: El 9.
2: El 9, vale.
19: No fiquis la targeta de crèdit, eh? Has de agafar una targeta especial. Jo vaig fer que la de crèdit se la va tregar la màquina.
25: Pues te jodes y bailas!
4: Doncs vés a refer una reclamació en nom de Sant Diomari.
19: Passeja, ha fet un bon estic tàrtar i menja bé i el que convingui.
2: Ara, un bon estic tàrtar aquí, Ramon, em pot costar 200 euros.
19: Però el Jordi Martí diu que endavant.
4: Sí, sí, Jordi diu que ja el paga ell. No paga la ràdio.
2: Perfecte.
26: No podem pagar més. Si tu creus que te'n tens que anar, tens les portes obertes.
2: Per cert, ahir va venir a buscar ja la samarreta firmada per Ansu Fati, l'oient que la va guanyar.
19: El Lluís Herrero, que ens va enviar, no sé si ho tenim per aquí, la nota de veu, concretament, era aquesta. Era un sorteig pur sobre la
2: samarreta. No, que no està preparada, però és igual. Requadrem que va guanyar Lluís Herrero.
19: Ah, exacte.
4: Vas fer l'estic tartar al final o no?
2: No, vaig fer un plat de pasta.
4: Vale.
3: En lloc de dir el nom del guanyador, podríem haver fet una endevinalla, aviam si amb el nom del guanyador possible. Ha estat molt bé. Però entrevista important, de veritat, aquesta ara sí que sí, anem al tema, va ser la Josep Maria Bartomeu i Floreta. He fet un resum de l'entrevista només dels moments on es va menjar síl·labes. Tot l'altre a mi no em va interessar, però m'he quedat amb els moments en què es van anar menjant síl·labetes.
27: Perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig de... anar, doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Sandro Rossell, en aquella presència, ell, evidentment, també vam dir, però les paraules d'herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça. I no era tan conegut el món de les xarxes socials. No, que el Barça, tradicionalment, sempre ha tingut un servei de monitoratge de la xarxa social. Sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són o missatges o són atacs. Una contraprestació econòmica, per tant no puc respondre el que digui el senyor Riquet, perquè em va dir no hi ha res, amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Crec que comença el 2013. Tot el que... O la policia, o la Guàrdia Civil.
2: Guàrdia Civil,
27: perdó, l'ha fet. Fan la investigació del 2013.
28: Clar, és que això... Jo entenc que la gent no ho entengui.
0: Això és realment és o no?
3: Bastant.
0: Baixes socials?
3: Baixes socials. El senyor Ríquez, m'agrada molt Ríquez. Aprofitar la R per ja fer Ríquez.
16: Ja tira el pobre, eh?
3: Senyor Ríquez.
0: Senyor Riqueira. Claro.
3: És increïble. Senyor
0: Sique Ríquez.
16: Sique Ríquez.
0: Senyor Chaborla.
3: Chaborla.
0: Senyor Chavisó.
3: Chavisó.
16: Chavisó està bé.
3: Chasó.
0: Chasó. Senyor Lluqué.
16: Lluqué, que mola molt Lluqué.
0: Senyor Leniego.
3: Si agafes totes les síl·labes i les paraules, millor dit, que es van a menjar en síl·labes.
0: Senyor Nal.
3: I les...
6: Guillem Arnal.
0: El tècnic.
6: El Willy.
0: Senyor Nal.
6: Senyor Anal. El que acabes de fer.
0: Sí. Què tu què és?
3: Fa pinta que algun dia se li dirà així algun, al Willy.
6: Algun dia? L'acaba de rebatejar per sempre. Fins que es mori.
3: Si agafes totes aquestes paraules que es van a menjar en síl·labes al senyor Bartomeu i les fiques seguides... et surt una frase amb, bueno, un sentit diferent.
27: L'interrogatori Sandro Rossell, evidentment, te vam dir, però les paraules d'herència ens va durar un any. La responsable de mantenir la massa salarial, com en renovacions, anem al Barça i que el món de les xarxes socials no és un servei de monitoratge de les xarxes socials. Una contrapressió econòmica són o missatges o atacs, que digui el senyor Riquet, els pitjors arbitratges. Tot el que fan la investigació del 2013.
16: T'expliques fenomenal.
3: És el resum de l'entrevista.
0: Feu un servei de monitoratge.
3: Però el curiós és que hem acabat entenent-lo al final, eh?
16: Sí,
3: que va costar al principi, va ser com un xoc, però al final ja està bé, ja l'hem entès. Bueno, davant.
0: Per cert, vols el senyor Lluís Herrero, que ha guanyat la samarreta al Sofati?
16: Què?
3: Ah, el tall del senyor que ha guanyat la samarreta. Sí,
6: ah, que ja l'ha trobat, el senyor Anal.
0: Va fer una punta, el senyor Anal, el senyor Anal ja ha trobat la... Sí, ja he trobat el... L'àvia del senyor Lluís Herrero.
6: Què ens va enviar, el Lluís Herrero?
0: No recordo, perquè va ser un seig pur. Un cert pur i ben fet.
8: Hola, Ansu. Em dic Lluís i a mi m'agradaria saber quina relació tens amb el Lamine, què et sembla que ell porti el 10 del Barça i quin número agafaries tu en cas de tornar?
3: Mira, ho va respondre a l'entrevista. Sí. Té molt bona relació, són molt amics amb Lamine Yamal. Va parlar sobre quan va heredar el 10 de Messi i ara porta el 31 al Mónaco, el va portar també al Brighton, és el primer dorsal que va estrenar amb el Barça, per tant, triaria segur el 31.
0: L'Ansati i el Lamine Yamal es porten bé. Si són friends forever.
3: Són què?
0: Friends forever.
3: Ah, friends forever.
16: Caram.
3: Gràcies, Anal, per trobar el tall. Un dels que era present en aquella entrevista va ser el Sol de Vila, que va estar bé a l'entrevista, no? El tema cosa a cosa, el Sol de ho treballa bé. El que porta una mica pitjor és entendre els seus propis guions.
16: En handbol, el Barça, de nou, vuitena Final Four de la Champions consecutiva.
9: En un partidàs del Palau Blaugrana, el Barça va vèncer el Nantes per 31-21, fent bona la victòria per 2 gols de l'anada a França i confirmant la...
10: relájate, respira.
9: No sé què hi ha escrit aquí. La vuitena classificació per una final four de la Champions.
3: Però si està escrit a màquina, a ordinador.
11: Sí, és que hi ha passat una cosa verdaderament notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
16: A màquina.
3: A màquina.
0: amb una letra.
3: Va, canviem de tema radicalment. L'altre dia el Moisés Hurtado ens va fer una confessió molt personal.
6: Els que tingueu mala memòria o els que us hagueu incorporat al que t'hi jugues més recentment, els històrics, potser us recordeu, el Saissó va fer una entrevista a un atleta que era, no sé si campiona d'Espanya o del món, Sandra Corcuera, gràcies Elena, corrent d'esquena.
20: Eso es tela marinera.
6: Era la campiona corrent d'esquena i l'entrevista li va fer corrent d'esquena.
24: Yo lo practico, ¿eh?
28: ¡Paren las rotativas!
6: ¿Correr de espaldas?
24: Andar.
6: ¿Andar de espaldas?
24: Andar de espaldas con pendiente.
28: ¡Jodo!
6: ¿Y por qué lo practicas
24: más? Para las rodillas, para trabajar de forma excéntrica el cuádriceps y para rodilla va muy bien.
6: ¿Andar de espaldas?
24: De espaldas con pendiente.
16: Tienes ahí un problema morrocotudo.
24: Sí, subiendo, o sea, o bajando. Es como, ¿qué es subir en este caso? ¿Qué es bajar? ¿Qué es?
29: Esa es la gran pregunta.
6: ¿Y dónde lo haces? Que te vendré a ver un día.
24: En el gimnasio. La gente a veces me mira. No, pero va bien. Va bien para las rodillas.
30: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
0: Es que imagina't, ¿eh? Estás en una rampa y...
6: Y vamos a un tío caminando d'esquena.
0: Pujant d'esquena.
3: Però, o sigui, no fa el mateix servei pels genolls pujar d'esquena una rampa que baixar-la, no? O sigui, joder, tant per tant, baixa-la. Deu ser el mateix, no?
24: No, perquè en una frenes...
3: Ja, bueno, però...
24: Els genolls hi deuen al revés.
16: No li treguis la il·lusió a Moisés Hurtado de fer aquestes coses. No
24: sé, jo ho començaré a fer.
3: Però pujaràs o baixaràs?
24: A partir d'ara em trobareu fent tot carregueta de Barcelona que faci pujada, el faré.
6: D'esquena.
24: D'esquena.
3: Molt bé. Va, ara un moment d'aquells en què quedeu retratats perquè ens intenteu colar algun gol als oients i al final passa que no. En algun moment del dijous veu dir que el Saissó no hi era, perquè estava fent una entrevista o no sé quina història, però, oh, sorpresa, dos minuts després, doncs va passar això.
1: Qui és el comodí imbècil avui?
5: El comodí imbècil ets tu.
1: Ah, jo?
5: Sí, el comodí imbècil.
7: Sí, perquè jo la setmana passada...
1: No, i a part tu estaves entrevistant un de l'hoquei, o sigui. No podies estar aquí, Saissó, però bueno, ja està, el Saissó està aquí.
5: No s'han pillat!
1: La màgia de la ràdio.
5: Fem una cosa, jo crec que es mereix el comodí imbècil. Jo crec que Saissó avui, com a mínim,
1: apunta a Cazorla, ja són tres.
5: Aviam.
3: Després de 40 anys i...
5: 1.000 vacunes!
1: Entrevista com un rigorós directe.
5: I ara, fins i tot jo havia sentit la veu del Saissó i encara he dit, no, tu, Flaqui, tu.
3: Has intentat dissimular.
10: Doncs, noia, si ningú m'ho explica, és impossible que me n'assabenti. Això és una puta merda com cada vegada que fem alguna cosa d'aquesta. Hòstia.
3: No sé què va passar aquest dia, un micro obert, ja es veu que algú no sabia que estava el micro obert, però bueno, coses que passen a vegades, una entrevista gravada, dir el Saissó no hi és, el Saissó sí que hi és, bueno, coses d'aquestes. I ara una excusa d'un merengue esborrant-se del programa amb el, jo diria, el top 3 d'excuses menys creïbles que he sentit mai.
4: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado, l'excusa... És que li venen a instal·lar la fibra. Ara trucarem. No.
1: Ah, bona que se mire, veus?
4: El Barça pot guanyar la Lliga i contra
5: tenia
4: el Madrid.
5: Tenia que ser avui.
4: No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge. I després la fibra òptica.
12: Seria mucho pedir que se esfuerce usted por buscar excusas que no insulten a la inteligencia de los españoles.
3: No cola gaire.
5: La fibra.
3: Per cert, molt bé el moment de l'altre dia en què sí que ens vas fent passar un tràiler d'una pel·li porno del Poli Díaz. És que si hi ha el títol d'allò, sonava des del teu mòbil, per fer-ho encara pitjor.
1: Doncs 2-1 pel José.
5: Anem amb el Pau, última pregunta.
3: Acabo de trobar el tràiler de la pel·lícula.
5: Sí, el tràiler és duríssim.
3: El potro se desboca, és...
10: No! Por Dios! No!
3: De lo més... És que el tinc aquí.
5: De fet, el tràiler surt la cançó de Leonardo Dantes de fons, sí, i surt el Nacho Vidal que fa d'empresari i que ve una noia a casa del Poli i el Nacho la rep i li diu... Escolta,
3: fet,
5: si...
3: a YouTube està com The Best Opening Credits Ever.
5: Sí.
13: Interessante.
3: És això,
5: Sí.
3: Vídeo.
5: És una mica... Poli Díaz.
1: I fins quan ha de durar la broma?
3: Poli, el potro se desboca. I ara apareix allà aquí...
5: Fan com a Netflix. Cuando un joven boxeador...
3: És que és tremendo.
10: El cine espanyol no està afectat per les descàrregues il·legals perquè és tan dolent que ningú s'ho descarrega.
3: És boníssim aquest últim tant, també. Ai, gràcies, Cazorla.
5: Apa.
3: I gràcies a tots els que ens heu escoltat un migdia més. Podeu recuperar el que t'hi jugues a la pàgina web de la Cadena SER i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Contingut en vídeos a les xarxes socials. Adeu.
1: Adeu-siau.
5: Emma, que tu ves, que tu nye...
27: Evidentment, vam dir, però les paroles eren sempre durant anys.
1: Té igual.
14: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. La OMS felicita a España por la gestión del brote de antivirus y su director general rebaja la posibilidad de un brote mayor, aunque sí admite que se pueden registrar nuevos casos.
17: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
15: Comparecencia de Tedros Adhanom junto a Pedro Sánchez en Moncloa. La OMS apela al control y a la máxima exigencia de los gobiernos. Sanidad, por su parte, ha confirmado el positivo del pasajero español aislado en el Gómez Ulla y la ministra de Sanidad, Mónica García, acaba de actualizar los datos de ese brote en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que continúa hasta ahora. El español positivo en la segunda prueba padece síntomas, pero se encuentra estable. Ampliamos, Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. En total son 10 los positivos, los 8 que conocíamos del barco y la mujer francesa y el hombre español que han desarrollado síntomas tras el desembarco.
28: Que estemos detectando todos y cada uno de estos casos es una prueba más del éxito de la vigilancia epidemiológica.
18: Acaba de señalar la ministra Mónica García, que también recuerda.
28: Es previsible que en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en casos porque tengan síntomas y den positivo. Sí.
18: Pero son personas ya vigiladas para recibir atención médica inmediata si la infección avanza y en cuarentena para frenar la dispersión del virus.
15: En Francia continúa en estado crítico la pasajera cuyo positivo confirmaban ayer las autoridades francesas. Nosotros, a partir de media, vamos a contaros con las voces de los expertos por qué una vez esta cepa del virus da la cara, los síntomas se desarrollan tan rápido. También en media entraremos de lleno en la polémica política con el presidente canario, con Fernando Clavijo insistiendo en su choque frontal con el Ejecutivo. Hoy Clavijo, sin pruebas, citando únicamente a la prensa canaria, ha acusado al Ministerio de ocultar el positivo del pasajero estadounidense que ha terminado por dar negativo. Clavijo, en el Parlamento canario, ha insistido en enredar y en manchar esta gestión. Lo repito, sin pruebas.
2: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
15: Luego explicamos cómo lo interpreta esto Sanidad, aunque hoy el gobierno, empezando por el propio Pedro Sánchez, ha evitado responder o entrar en confrontación directa con Clavijo. Se ha limitado a decir que España ha estado donde tenía que estar.
7: Desde luego no vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Yo me quedo con dos cosas que he dicho en la introducción a esta rueda de prensa. En primer lugar, las palabras del Papa, y en segundo lugar también al conjunto de la sociedad española, que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad.
15: 1:14 con dos polémicas políticas en Madrid. La presidenta Ayuso acusando al gobierno de dejarla desprotegida durante su viaje por México y en Andalucía, después de que Juan Manuel Moreno echara en cara a María Jesús Montero la gestión de la tragedia de Adamuz por parte del gobierno en el debate electoral celebrado anoche en Canal Sur. Hoy en la antena de la SER hemos escuchado el reproche del alcalde de esa localidad cordobesa que ha estado en Hoy por Hoy y la respuesta del propio Juan Manuel Moreno, que ha participado en un foro de la SER en Andalucía.
8: Allá es cuando veo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, saca el accidente, pues estallé porque, y no me lo esperaba de él.
9: Y el alcalde Adamuz, pues hay que comprenderlo, imagino que las presiones que este señor habrá tenido por parte del Partido Socialista, pues habrá sido enorme, ¿no? Y entonces no le queda más remedio, pues lógicamente, que salir, ¿no? Si hubiera sido al revés y hubiera estado gobernando el Partido Popular, nosotros tendríamos las calles incendiadas del minuto uno. Nosotros, a mí me han acusado de ser demasiado débil.
15: Y precisamente en Andalucía y del mundo del deporte, noticia importante, Sergio Ramos ha acordado la compra del Sevilla. Ampliamos, Manolo Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Principio de acuerdo cerrado este mismo mediodía, a partir de las 12:30, entre Sergio Ramos y los principales accionistas de la entidad. Va a pagar más de 3.000 euros por la acción del Sevilla. Todavía tienen que acudir a notaría, será en los próximos 10-12 días para certificar la compra definitiva del Sevilla. Acuerdo por el 60% de las acciones, la idea es comprar hasta el 85%, paso por tanto fundamental para la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos.
15: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
19: Hora 14, con Javier Casal.
15: Donde estamos muy pendientes de la crisis en el Reino Unido, la crisis en el gobierno de Starmer. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El premier británico Keir Starmer se resiste a dimitir pese a las presiones de los miembros de su gobierno. Se ha reunido esta mañana con sus ministros en Downing Street, donde se ha negado a salir, aunque 80 diputados laboristas le piden que se marche. De hecho, ha dimitido la secretaria de Estado de Vivienda. Además, en España, el Tribunal Supremo ha fallado que el pago de una indemnización por despido es suficiente para compensar el abuso de temporalidad que ha sufrido un interino. Mantiene que estos empleados tienen que superar unas oposiciones para ser considerados personal fijo.
15: El tiempo, siguen las tormentas. Jordi Carbó.
22: Cuidado con las tormentas hasta la próxima noche. Se formarán sobre todo en el centro y norte de la península, especialmente en el interior. Y cuidado porque muchas irán acompañadas de marcada severidad. Lluvia torrencial con aguaceros, muchos litros en poco tiempo, granizo y rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Las tormentas más activas se formarán en Cataluña, especialmente en el prelitoral y el interior. También con ratos de sol, temperaturas como los últimos días, destacando el calor que hará en gran parte del Mediterráneo con máximas de más de 25 grados.
15: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
19: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
23: Desenes de milers de professors es manifesten pel centre de Barcelona. Aquest és el so d'ara mateix des de la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Ara hi anem en directe. Avui a vaga total a escoles i instituts de Catalunya. És la primera de les tres que queden fins a final de curs. I de cara a la reunió de dijous entre govern i sindicats per desencallar aquest conflicte, Yolanda Segura d'Ustec demana el mateix augment de sou que els Mossos i la consellera d'Educació diu que això no és realista.
0: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300.
4: No són precisament aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació.
23: 38 milions d'euros és la xifra que els Pujol van amagar a Andorra evadint impostos i a partir de comissions il·legals des de la Barcelona preolímpica. Escoltem el fiscal en l'al·legat final del judici per argumentar les penes d'entre 8 i 29 anys de presó que els demana.
6: Hay una ocultación estructural y prolongada. Los fondos han permanecido durante más de 20 años escondidos. Es evidente una estrategia deliberada de sustraer los capitales al conocimiento de la autoridad.
23: La Fiscalia també ha fixat avui la seva petició de pena de cara al judici contra l'assassinat de l'Helena Jubany dues dècades després, 26 anys per Santi La Iglesia, que és el principal acusat del crim. Tot això en un informatiu en què us explicarem les 31 eines d'intel·ligència artificial que ja està utilitzant la Generalitat. N'hi ha per diagnosticar malalties, per agilitzar tràmits burocràtics o fins i tot per predir la conducta dels presos. Són, però, eines que encara necessiten la supervisió humana.
11: Que algú no et pot dir que m'ho ha fet el copilot. La responsabilitat és del copilot. No, no. La responsabilitat és de qui pren la decisió.
23: I atenció, perquè ara ho escoltàveu, arriba una tarda de tempestes que poden fer mal. A on exactament, Jordi Carbó?
22: Compte des d'ara fins a primeres hores de la nit amb les tempestes, que moltes seran de caràcter violent. Ja estan descarregant amb intensitat a l'interior de Tarragona. Les pròximes hores se'n formaran sobretot al prelitoral i a l'interior, però en el seu desplaçament podran afectar qualsevol punt de Catalunya i en molts casos amb aiguats, quantitats d'aigua que podrien superar els 50 litres per metre quadrat en poc temps i, a més, en molts casos acompanyades d'aquestes tempestes de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent de més de 80 km per hora. Les temperatures, a mesura que vagin descarregant aquests xàfecs, cauran en picat. I els pròxims dies es mantindrà un temps semblant, amb sol sobretot als matins, durant les tardes tempestes, demà sobretot als Pirineus, dijous tornarien a abarcar gran part de Catalunya.
23: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
19: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
23: Què tal? Bona tarda.
16: Això no és un acord! És una traïció!
20: El més important seria tenir més mestres a l'aula, perquè hi ha moltes dificultats, la inclusió no s'està fent perquè no hi ha recursos.
24: Això no és una aula, és un Tetris, bàsicament perquè no hi cabem a les aules.
25: Jo vull tenir el mateix nivell adquisitiu que quan vaig començar a treballar i que ens prenguin seriosament.
23: Catalunya viu la tercera vaga total a l'educació pública des que va començar el curs i encara n'hi ha dues més de convocades a les que s'hi han de sumar, les que a partir de demà també aniran per territoris. Hi ha hagut avui grans talls de tots els accessos a Barcelona. S'ha tallat la ronda de dalt, la litoral, la Gran Via, també talls a les principals autovies i autopistes del país. La P7 a la Roca del Vallès, la C-17 a Malla, la C-32 a Mataró, la C-55 a Manresa i ara mateix el que està en marxa és una manifestació al centre de la capital catalana, des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume davant el Palau de la Generalitat. I seguint aquesta protesta hi ha la Soledad Domínguez. Com estàs, Sole, des del Palau de la Generalitat? Bona tarda.
26: Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
23: Estem escoltant el so d'aquesta protesta de fons. Hi ha molts professors, 26.000 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats, i els docents amb qui has parlat i que ara també hem escoltat, més enllà del sou, sobretot el que estan demanant són més mans, no?
26: Sí, milers de docents han sortit un altre cop al carrer per demanar al govern que deixi de repetir que els 2.000 milions d'euros que els ha compromès invertir en els pròxims 4 anys és el màxim que pot oferir-los. Demanen que faci una nova proposta en tres direccions: un major increment del sou, menys alumnes per aula a partir del pròxim curs i, sobretot, més especialistes per poder atendre la diversitat. Per primera vegada, en la protesta d'avui, s'ha pujat el to contra la consellera Niubó. Aquí demanen que vagi dijous a la reunió que ella mateixa ha convocat amb una proposta amb cara i ulls o que dimiteixi.
24: Home, jo vull pensar que sí, que això ha de servir d'alguna cosa.
25: I, bueno, una certa esperança, tot i que la consellera no ens dona bona, no ens doni bona sintonia, no confiem, espero veure.
26: Els docents diuen que estan decidits a secundar com a mínim les altres dues jornades de vaga que estan convocades a tot Catalunya els dies 27 de maig i 5 de juny, tot i que reconeixen que els està suposant un gran esforç econòmic. Les aturades de febrer i del març els han passat factura en la darrera nòmina.
23: Doncs aquesta és la fotografia ara mateix des de les portes del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume en aquesta protesta, en aquest dia de vaga a l'educació. Gràcies, Sole.
26: Fins ara.
23: Molts d'aquests professors que són ara mateix en aquesta protesta venen d'arreu de Catalunya, han agafat autobusos per arribar a la capital catalana. De Tarragona, per exemple, n'han sortit uns 8, també més des de Lleida. Amb ells ja ha parlat la Mercè Marc.
1: Lleidatans que han pujat als autocars amb una estricta confirmació per allò d'assegurar-se que no hi hagués cap infiltrat.
3: Així és, el que no pot ser és que ens tornem a trobar que una assemblea, o en aquest cas els autocars, pugui venir, que no tindran prou collons de poder pujar als autocars, però de policia.
1: Gairebé ha d'ensenyar el DNI. Laura Modo d'Ustec, un altre dels companys, Ramon Roy, creu que avui és el dia de Barcelona i és on s'han concentrat les forces.
5: Això demostra que l'interès i la preocupació està també arrelada aquí.
1: Amb mig miler de lleidatans a la ciutat comtal, amb 5 autocars i desenes de cotxes per fer sentir també la veu de Ponent i del Pirineu.
23: I és una jornada que s'han fixat uns serveis mínims d'un docent per a cada 3 aules a infantil, primària i secundària. I per saber com s'ha viscut a les escoles i també com s'ho han fet els pares, aquesta és la fotografia sonora que ens fa la Cristina Artacho des de diferents centres de Reus i de Tarragona.
10: Aules i patis buits, façanes plenes de pancartes reivindicatives i el professorat que ha anat a treballar uniformat amb la samarreta groga amb el lema de Defensem l'escola pública. Mentre les escoles han semblat deserts, els parcs infantils s'han omplert d'infants i avis que s'han fet càrrec dels seus nets.
12: Avui estem fent d'avis, nosaltres l'apoyem totalment i no ens sap greu quedar-nos amb els nens.
10: Molts dels alumnes directament no han anat a escola. En aquest sentit, una professora explica que no portar la seva filla a classe és una manera més de donar suport a la vaga.
14: Un suport a la vaga, sobretot, pel tema de l'escola inclusiva, perquè si estàs a dins te n'adones que és un desastre total i absolut.
10: No ha estat un dia normal a les escoles, on en molts casos s'han hagut de barrejar classes. Això sí, el seguiment més massiu a les comarques tarragonines s'espera el dia 21 de maig, quan està prevista la primera vaga territorialitzada.
23: De fet, és demà que comencen aquestes vagues per territoris, primer el Penedès i el Baix Llobregat, ja dijous Girona i Catalunya Central i divendres Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Això si res no canvia, perquè dijous és també quan hi hagi una reunió entre la Conselleria d'Educació i tots els sindicats, els convocants i els que van subscriure el pacte que, entre altres, estableix una pujada salarial de 60 euros bruts al mes pels docents. Avui, Iolanda Segura, del sindicat USTEC, en declaracions a l'Equip Catalunya, criticava per insuficient aquest augment pactat amb Comissions Obreres i UGT i el comparava amb la pujada que han rebut els Mossos d'Esquadra.
0: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts no, aquest any i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300 ja aquest any. Home, aquí hi ha una, diguéssim, desnivell molt gran, no? Una desigualtat molt gran.
23: Doncs mentre fora hi ha aquesta protesta dels docents, dins del Palau de la Generalitat hi tenim la nostra companya, la Laura Pons. Què tal, Laura?
17: Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
23: El govern el que diu és que demanar el mateix que els Mossos és maximalista.
17: Sí, el govern diu que és conscient del malestar del sector educatiu, però argumenta que l'acord actual, el que han pactat amb Comissions i UGT, contempla la mobilització de 2.000 milions d'euros. Per això diu la consellera d'Educació, Esther Niubó, que la petició d'USTEC és maximalista. Són declaracions a RAC1.
4: I em sembla que voler doblar aquesta xifra, doncs, bueno, són precisament aquests plantejaments de màxims que em sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació.
17: Per tant, ara mateix, Joan, sembla que estiguem en un carreró sense massa sortida entre el govern i USTEC. És cert que dijous hi ha aquesta nova reunió de la mesa sectorial, trobada que la consellera Niubó farà amb els sindicats, però diu la portaveu del govern que el que els han ofert és el que hi ha. L'executiu així descarta mobilitzar més pressupost.
27: Tenim tota la voluntat d'escoltar i de veure, però el que posa el govern sobre la taula és el que posa. 2.000 milions d'euros i polítiques clares de reversió del sistema educatiu. Això és el que posem sobre la taula.
17: Són les paraules de la portaveu Sílvia Paneque. Ja ho veu, Joan, el que hi ha sobre la taula és el que hi ha, deia la consellera portaveu, així que de moment posicions enrocades, encallades entre el govern de la Generalitat i USTEC.
23: Com que aquest sindicat USTEC posava aquest exemple de l'acord amb un altre grup de funcionaris, que és el dels Mossos, anem a posar una mica de context. Laura, quina és la situació, la diferència entre aquest augment salarial dels Mossos i el dels mestres en aquest pacte de Comissions UGT?
17: Sí, la policia catalana ha aconseguit un increment salarial de 3.000 euros anuals aquest any, mentre que l'acord amb els mestres continua contempla un augment de 800 euros anuals per aquest 2026, tot i que seran 3.000 o 4.000 euros acumulats des d'ara fins al 2029. També hem de tenir en compte, però, Joan, el nombre de professionals que hi ha per cada un d'aquests sectors. Hi ha 18 mossos a Catalunya i 120.000 professors, i això, si ho dividim, si calculem per sectors entre mossos i professors, vol dir que els professors reben 800 euros a l'any, entre 60 i 70 euros al mes, mentre que els mossos reben 214 euros al mes, són 3.000 euros a l'any.
2: Gràcies, Laura Pons, que vagi bé.
17: A vosaltres.
2: Tenim una última hora perquè els bombers que estan treballant en, un incident a Barcelona, al Poblenou, per l'explosió d'una bomba de butà en un edifici d'habitatges. Això s'ha passat fa pocs minuts, com diem, i s'estan ja i s'han enviat 9 ambulàncies. S'ha activat el Pla d'Emergències de Protecció Civil, insistim, al Poblenou de Barcelona, en aquest incident per l'explosió d'una bomba de butà en un edifici d'habitatges. De seguida que tinguem més informació us ho ampliarem. Seguim amb el relat d'aquest matí de protestes, perquè en aquesta aturada d'avui s'hi sumen per primera vegada els professors de l'escola concertada. I en aquest cas es reuniran divendres amb la conselleria. Exigeixen que s'equiparin les seves condicions justament amb els mestres de la pública, perquè ells tenen encara més hores lectives, Martí Ramírez.
7: Sí, l'escola concertada s'ha sumat a la vaga d'educació, tot i que la seva línia de negociació amb el departament sigui diferent. La seva principal demanda és l'equiparació total d'hores lectives en relació amb l'escola pública, però tot i això volen lluitar tots junts, com assegura Ernest Relaño, secretari d'Acció Sindical FEUSOC.
8: Tots som servei públic d'educació, tots anem a una. El que no pot ser és alguns que volen separar-nos. No, som servei públic d'educació.
7: Des de l'escola concertada lamenten la falta de propostes concretes per part del departament.
2: I un altre col·lectiu que protesta avui és el de les infermeres, coincidint amb el Dia Internacional. Hi ha hagut concentracions a les portes de diferents centres sanitaris, alerten de la falta de personal i també de ràtios insuficients que es tradueixen en una sobrecàrrega de feina crònica. David Oliver, portaveu del sindicat SATSE a Catalunya.
9: Som un col·lectiu imprescindible, però que alhora, doncs, per part de l'administració i per d'altres col·lectius, doncs, es tenen ningunejats.
2: I amb tot això que està passant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se'n va de viatge oficial als Estats Units, en concret a Califòrnia. Fins diumenge mantindrà diverses reunions polítiques i econòmiques que seguiran diversos periodistes com en Xavier Balló.
13: La més política el portarà a reunir-se amb la subgovernadora de Califòrnia. La intenció era fer-ho amb el governador Gavin Newsom, que és una de les principals cares del Partit Demòcrata per fer oposició a Trump, però l'agenda política no ho ha fet possible. Illa visitarà empreses catalanes amb seu als Estats Units, com Codorniu o Grífols, i es reunirà amb Walt Disney amb l'objectiu de buscar possibles col·laboracions amb el Catalunya Media City, que es farà a les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs. És el quart viatge intercontinental que fa el president en aquesta legislatura, després dels que ja ha fet a Japó, Xina i Mèxic en l'últim any.
19: Hora 14, amb Joan Bofill.
2: 2:19, recta final del judici a la família Pujol, aquest matí amb l'al·legat de la Fiscalia, que ha acabat fa pocs minuts. Andrea Villòria, per defensar els fins a 29 anys de presó que el reclama, el Ministeri Fiscal rebutja que la fortuna fos una simple herència i ubica el seu origen en comissions d'obres que es van fer abans de les Olimpíades de Barcelona. I per primera vegada ha xifrat aquesta herència, aquests diners defraudats a Andorra, en 38 milions. A tota la família, a més, el Ministeri Fiscal els ha recriminat una contradicció: que evadeixin impostos mentre asseguren que Espanya en roba.
15: El fiscal Fernando Bermejo nega que aquest sigui un judici polític, diu que és un judici econòmic a una contradicció, la dels Pujol.
18: Obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
15: I els fets són els diners que la família va amagar durant dècades a Andorra. En concret, el fiscal els ha xifrat en l'equivalent a 38 milions d'euros que mai van tributar per perjudici, diu, de tots els catalans.
18: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica un ente abstracto, sino que trae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. No había tradición en Cataluña de tener cuentas en Andorra. Lo que había era delito.
15: El fiscal destaca el poder i influència dels Pujol, la xarxa d'empresaris propers, i per això assegura dels diners d'Andorra.
18: Nunca ha existido ningún manuscrito, ninguna herencia de dónde provenía ese dinero.
15: Sinó que venen, diu, de la corrupció, i ha introduït per sorpresa una nova teoria.
18: La decisión original de ocultar se inició en el año 1990-1992. Curiosamente, año de las Olimpiadas de Barcelona. Las mayores inversiones de Barcelona por los Juegos Olímpicos.
15: Durant 4 hores, el fiscal ha intentat convèncer el tribunal que la família va funcionar com una organització criminal.
2: I avui també hem conegut la petició de presó de la Fiscalia, en aquest cas de cara al judici pel crim de l'Elena Jubany. 26 anys entre reixes, demana el Ministeri Fiscal per Santi la Iglesia, acusat de raptar i assassinar a la jove bibliotecària de Sabadell ara fa 25 anys. També la família de la víctima ha presentat els seus escrits d'acusació per portar el cas a judici, per fi, dues dècades després.
6: En dos escrits breus presentats aquest matí, les acusacions relaten el que creuen que va passar fa més de dues dècades. La jove va desaparèixer un divendres al matí a Sabadell quan va anar al pis on vivia l'acusat. Allà creuen que diverses persones, entre elles la Iglesia, van retenir la víctima, la van drogar amb benzodiazepines per evitar que es defensés i que fugís. La van despullar, la van ruixar amb colònia i van provar de cremar-la. Després van llançar el seu cos al buit des d'un terrat, el que va causar-li la mort. A més de la pena de presó, la fiscalia demana 600.000 euros d'indemnització a l'acusat. L'acusació, en canvi, demana l'arxiu per l'altre investigat fins ara, Xavi Jiménez, l'autor de les notes anònimes que la víctima va rebre dies abans de morir.
2: Un minut i de seguida us expliquem quines eines d'intel·ligència artificial ja està utilitzant l'administració pública catalana.
19: 7 Tarragona, Ràdio Reus.
11: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
16: Penses en un vehicle d'ocasió? Del 14 al 16 de maig, a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Trifnau, trobaràs Toyota, Lexus, Mazda, Jeep i motos Yamaha amb fins a 1.000 euros de descompte. Vine i participa en sortejos. Al carrer Caràbia de Tarragona, davant Toyota Autoforum. Part de la venda anirà a Dam Tarragona. Trifnau, condueix amb valors.
19: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Ara són les 2:22. La Generalitat ja utilitza com a eines habituals i en el seu dia a dia 31 sistemes d'intel·ligència artificial. Són algoritmes que, sobretot, faciliten tràmits burocràtics, per exemple, generar certificats de forma automàtica, o d'altres que fins i tot ajuden a diagnosticar malalties. La informació és de Pol Valero. Hola, Pol.
20: Què tal, Joan? Bona tarda.
2: Són algoritmes, però que encara necessiten supervisió humana.
20: Sí, la Generalitat els recull tots en un registre públic en què detalla com han estat entrenats i quina eficàcia tenen, que la majoria de casos no és perfecta. També enllisten els perills en funció de possibles errors de processament, la possibilitat que filtrin informació i, sobretot, de si fan servir dades personals. Per exemple, tenen un risc alt els algoritmes de detecció de malalties o el sistema que genera informes de pobresa energètica. Quan la IA té impacte en drets fonamentals de la ciutadania, sempre hi ha una verificació humana.
21: Les garanties que hem de donar de supervisió humana i de validació al final de les decisions que es prenen, doncs han de tenir en compte una rigorositat i uns procediments molt més estructurats i molt més, diguem-ne, intensius en el cas de sistemes, doncs, amb un risc més elevat.
20: És el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, en declaracions a SER Catalunya.
2: Exemples concrets i que criden l'atenció d'aquests algoritmes. El risc canvi, que és un algoritme que ajuda a predir la conducta dels presos.
20: Concretament, prediu el risc que un pres torni a cometre un delicte o s'autolesioni. El sistema s'alimenta amb dades personals, informació extreta a partir d'entrevistes amb l'intern i el seu rendiment ha anat millorant, però per ara està entre un 70 i un 90% d'encert. Com hem dit, els hospitals públics també fan servir la IA per diagnosticar càncer de mama o ara s'està desenvolupant un algoritme per planificar quiròfans i després també tenim algoritmes en càmeres de trànsit per detectar si els conductors porten cinturó o intel·ligència artificial per agilitzar tràmits, generar certificats o en els bots de conversa per resoldre dubtes a les pàgines web.
2: Un dubte que sorgirà molt segurament. El govern també tira de ChatGPT?
20: En principi no, però de Copilot sí, l'assistent de Microsoft. De fet, a la casella de riscos del registre, la Generalitat interpreta com a risc que els treballadors tinguin un excés de confiança en les capacitats de la IA.
21: Copilot, doncs, és un exemple de gent de propòsit més general en el dia a dia, però que requereix també aquesta consciència, que algú no et pot dir és que m'ho ha fet el Copilot, i per tant allò ja està, la responsabilitat és del Copilot, no, la responsabilitat és de qui pren la decisió.
20: Per això el govern fa cursos de sensibilització entre els seus empleats.
2: Teniu tota aquesta informació d'en Pol Valero a sercatalunya.cat. I el govern, per cert, confia que el bon moment econòmic que viu Catalunya ajudi a minimitzar l'impacte dels acomiadaments col·lectius com el de Nissan.
1: El que s'està produint és una transformació al mercat laboral, que probablement ens donarà uns quants sotracs durant un temps, però que hem de ser
2: capaços. Això deia el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, hores després de saber que el fabricant de cotxes japonès vol acomiadar 211 treballadors a Catalunya, gairebé un 40% de la seva plantilla.
20: Són de treballadors dels seus tres centres, al Prat i a la Zona Franca. La pitjor part se l'endú al centre de recanvis amb 110 acomiadaments, que segons els sindicats pràcticament l'aboquen a baixar la persiana. Raül Ocon, portaveu de Comissions Obreres.
3: Per centres de Zona Franca, són 66 persones afectades. Després, de Zona Franca al Prat, d'àrees flexibles, són 15 persones afectades. I en el cas de recanvis, que és el pitjor, són 110 persones afectades, de 122, perquè en aquest centre podíem estar parlant d'un tancament.
20: D'aquesta manera, Nissan redueix encara més la seva presència a Catalunya després que fa 4 anys tanqués la fàbrica de cotxes a la Zona Franca, que ara mateix ocupa en Chery i Ebro. En total, la companyia japonesa vol acomiadar 900 treballadors a tota Europa.
2: 2:26. A l'Eixample, avui s'ha aturat el desnonament d'una família que viu en un pis propietat de New Amsterdam, aquest fons que té molts blocs a la ciutat, per exemple, el carrer Sant Agustí o el bloc Papallona, i s'ha aturat amb alguns professors que han aprofitat la vaga d'avui per sumar-s'hi. La 60ª de concentrats han aconseguit ajornar aquest desnonament una setmana, Martí Oliver.
5: La vaga de mestres també hi ha influït perquè no hi havia prou policies alliberats per executar el desnonament, un desnonament que és contra una dona amb 3 fills menors que s'ha quedat a l'atur i, per tant, no pot pagar el lloguer. Més enllà del cas, el Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista denuncien que aquest fons d'inversió el que vol és convertir tot l'edifici en lloguer d'habitacions i llogar-los per sobre del que la llei permet.
12: La Generalitat ha de deixar clar a New Amsterdam Developers que el seu model de negoci s'ha acabat i han d'arribar fins al final amb les inspeccions, les sancions i finalitzar aquests expedients.
22: Han comprat més de 10 pisos a Barcelona i han buidat més de 7.
5: El bloc és on New Amsterdam hi té la seu, ha reformat ja algun dels pisos i a Idealista ofereixen habitacions per més de 900 euros al mes.
2: I Barcelona ja té 27.000 persones des que va començar la regularització extraordinària ara fa un mes a les oficines municipals. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona lamenta que hi ha algunes indicacions massa poc clares, com per exemple saber quins papers són vàlids i quins no per demostrar l'arrelament. Oriol Soler.
24: Durant aquestes setmanes les cues no s'han vist a Correus o a les oficines de la Seguretat Social, que és on es fan les sol·licituds, sinó a oficines municipals on es fan tràmits previs, com el del padró, un paper que demostra fàcilment l'arrelament, o l'informe de vulnerabilitat, un requisit d'última hora que ha causat mal de caps a la majoria d'interessats.
25: 24.000 informes de vulnerabilitat emesos per l'Ajuntament de Barcelona, amb les seves diferents formes.
24: Així posava xifra Raquel Gil, tinent d'alcaldia de Barcelona. Des del Col·legi de l'Advocacia, l'ICAP, lamenten que no hi hagi una llista clara de quins papers són vàlids per demostrar l'arrelament, perquè això complica molt la vida a tots els actors implicats.
26: Si presenteu aquests 2 o 3, ok, endavant. Això sí que hauria sigut, crec que, positiu per tothom que està presentant expedients, com per al funcionari, l'administració, que haurà de resoldre que no és el mateix que et presentin un expedient amb 4 papers que te'l presentin amb 7.
24: És Quim Claveguera, responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICA.
2: I avui comença el Festival de Cinema de Cannes amb 7 produccions fetes a Catalunya.
28: El teu cosí, és que no sé què li està passant.
2: En aquesta edició, la 79, s'hi podrà veure el primer llargmetratge de l'actriu Aina Clotet, Viva, o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. Ens ho explica en Pau Puig.
29: També hi participaran 2 joves cineastes sortits de l'escac. Aina Callejón presenta el curtmetratge Tu, jo i la vaca, que explica la història d'una jove addicta al mòbil que ingressa a un centre de rehabilitació on treballen fent teràpia amb vaques.
30: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i bueno, és una oportunitat increïble, sobretot per, bueno, per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
29: Per altra banda, de Gerard Puig no competirà directament al festival, però sí presentarà Desfici, la història d'un jove que ha de cuidar el seu pare després que aquest pateixi un ictus.
31: Jo volia representar una mica també com a vegades hosti, les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida.
29: Són declaracions al Tot és Comèdia de Ser Catalunya.
2: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Continua la informació a la sèrie Les 3 llapis de memòria avui amb Alfonso de Vilallonga.
19: Hora 14, El Láser, con Javier Casal.
32: 2:30, 1:30 en Canarias. La segunda PCR confirma el positivo de uno de los españoles aislados en el Gómez Ulla. La OMS insiste en que no se pueden descartar nuevos casos.
33: At the moment,
0: There is no sign that we are seeing the start of a larger
32: Pero el director general de la OMS, que es Tedros Adhanom, en su comparecencia de esta mañana junto a Pedro Sánchez en Moncloa, ha rebajado la posibilidad de que esto vaya más y de que nos vayamos a enfrentar a un brote mayor.
4: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
32: Minutos, la ministra Mónica García ha comparecido tras el Consejo de Ministros. Previamente, a primera hora, como digo, lo hacían Sánchez y el director de la Organización Mundial de la Salud con la OMS, elogiando la gestión española y ajustando las horquillas de la cuarentena de todos los aislados, que se va a prolongar hasta el próximo 21 de junio. Pero en primer lugar, lo más inmediato, Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
32: Lo primero, Marina, interesarnos por el estado de ese español que ha dado positivo en la segunda prueba, que ya está en un módulo de aislamiento especial y que presenta febrícula y síntomas respiratorios, pero que se encuentra estable.
7: Ingresado desde anoche en la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel del Gómez Ulla, el último parte de su estado es el que acaba de dar la ministra de Sanidad, Mónica García.
8: Uno de los españoles que está en el Gómez Ulla, que ha dado positivo y tiene síntomas leves respiratorios.
7: Después de conocer su primera PCR positiva, empezó anoche con febrícula y esos síntomas respiratorios leves, y hoy sigue, según Sanidad, sin empeoramiento clínico evidente. La segunda PCR ha confirmado su infección y, recordamos, ha dado negativo para los otros 13 españoles que siguen también en el Gómez Ulla. No están en la UATAN, pero sí en una planta de hospitalización cerrada, aislada, haciendo cuarentena. Todos siguen sin síntomas, pero el periodo de incubación todavía no ha terminado.
8: Es previsible que en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en casos porque tengan síntomas y den positivo. Sí.
7: Por eso se va a mantener la cuarentena estricta estos primeros días, con posibilidad de suavizarla más adelante.
8: Dentro de una semana les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica.
7: La ministra Mónica García ha calificado de éxito todo el dispositivo, que ha dicho pasará la historia.
32: Todos los casos están siguiendo y gestionando bajo una supervisión médica estricta, decía el director de la OMS esta mañana. La OMS, que va a seguir controlando a todos los pasajeros del Ondius. Esto no es el COVID, ha dicho su director general. Ha insistido en este mensaje, pero no hay que bajar la guardia. En Estados Unidos ha dado negativo el ciudadano que, recordemos, dio positivo no concluyente, y el pasajero que más preocupa ahora mismo es la ciudadana francesa, que se encuentra ingresada en estado crítico. París, Raquel Villaécija.
9: Buenas tardes. La paciente francesa infectada sigue en estado crítico, como decías, aislada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bichat de París. Las novedades sobre su evolución las detallará esta tarde la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en una rueda de prensa en la que participarán también varios epidemiólogos. Los otros 4 cruceristas repatriados el domingo siguen sin presentar síntomas, y uno de los 22 casos de contacto identificados ha ingresado esta mañana en un hospital en Bretaña para hacer cuarentena, también sin síntomas. El primer ministro, Sebastián Lecornu, tras una reunión de crisis matinal con varios ministros, ha pedido reforzar la cooperación entre los países para coordinar los protocolos sanitarios y romper la cadena de contagio.
32: Y a partir de aquí, dibujada la última hora del brote, la bronca política. En una posición muy delicada por el éxito del operativo, con el papelón que hizo el presidente canario con las ratas nadadoras, hoy Clavijo esta mañana ha acusado a Sanidad de ocultar el caso positivo del ciudadano americano. Se basa en las informaciones que hoy publica la prensa canaria e insiste en enredar con el tema, con un tema que es tan, tan delicado.
10: Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia, porque hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, hemos entendido muchas cosas. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabían.
32: Clavijo insiste en acusar al gobierno de deslealtad y añade nuevas acusaciones sin pruebas. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
32: Bueno, Mariola, hemos escuchado ahora, hace unos minutos, las explicaciones de la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bueno, Sanidad lo desmiente. ¿Qué ha dicho la ministra Mónica García?
13: Dice que el gobierno ha actuado con total transparencia, que al pasajero americano de la polémica se le hicieron 2 pruebas en Cabo Verde. Una fue no concluyente, un positivo débil, y la otra dio negativo. Por eso, los epidemiólogos de la OMS y del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que iban a bordo, no vieron caso de antivirus.
8: Esa persona ha sido considerada desde Cabo Verde negativa por las 2 pruebas que tenía, con lo cual llegó al puerto de Granadilla siendo considerada por la Organización Mundial de la Salud y por el ECDC como negativa. Las autoridades sanitarias americanas han tratado a sus pasajeros como han estimado. Nosotros los hemos tratado a todos como si fueran casos, ¿vale? Y en esa evaluación posterior que hace cada uno de los países, como hemos hecho nosotros con nuestros ciudadanos españoles, le hacen otra prueba y sale negativa. Eso ha sido así siempre. O sea, esa persona no ha sido considerada un caso en ningún momento.
13: Estados Unidos sí lo consideró positivo, pero el último análisis que le ha hecho la sanidad de Estados Unidos ha resultado no antivirus. Mónica García asegura con rotundidad que ningún crucerista presentó síntomas ni fiebre durante la navegación desde Cabo Verde, ni siquiera cuando estaba fondeado el barco en Granadilla. Se les tomó la temperatura mañana y tarde y añade en referencia a Clavijo que o bien quiere o quería que saliera todo mal o busca rédito político.
1: Esparcir bulos, crear alarma, Clavijo, que está en una especie de callejón sin salida, aunque Pedro Sánchez, preguntado por este enfrentamiento, ha preferido los elogios de la OMS a responder a las críticas del gobierno de las islas.
3: Desde luego no vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Yo me quedo con dos cosas que

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: SER Tarragona, Radio Reus.
2: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
3: Penses en un vehicle d'ocasió? Del 14 al 16 de maig, a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Driftnow, trobaràs Toyota, Lexus, Mazda, Jeep i motos Yamaha amb fins a 1.000 euros de descompte. Vine i participa en sortejos. Al carrer Caràbia de Tarragona, davant Toyota Autoforum. Part de la venda anirà a Down Tarragona. Driftnow, condueix amb valors.
4: La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura d'oli Bangkok, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímpares, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Com pinta amb Talents, la marca número 1.
5: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
6: Gaudí és el Paragüell, la Sagrada Família, la Casa Batlló, però Gaudí és també Reus.
7: Aquest dijous, amb motiu de l'any Gaudí, viatgem fins al lloc on va néixer i es va forjar el talent del nostre arquitecte més internacional i que admiren arreu del món.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Gaudí Centre Reus. L'únic centre d'interpretació dedicat a la vida i a la trajectòria de Gaudí. Segueix-lo aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 del matí a través de les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
8: Amb el suport de l'Ajuntament de Reus.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
13: Ser Catalunya.
14: Pots parlar, que deies que si està aprovat.
15: No, sí, està aprovat, sí.
14: Està aprovat. Bona tarda, Alfonso.
15: Bona tarda, com estàs?
14: Molt bé. Bueno, una mica nerviós, perquè pel llapis de memòria han passat molts músics. Ara, músics aristòcrates, crec que ets el primer.
15: Ah, sí?
14: Home, no sé si n'hi ha més.
15: No, jo tampoc ho sé. Però, en fi, és un detall secundari.
14: És un detall secundari, o sigui, no he de fer cap mena de tractament de dir-te, jo què sé...
15: No.
14: Don Alfonso, muy señor mío...
15: Don Alfonso, no.
14: Algú t'haurà dit Don Alfonso a la teva vida?
15: Sí, m'ho diuen bastant, però un poc en plan broma, però... Sí. El que no m'agrada és el senyor Alfonso.
14: No t'agrada aquest?
15: No, perquè això és... En català sí, però en castellà... Senyor Alfonso és una catalanada, diguéssim, no?
14: Que efectes pràctics avui dia, el 2026, que siguis, a més de músic, baró de Maldà i Maldanell, no sé si ho he dit bé, mm-hmm. i de Segur, mm-hmm. què comporta?
15: Què comporta? Bueno, poca cosa. Jo crec que som sobretot el que fem, no? Aleshores, bueno, jo ara ja estic més, diguéssim, establert, per dir-ho d'alguna manera, però al principi, quan vaig tornar als Estats Units i tal, que estava pues, començant a fer coses per aquí i tal, sempre sortien el que aleshores eren les pàgines Salmó de La Vanguardia, te'n recordaràs per paredat, però no sé quan fa que no existeixen ja, però era un poc la cosa social. No?
14: La societat, eh?
15: Sí, ecos de societat.
14: Premsa Salmó. Sí. Que està a prop de la rosa, no?
15: Sí, exacte, sí. Salmó, rosa salmó. I doncs sempre sortia allà, no? I clar, varó, no sé quantos, tal, tu família... I la veritat és que al final em cansava, quan ja em trucava, em feia una entrevista i deia, bueno, però parlem de música, no? Que és el que jo faig, no? Que és més important del que tu ets.
14: Clar, t'ocupava tot una mica, no? De dir que la teva carrera com a músic es topava amb això.
15: Era el principal, diguéssim, m'entens? I clar, això no... No sé, és com si et diguessin... En lloc de... Bueno, el que fas, doncs et diuen el que feia el teu avi, jo no sé.
14: Ja. Clar, però també has d'entendre, doncs, que hi ha cert morbo, no sé si dir-ho, perquè, clar, tu, per exemple, et dius Alfonso en homenatge al rei Alfons XIII, besavi del rei Felip.
15: Bueno, jo no. El meu pare sí que es va dir Alfonso, per Alfonso XIII, que eren amics amb el meu avi. I era com una mica ajuda de càmera, el meu avi d'Alfonso XIII. Aleshores, el meu pare sí es va dir Alfonso. I jo em vaig dir Alfonso pel meu pare.
14: Doncs ja està. Tu també. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, del músic i baró de Maldà i Maldanell i també de Segur, l'Alfonso de Vilallonga.
16: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Com no podia ser d'una altra manera, encetem el llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga amb una peça de, efectivament, l'Alfonso de Vilallonga. Es tracta de la cançó Feeling Lonely on a Sunday Afternoon, que l'Alfonso va crear juntament amb la britànica Alani per a la banda sonora de la pel·lícula La Libreria d'Isabel Coixet, com estic avui, mare de Déu, i per la qual, Alfonso, del canto d'un duro, que no t'emportes al segon Goya, eh?
1: Sí, bueno, això dels premis...
0: Estàs nominat.
1: No se sap mai. Sí, l'Alani és la noia que la canta. Diguéssim que la cançó la vaig fer jo i ella va ser la intèrpret. I la veritat és que la va fer estupenda.
0: I de totes les creacions que has fet per cinema, per què t'has quedat amb aquest tema, precisament?
1: Doncs pues mira, m'he quedat amb aquest tema perquè... Bueno, perquè és una cançó que tampoc n'he fet tantes cançons pel cinema, he fet molta música instrumental, i perquè la pel·lícula de la llibreria va ser bastant... No sé, dintre de les altres bandes sonores que he fet, és una de les meves favorites, si no la favorita, per tot, no? Per el moment quan la vaig fer, no sé, per una sèrie de coses. Li tinc un carinyo molt especial en aquesta banda sonora.
0: Crec que un dels motius que fa especial la banda sonora que vas fer per la llibreria és que de les moltes que has fet amb la Coixet, aquí va respectar el teu ordre, de dir, aquest tema jo el veig per aquesta part de la cançó.
1: És veritat, sí.
0: Que això no... Crec que abans
1: ara
0: era així.
1: Ara no me'n recordava, però tens raó que aquesta jo diria que és la que té més, diguéssim, l'ordre, les cançons són meves, les dues que surten... no sé si surt alguna més, ara no me'n recordo, crec que no. I sí, és poder el més fidedigne a el que jo vaig fer i voler fer, no?
0: O sigui, a les altres tu li feies un ordre i ja deia, molt bé, Alfonso, molt bé, seu aquí.
1: Bueno, sí, a veure, però això també forma part de la feina entre el director i el compositor, no? Al final... Vulguis que no, sempre mana el director, que és el que ha parit tota la pel·lícula, no?
0: Que com i quan comença el teu idil·li professional amb l'Isabel Coixet? Perquè heu col·laborat moltíssimes vegades.
1: I, mira, l'altre dia estàvem a Roma, l'any passat.
0: L'altre dia.
1: Bueno, l'altre dia, fa uns mesos. I estàvem dinant, i de cop i volta penso, ostres, estem al 2025... La primera pel·lícula que vas fer amb ella era Coses que nunca te dije, l'any 95. I de repente digo, oye, brindamos por 30 años de col·laboracions. Ostres, és veritat. I vam brindar. O sigui que sí, fa molts anys. No, per una casualitat. Com passen quasi totes les coses. La gent es pensa que quan més... material en vis a tot arreu, saps? Normal, jo també he passat per això. Més possibilitats tindràs de que et contractin per fer una banda sonora o per... I la veritat és que normalment no passa així. Si sempre és a través d'una casualitat o d'algú que coneix algú i... Saps? I això va ser una amiga comú, diguéssim, que em feia de mànager en una època. I va, mira, hi ha una noia que va fer una pel·lícula ara en Los Ángeles, tal, és catalana també, com tu, no sé quantos, i no sabia qui era, suposo que ell tampoc sabia qui era jo, i bueno, i li vaig passar una caset, perquè encara...
0: Clar, li vas passar, no? Li hauries donar en mà o enviar-li per correu.
1: Sí, li vas donar en mà, vas anar a casa seva, li vas donar en mà una caset, i jo, com que anava amb el casc, va agafar la caseta i va dir adéu i va tancar la porta.
0: O sigui, et va confondre amb el repartidor.
1: Sí, es va passar que era el repartidor, perquè clar, anava amb el casc i tal, i bueno, adiós, pum, ja em vaig oblidar. I al cap d'un mes o així em va trucar i em va dir que, bueno, la meva manager em va dir que li havia agradat molt i que podria fer tal.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que...
0: Que a més, amb la Coixet també has creat la banda sonora d'altres pel·lícules molt xules, com per exemple Princeses, de Fernando León d'Aranoa, allà estàs ficat.
1: Ah, sí.
0: També, ara t'has recordat, no?
1: Que és del 2005, aquesta.
0: I Blancanieves, de Pablo Berger.
1: Pablo Berger.
0: Avui teníem el dubte, Berger. Que per aquesta sí que et vas endur al Goya, i també et va brindar l'oportunitat de fer una supergira, que això és una cosa molt estranya en una pel·li.
1: Sí. això és un cas curiós perquè ja quan em va proposar de fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula muda, que dura 104 minuts i la música gairebé no para mai, és tot música...
0: Uau, bon repte, aquest.
1: Sí, sí. I em va dir, però és que a més d'això, jo amb això, aquesta pel·lícula vull fer events, o sigui, concerts en directe, en teatres grans, projectant la pel·li i amb el grup de música que faci la banda sonora, que al final ha sigut una orquestra sinfònica, més un quartet flamenc, i jo que toco amb l'orquestra, toco el piano, l'acordió, l'ukulele, tal. I bueno, pues va ser, i encara en fem. O sigui, ara al juliol tenim dos concerts a Suïssa.
0: Que fort, però si han passat, què?
1: Han passat 14 anys. Sí, sí, és molt fort.
0: Que
1: sí, que es va complir el que ell, el seu somni, no? Que era fer aquesta banda sonora, aquesta pel·lícula, i a més, Blancanieves Live Concert.
0: Que crec que agrada molt per a Europa.
1: Sí, ostres, és un espectacle, quasi t'hi diré que és catàrtico, eh? Els alemanys. És que tenir una pel·lícula nova, diguéssim, o sigui, nova, que no sigui... de l'any 20, amb l'orquestra tocant, no? Veient la pel·lícula, després un quartet flamenc, després allà el compositor per allà, no sé què, és un acte... A mi mai, sembla que mai m'han aplaudit tant com en aquests concerts. La gent es posa en peu i estan ahí 15 minuts.
0: Mai fa mal que t'aplaudeixin.
1: No, a mi fa una mica de vergonya al cap d'una estona, quan ja és massa llarg, saps allò? Bueno, tampoc he patat, però bueno.
0: Que diria que en aquesta gira, puntualment en alguns concerts, hi havia una noieta, una tal Rosalia,
1: sí,
0: que venia amb vosaltres.
1: Sí, sí, ja fa 10 anys, l'altre dia ho pensava. La Rosalia va venir... Clar, perquè al principi en feien bastants, per Europa i tal, i la Rosalia no me'n recordo quants va venir, 4 o 5.
0: I tu ja vas ensumar-te allà, que allò era important?
1: Home, no fins a aquest punt. Jo crec que ningú, ni ella ni ningú s'ho podia imaginar. Però sí que veia que era una noia molt jove, que cantava molt bé i que tenia molt de rotllo, no?, cantant. El que no sabia era la seva faceta que ha desenvolupat, no?, i el bé que s'ha rodejat, diguéssim, envoltat. I tot, o sigui, tot el que ha fet ja està fent. O sigui, no.
0: Chapó per la Rosalia.
1: Bé, t'ho diràs.
0: A tot això, Alfonso, actualment tu estàs ara amb la banya posada en alguna banda sonora, d'alguna pel·lícula...
1: En aquest moment no. L'última que he fet és Tres Adioses, d'Isabel Coixet, que ja s'ha estrenat fa uns mesos i que està anant molt bé. Ha agradat molt, tant a Itàlia, però és una pel·lícula mig italiana.
0: Per això estava a Roma, no? Fa
1: exacte,
0: uns mesos o
1: per això estava a Roma, sí, exacte. I aleshores ara, en aquest moment, no estic fent... Estic en un moment que estic escrivint, bueno, una mena de llibre, una biografia, un cancionero, no sé molt bé què serà, però bueno.
0: Unes memòries musicals?
1: Sí, es podria dir així. Unes memòries musicals i vitals. Tampoc és que... Vull dir, no sóc prou gran per fer les meves autobiografies.
0: Per començar a escriure-les...
1: Però bueno,
0: bueno,
1: com que ja començo a oblidar-me d'algunes coses i vas començar molt jove, pues bueno, m'he ficat una mica... Tinc un parell de propostes editorials i tal, i bueno, pues m'he posat. I a part d'això estic fent concerts i de moment pel·li, pues, espero que aviat tingui alguna cosa després de l'estiu, però de moment no.
0: Doncs aquí t'esperarem, que aquest programa al final no deixa de ser això, unes memòries musicals també.
1: Clar.
0: I parlant de pel·lícules, aquí ja triguem a fer-li un biòpic, perquè déu-n'hi-do, quina vida més mogudeta, és el cantautor belga Jacques Brel.
2: Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, de Jacques Brel, sonant el llapis de memòria del músic i aristòcrata també, l'Alfonso de Vilallonga, que és una cançó basada en fets reals viscuts pel propi Brel, que va escriure el Ne me quitte pas quan la seva dona el va deixar. Aleshores, això era l'any 59, va gravar una primera versió i 9 anys més tard, el 1968, quan imaginem que ja se li havia pesat una mica el disgust al pobre senyor, la va tornar a gravar i, de fet, és la versió que està sonant ara mateix i la més coneguda, que tu t'enganxa amb 6 anyets, eh?
2: Sí, sí, sí. És la primera cançó que jo vaig sentir, que me la va posar la meva mare, que era molt afrancesada, i la va posar un dia a casa, i em vaig posar a plorar. Clar, jo ho entenia perquè, clar, jo anava al Liceu francès, aleshores el francès, bueno, ja l'entenia, com l'espanyol, no? I el català no tant, aleshores.
1: Que al Liceu francès no hi havia català, no?, en aquella època?
2: No, que va. Bueno, hi havia, clar que hi havia catalans, però vull dir,
1: no
2: s'ensenyava. No, molt poc. Però, bueno, i aquesta cançó em va emocionar com a nen. Me recordo que la meva mare em va dir... Em vaig posar a plorar, què te passa? I jo vaig dissimular, ja amb 5 o 6 anys, ja dissimulaven les nostres emocions, no?
1: Bloquegem, eh? Bueno, bloquejàvem sobretot la gent, no?, de la teva generació.
2: Què cosa, no? Sí, sí, li vaig dir, no, és que me duele... no sé què.
1: Me duele l'hombro, mama.
2: Me duele el brazo.
1: Como la quería.
2: Sí, exacte.
1: Què tal això de criar-se en una família d'aristòcrates?
2: Bueno, aviam, nosaltres no vam tenir una infància aristocràtica. Nosaltres vivíem en un piset de la plaça Bonanova, molt senzillament, i els diumenges anàvem a casa dels meus avis, que ells sí vivien en un palauet molt gran, amb un gran jardí a Sant Feliu de Llobregat, que es deia Casa Falguera, i allà sí que els diumenges eren aristòcrates, aristocràtics. El resta del dia de la setmana eren més normals. Saps?
1: Però com era aquell palauet? O sigui, si ens l'hem d'imaginar, és quasi un conte medieval?
2: Bueno, no sé si medieval, però home, tenien un palau bastant decadent, però molt gran, amb una terrassa impressionant on havia vingut Alfonso XIII i tota esta gent a fer els festejos i coses i tal, i després hi havia 3 o 4 llacs. Hi havia animals, tot. Després, l'any una mica més tard, es va vendre el meu avi una part, però era enorme.
1: Clar, podia segmentar-ho.
2: Hombre, i per allà, clar, i estava, clar, envoltat de... Bueno, el poble de Sant Feliu de Llobregat, que aleshores pues era molt més, diguéssim, molt menys desenvolupat que ara, no? Ara Sant Feliu està molt bé. Aleshores, bueno, era un poble bastant, bueno, industrial, bastant gris... Recordo els nens que s'hi ficaven així a mirar, a veure a dintre, saps? A veure els gossos, els llacs...
1: Clar, era anacrònic.
2: Sí, sí, ja aleshores ja era anacrònic, és a dir... i els marqueses, mis abuelos, que llegaven allà en el cotxe con el xòfer, i jo crec que els nens devien flipar. Ja. La marquesa, dicen que tiene 100 anys. Clar, per ells era com un conte... Per mi no, perquè, clar, jo formava part...
1: Tu anaves tots els diumenges...
2: Sí, però vull dir-te que ja et dic, que diguéramos que era aristòcrata a tiempo parcial.
1: Que el teu tiet, el José Luis de Vilallonga, el veies això els diumenges quan anaves allà al Palauet?
2: No, perquè ell no vivia aquí. Ell vivia a França.
1: Sí, ell el veies de tant en tant.
2: Sí, quan ell va tornar del seu exili l'any 76, quan va morir Franco... Aleshores, el vaig començar a veure més, a Madrid, perquè vivia a Madrid i tal, i al final aquí. Però sí, sí, no.
1: Bon feeling amb el tiet?
2: Sí, bueno... Sí,
1: Estàs pensant, eh?
2: Bueno, molts feelings, no? Però sí, era un tio divertit.
1: Que, com ens deies, tu eres aristòcrata a temps parcial, tu vivies a la Bonanova. Mm. Quins records tens d'aquella Bonanova i també de Barcelona en general, de finals dels 60, principis dels 70, que és quan tu ets un xaval, un criu?
2: Sí. Bueno, jo vaig, com et deia, vaig créixer per la plaça Bonanova, anava al Liceu Francesc, que estava a Pedralbes, anava en autobús de l'escola i després es va mudar a Tres Torres. Bueno, barris, Tres Torres molt avorrit. Un barri molt avorrit. La veritat és que jo quan baixava els diumenges, baixava a les Rambles al principal palacio, és igual Frontón, com a nen, baixava en metro i quan veia les Rambles i l'ambient... aquesta és la ciutat que m'agrada, no? Bonanova, Tres Torres, eren barris molt avorrits. Ni tan sols era... Si dices que vives en Avenida Pearson, pues bueno, pues... També és avorrit, però bueno, és més... No sé, més com més residencial, de més tal. Però nosaltres, barri Tres Torres, era un... avorridote.
1: I a tu, quan de petit et deien... Alfonso, tu què vols ser quan siguis gran? Què deies?
2: Jo volia ser torero.
1: Molt bé.
2: I actor, també. Com que el meu tiet no era actor, però havia sortit en moltes pel·lícules, José Luis de Villayonga, havia sortit a Breakfast at Tiffany's, com Audrey Hepburn, havia salit una de les grandes pel·lícules de la història del cine, no? Era un galant, no era molt bon actor, però no calia. Però,
1: tenia planta, no? I
2: la planta, havia sortit en Fellini, bueno, jo què sé, moltes coses. Aleshores, jo crec que a través d'ell, que el meu pare, jo crec que li feia una mica de ràbia que ho volia ser com el meu tio. Però ja et dic, volia ser torero, actor, però clar, la música al final, pues, de seguida va ser el que... Perquè el meu pare ens va ensenyar a tocar, a cantar, les meves germanes i a mi, i bueno, pues claro, ja fue lo que sempre he dit.
1: I alguna cosa relacionada, jo què sé, crupier, jugador de pòquer, això no t'ho vas plantejar?
2: No, de ser crupier no, però sí que es jugava molt a casa nostra.
1: De fet, dius que la teva educació té dos pilars, sí, que és la música
2: i els jocs.
1: I el joc.
2: Sí, és veritat. No el joc de taures, de casinos, però sí que es jugava molt bé a tot, a casa, es jugava al mus, al pòquer, al backgammon...
1: El campió d'Espanya, no? Ets tu, del backgammon?
2: Havia sigut, sí, però no sé si era júnior o què era... No, jo tenia com 20 o 21 anys. Sí, va ser campió d'Espanya. Ara no jugo, ara jugo molt poc. Però sí, i al bridge també jugava. El que passa que el meu pare, en un moment donat, va dir... Oye, esto de las cartas... Esto es la tumba de la música, me dijo. Porque estás todo el día... I sí. Aleshores ja em vaig anar als Estats Units a estudiar i ja dejé un poco lo de las cartas.
1: Però jugàveu amb cigrons o jugàveu amb...
2: No, peles? Jugàveu amb peles.
1: Amb les setmanades, eh?
2: Amb les setmanades, sí. Tots ens devien pasta uns als altres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Però jugàvem bé. Vull dir, no era per passar l'estona, sinó ens agradava.
1: De fet, tu dius que la vida no t'ensenya res sobre el joc, però el joc sí que t'ensenya bastantes coses sobre la vida.
2: Clar, si fóssim tan llestos, però tampoc és veritat, perquè, jo què sé, els grans jugadors de pòquer, si a la vida, saps, apliquessin la seva intel·ligència en el joc, els diria de puta mare.
1: Sí, feu lins, anar a farol...
2: Però moltes vegades els jugadors a la vida són uns desgraciats.
1: Bueno, diuen això, no?, d'afortunat en el joc, desafortunat
2: en amor.
1: Que, a més del backgammon, crec que he llegit, que tu has escrit el palíndrom amb sentit més llarg de la llengua castellana.
2: Això és el que jo em pensava. Fins un moment
1: donat... Fins que ho vas comprovar.
2: Fins que vas conèixer a los del Club del Palíndromo Internacional, que són una gent de la qual formo part... És una cosa... Però, vull dir, hi ha bastanta gent que està per tot arreu, en llengua castellana i també en català, també, que fan palíndroms i fan concursos de palíndroms i tal. És una mena d'associació que una vegada a l'any ens trobem. Jo quasi mai puc anar-hi, però bueno, de vegades hi he anat. I són gent que fan palíndroms.
1: Però tu tens el teu palíndrom estrella?
2: Sí, jo tenia el meu palíndrom estrella i a un moment donat... Tonto de mi, me pensava que nadie havia hecho nunca, però ara he vist cada palíndrom d'aquests que han dedicat tota la vida. I clar, mi palíndrom està molt bé, però Bueno, ara no t'ho sabria recitar.
1: Ni és llarg. Sí. I com dèiem, a casa de l'Alfonso de Vilallonga hi havia moltíssima passió per la música, fins al punt que el seu pare despertava a l'Alfonso a altes hores de la matinada per anar a cantar a festes de l'aristocràcia, on cantava cançons com El limpiabotas.

0: El limpiabotes, que ara, perdoneu per aquest so, que ha començat, després se n'ha anat, ha tornat, coses que passen, però, en fi, el limpiabotes és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga. És un tema que pel so podreu haver deduït que té uns anys, és dels anys 30 i la van crear els mexicans el trio Calaveras, o almenys feien la versió, i això ho cantaves tu, Alfonso, crec que amb alguna germana teva i amb el teu pare a les festes de l'aristocràcia.
1: Bueno, la cantàvem a tot arreu. A casa, però nosaltres assajàvem a casa. Érem com un grup professional, encara que no eren professionals aleshores, però al meu pare li encantava, el que li agradava era assajar. Aleshores, assajàvem a casa i després, pues, ja et dic, es portava a festes, coses benèfiques i tot. Érem molt petits, eh? Jo vaig començar amb 12 anys o així, la meva germana 11 i la meva germana, la tercera, en tenia 5.
0: Tu ets el gran dels germans?
1: Sí.
0: I després tots són noies?
1: Sí.
0: O sigui, és el que antigament és un hereu, com la copa.
1: L'hereu, vamos, de llibre.
0: Però pel que tinc entès, el teu pare us despertava del llit. En plan, venga, niños, sí, que sí, ens anem a la festa.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava... S'avorria tant en les festes, si no hi havia música, saps? Les festes aquestes de societat l'avorrien molt. Ara, si ell cantava i tocava... A ellos ja li agradaven. I si anàvem nosaltres, entonces ja el bingo, no? Aleshores, de vegades ens havia despertat, sí, sí, però a una del matí d'un dia que el dia següent hi havia col·legi, i, vamos a una fiesta, no sé quantes i tal, però papà, què era això? I ens posàvem l'abric a sobre del pijama i ens n'anàvem a casa de no sé qui, on estava ple de borratxos, a la una i mitja, que veien arribar aquests nens de 12 i de 8 anys, no sé què, amb les bates, i començaven a cantar perfectament assajats qualsevol cosa d'aquestes.
0: Deurien flipar.
1: I que flipaven.
0: I el dia següent, quan anaves a l'escola, tu ho explicaves? I, mireu, perdonar-me.
1: Bueno, no, ja ho sabien. Els amics ja ho sabien que era així, no?
0: I al teu pare li agradava tant la música que va muntar el Maldà. El que ara és el Teatre Maldà, no?
1: Sí, ho va muntar ell, sí, sí. Passa que ho va muntar l'any 94 i va morir el 97. Però, bueno, mentre que va durar, diguéssim que sí, sí, feien allà concerts amb la meva mare, amb el Miquel Milà, aquest gran dissenyador que era molt amic seu i que va morir fa un parell d'anys, i amb una altra amiga i tot. Doncs pues sí, sí, feien allà concerts i...
0: I ara el Maldà entenc que els pirates te'l lloguen a tu.
1: Sí, a nosaltres, sí. Sí, sí, clar, el local és nostre, diguéssim, i passa que ara ho porten ells des de ja fa bastants anys i fan les seves coses, la seva programació i tal. Jo em guardo unes quantes dates a l'any i, mira, ara el mes de juny faré segurament uns concerts allà.
0: Al Maldà?
1: Al Maldà.
0: Home, doncs fes promo, que per això claro, estem també aquí.
1: Tens raó. Jo sóc com el meu pare, que no es promocionava.
0: Sí, el mes de juny, l'Alfonso de Vilallonga actuarà a casa, no?
1: Actuarà a casa.
0: Que és al Maldà. Que,
1: almenys, els dilluns.
0: Els dilluns. Bon dia per la música, no? Que...
1: Sí, és el dia del descans de l'actor i aleshores els actors poden venir.
0: Mira, que bé. Que això sí, el teu pare va morir als 90, per tant sí que va veure molt de temps com veu muntar aquest duet, no?, amb la teva germana, amb la Cristina, que era un nom molt original, Alfonso i Cristina, us vol dir, aquest duet.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com es crea aquest
1: bueno,
0: grup?
1: Nosaltres vam, després amb la família, diguéssim, vam anar a cantar, un dia a la setmana anàvem al Sausalito, que era el pub que tenia l'Eugenio.
0: Sí.
1: Saps? Saps la pel·lícula que han fet de l'Eugenio? Surt...
0: Lo saben aquel.
1: Sí, el saben aquel. Bueno, pues l'Eugenio tenia un pub on ell actuava amb la seva dona. I, bueno, no sé com ens vam conèixer i nosaltres anàvem amb el meu pare i les dues germanes meves i jo tots els dimecres durant, no sé, un any o
0: alguna cosa. A cantar anàveu.
1: A cantar allà, sí, sí, a cantar en família i tal. I ahir va venir, allà va venir un ejecutivo de CBS, no, el jefe de CBS.
0: Que era una discogràfica, entenc.
1: Sí, CBS, claro. Tomás Muñoz era, yo qué sé, la época de El Bosé y Julio Iglesias, todo esto. Era Tomás Muñoz, que ha muerto ahora hace poco, era el gran, gran empresario, bueno, empresario, ¿cómo se llama esto?
0: El magnate, sí.
1: Sí, de la CBS, el number one. I entonces ella ens va veure i aleshores, pues, bueno, es van fitxar. Passa que nosaltres érem el meu pare i dos germanes i jo. Però clar, el meu pare no estava per aquests trotes i al final, la meva germana Elena era massa petita. Aleshores, pues, ens van fitxar al final Alfonso i Cristina, que érem, teníem, pues, no sé, 18 i 17 anys o alguna cosa així. I bueno, vam ser el duo aquest. Vam anar a Madrid i ens van pagar molts diners per signar per 2-3 anys i 2 discos. I bueno, i així. I així vam fer...
0: Pel que tinc entès, vau vendre 30.000 còpies. Qui en les pillara, eh?
1: Qui en les pillara ara, sí, exacte. Sí, sí. No. Ara ja no se venden discos. No. O vens a gran escala, però en plan... O si no, vendes 3, no?
0: Que crec que després CBS sí que et va proposar com que iniciessis la teva carrera com a solista.
1: Sí, el que passa és que aquest home, Tomàs Muñoz, que és el que creia en nosaltres, i sobretot en mi, perquè era l'època de los... Així com ara tots són mujeres que canten, abans era l'època dels cantants masculins, no? Pues jo què sé, pues Miguel Bosé, tal, tot esto. I

0: Diria que tenies a José Luis Perales escrivint de cançons per tu.
1: Sí, sí, sí.
0: Però vas dir, mira, jo me'n vull anar a estudiar.
1: Sí, sí, sí. No, i a més, com que el disc aquest, ja et dic, aquest senyor va marxar, el disc no va funcionar tan bé, i de fet va passar el millor que podia passar per la meva carrera.
0: Que marxessis a Estats Units amb el vistiplau de la família, entenc.
1: Amb el vistiplau i l'ajuda. Els primers dos anys m'ho van pagar els meus pares.
0: Vas estudiar música?
1: Sí, sí, sí, música.
0: Doncs va, marxem cap als Estats Units, la terra on conviuen des de West Side Story a Tom Waits, i de fet conviuen i fins i tot es barregen a la cançó Somewhere.

0: Somewhere és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga, que és un tema que forma part de la pel·lícula West Side Story, que a l'Alfonso sempre li havia semblat cursi fins que la va sentir versionada per Tom Waits. I és que l'Alfonso, quan qualsevol cançó la Tom Waitses...
1: Bueno, no sé si qualsevol, però...
0: No et deixa diferent.
1: Aquesta en particular realment li va donar la volta completament. Perquè per això la força de les versions, no? És a dir, quan dius cançons, el que et deia abans, les meves cançons favorites són cançons, però són una versió en particular d'aquella cançó, no? Jo no diria mai que aquesta cançó és una cançó favorita meva, però aquesta versió d'aquesta cançó sí que és una de les meves temes favorits.
0: Quan la vas descobrir? Perquè crec que és la del 71... És dels primers discos, no?, del Tom Waits.
1: Bueno, la cançó la coneixia de West Side Story de sempre.
0: Però quan passa de ser cursi a ser una
1: del
0: de les
1: 71,
0: teves...
1: Del 71, no.
0: Doncs me l'hauré patillat.
1: Ah, no sé. No,
0: perquè que... he llegit des dels primers discos de Tom Waits. Però
1: sí?
0: Qui sap, sí. Potser el 71 Tom Waits tenia 12 anys i jo
1: ara
0: m'he tirat un
1: Blue,
0: triple.
1: Blue Valentine's, em sembla. Ara, no, jo diré que és una mica més tard, però bueno, és igual.
0: En tot cas, quan tu topes això amb Tom Waits i dius, uau, així sí.
1: Sí, exacte. No, jo la primera vegada que vaig sentir Tom Waits va ser a la ràdio, no amb aquesta cançó, amb una altra que té, que es diu My Piano Has Been Drinking. I, ostres, quan vaig sentir aquesta veu, jo em pensava que era un negre, així, gordo. I era Tom Waits.
0: Un senyor blanquet.
1: Un senyor blanquet, així, petitó, i d'ascendència irlandesa.
0: Ens havíem quedat en... Quan marxes als Estats Units a estudiar, te'n vas a Boston. T'adaptes bé a la ciutat?

0: Bueno, és que clar, vaig arribar allà i havia d'estudiar tant i li ficava tantes hores a la setmana que, bueno, la ciutat estava allà, però, bueno, en realitat és que era perfecte perquè llavors em fa molt de fred l'hivern i bueno, per estudiar és un lloc perfecte. Caps de setmana només que festes de músics on tocava tothom i tal, i després a continuar jornades de 12 o 14 hores de practicar, hi havia uns piano rooms allà, hi havia com 100 o 200 com petites gàbies amb un piano, que senties tots els pianos dels altres, però era igual. Com anaves allà practicant i tancaves allà durant hores i hores a practicar.
1: Que arribes amb 21 anys i suposo que també va ser com una oportunitat de ser l'Alfonso que tu volguessis ser, perquè allà ni barons ni mandangas.
0: No, que va. No, jo anava a menjar-me el món, però claro, clar, ja havia tret un disc, ja em deien des de petit que jo cantava tan bé i bueno, jo era com... No tenia un niño prodigio, però bueno, un poco...
1: Un Joselito, eh?
0: Un Joselito, no. No, però bueno, vull dir que vas arribar allà i digo, no, aquí me lo como todo y tal... Claro, arribes allà i, bueno, veus que hi ha tanta gent, tant de nivell, tota la música negra d'aquell moment, el funk, los pedazos de pianistes que hi havia per allí, vocalistes, tota la cosa... Bueno, dices, vale, bueno...
1: Bueno, et posa el teu lloc.
0: A veure què podes fer. Clar, et posa el teu lloc. I després sí que, pues, 3 o 4 anys més tard, pues sí que vaig començar a compondre una mica i fer espectacles.
1: Cabaret, no?
0: Sí, vaig començar fent cançó francesa, perquè allà a Boston el francès és com molt xic, saps? Si dius que ets espanyol... Ah, bueno, espanyol, vale. És com si fos mexicano un poco, no? Ara poder no tant, però aleshores... Sí, vull dir que una cosa és lo hispano... Lo español entra dentro de lo hispano.
1: Ja, barret de mexicà, bigoti... No?
0: Claro.
1: Toros, això sí.
0: Toros, lo que sea. Però francès ja és una altra cosa. Ja és el...
1: Que són figues d'una altra manera, eh?
0: Sí. I com que jo sempre havia cantat en francès, des de petit, a Valició francès, sabia tota la chanson. Pues claro, allà feia espectacles de cançó francesa, festes privades, cosa de la French Library de Bosch, jo què sé. Vull dir que em contractaven per fer moltes coses i també cantava cançó mexicana, coses d'aquestes, i vaig començar a compondre les coses meves, més en un rotllo més teatral, en anglès. Aleshores, al final, pues, vaig muntar un espectacle que era com de cabaret, on també feia monòlegs i feia coses, una mica de performance, art també, jo què sé, trencava pantalles de televisió allà al mig, entre dos cançons. Deia, però este tio canta en francès, ara rampa una televisió. Ara,
1: s'ha vuelto loco l'espanyol. I
0: de on és, de Barcelona.
1: I a més d'endinsar-te en aquest món del cabaret, que et va anar molt bé, vas guanyar premis i tot, també crec que a Boston vas publicar un dels teus primers discos d'adult.
0: Sí, vas publicar dos. Vaig crear una discogràfica inexistent, diguéssim, que es deia Camprodon Music, perquè Camprodon és on teníem una caseta des de petits.
1: On estivejàveu i jugàveu a Gammon.
0: Exactament. I, bueno, Camprodon Music, i vaig publicar dos discos que me'ls van publicar, bueno, ahir tenia una petita discogràfica i tal, i sí, el primer es diu At the Edge, i el segon es diu The End of an Era, el final d'una era. Era tot temes propis, més alguna francesada, però era tot propi.
1: I entre aquestes primeres cançons, a Alfonso n'hi ha una que va sonar en aquest programa quan va venir un bon amic teu, com és l'actor i perfumista Ernesto Collado, i la teva cançó em va agradar tant que, tot i que tu no l'hagis inclòs al teu llapis de memòria, m'he permès la llicència d'incloure-la jo, espero que no et sàpiga greu.
0: No, encantat.
1: I l'acabes de citar tu, que soni At the Edge.
2: Couldn't be more, couldn't be less. If it was more, I'd fly away. If it was less, I would fall flat, flat on my butt. That couldn't be, 'cause it has never, never before happened to me.

0: the edge. Couldn't be more, couldn't be less. No, don't talk to me, don't say hello. It is too late to say hello. It is too soon to say goodbye.
1: At the Age d'Alfonso de Vilallonga és una cançó que no hem trobat al llapis de memòria d'Alfonso de Vilallonga, però com ara us comentava, he tingut la gosadia d'incloure-la. T'agrada At the Age? És una cançó que després de, què, 40 anys de, o 20, 30, 8, fer-la, la sents i dius, hòstia, què
2: guai. Bueno, encara la faig de vegada en quan. Encara la faig dues a peres. Però sí, sí, és una cançó que vamos, que a més era el títol del disc, del primer disc que jo vaig fer als Estats Units, At the Edge, que vol dir al borde de l'abismo, no? Al filo. I sí, sí, aquesta cançó és molt divertida de fer, pels músics també, perquè és molt ràpida i és molt demandant, no? Diguéssim.
1: Qui ha llegit que aquest disc te'l va finançar un mafiós?
2: Sí, el que passa és que quan me'l va finançant no sabia que era un mafiós.
1: Però a més amb nom de mafiós, ara no recordo si era Tony Di Canto i Lato o una cosa així.
2: Tony Capodilupo.
1: Hòstia.
2: Capodilupo. Sí, sí, sí.
1: I com acabes tu amb un disc finançat per un mafiós?
2: Perquè jo estava tocant en el seu... Ell tenia un cabaret al barri italià de Boston, com es diu? North End. I aquest home va muntar un cabaret, un teatre i un cabaret, i feia, a vegades feia teatre, un lloc molt, molt, molt cucu, molt guai, i em va contractar a mi pel cabaret. O sigui, estava només jo, amb la meva banda, però cada nit, durant no sé, com un any o dos, eh? I amb tres músics. On et fiques tu ara? On et donen un bolo així?
1: Ja no existeix, això.
2: No. Llavors, pues, clar, quan estàvem allà i el tio... No, funcionava bastant bé el lloc i tal. Llavors el tio em va dir, bueno, s'hauria de fer un disc, no?, amb tot això, tal, no sé quant. Sí, sí, jo te lo financio, tal, i tal. Bueno, total, que, bueno, és una història un poco rara para contarla ahora, però la cosa acabó un poco com el Rosario de la Aurora.
1: Ostres, pues mal moment, amb un mafiós per acabar...
2: Sí, sí, no, fuimos a juicio todo, Perquè el tio es va tornar boig. Es va tornar boig perquè em va presentar un contracte, aquest mafiós. Jo anava amb el meu advocat de l'espectacle i tot això, i el tio pretenia, era com un mafiós que et compra. O sigui, pretenia que tot els diners que jo guanyés en la resta de la meva vida, jo tenia 28 anys, en la resta de la meva vida li donés el 50% en ell.
1: Clar.
2: M'entens?
1: O sigui, passaves a ser pràcticament, claro, propietat seva.
2: Mi abogado me dijo, pero este tío... Este tío está loco, olvídate, no firmes esto. I el tío, com va veure que no signava, va fotre un cop de puny a la taula i ahí pues, ya empezó pues, una carrera per a buscar el màster a l'estudio. No, eso lo tengo que contar.
1: Home, aquí això, a les memòries,
2: sí,
1: ho volem.
2: Sí, no quiero hacer spoilers.
1: Que t'hi vas estar 10 anys als Estats Units, primer a Boston, sí, i després a Nova York. Per què tornes, si t'anava perfectament un guai?
2: Es lo que yo me pregunto todavía. ¿Para qué vas a tornar? No, vas a tornar en part per amor. Bueno, per un amor impossible, en realitat. Si ho hagués pensat millor, aquesta no hauria d'haver sigut la raó. Però també pertenia una mica d'hartazgo, ¿sabes? Dels Estats Units. Hi havia la guerra del Golfo i jo què sé... políticament em feia molta ràbia, saps? I no sé, tenia ganes també per una banda de, jo què sé, de venir aquí a veure com estava la cosa. Vaig tornar com si tornés, bueno, a lo mejor me vuelvo a ir, ¿sabes?
1: Sí, l'amor va ser una mica instrumentalitzat, per amor.
2: Com moltes vegades, saps? De vegades fem una cosa, diem que és per una raó i en realitat... és per un altre, saps? Però, bueno, ens enganyem una mica nosaltres mateixos. Però, bueno, la qüestió que vaig tornar i al final em vaig quedar. Perquè em vaig començar a sortir feina i després ja allò dels Estats Units... Cada any hi anava a fer alguns concerts i tal, però ja allò de viure allà ja no tenia el visado ni nada i ja, bueno, ho vaig anar deixant, no?
1: I no sé si aquest amor o un altre, però va donar els seus fruits perquè tens dos fills.
2: Sí, tinc... No, però no d'aquest amor que no...
1: D'un altre amor.
2: Sí, no, els fills van trigar... Des que vas tornar, encara 6 o 7 anys.
1: Què tal és l'Alfonso de Vilallonga, pare?
2: Això hauries de demanar-li amb ells, però... Home, jo crec que és un rol que se m'ha donat, poder el que millor se m'ha donat. Sí. Ha sigut el rol de pare.
1: Un padrasso.
2: Crec. Hauria de ser referendat aquesta idea per ells, no? Però, bueno, si em demanes a mi, jo crec que... Bueno, jo crec que és el compromís, l'autèntic... Bueno, pare amb la música, que també, però l'únic compromís de veritat que he pres ha sigut amb els meus fills.
1: Els hi tira la música, també?
2: Sí, molt.
1: Els futurs barons de Maldà i Segur, els hi tira la música.
2: Fill i filla. Però... No, sí que els encanta la música. I canten molt bé els dos.
1: Oh, i aquí podeu repetir el patró, com va fer el teu pare amb vosaltres?
2: Ja, no, però són més intel·ligents. No s'hi volen dedicar professionalment.
1: Que, per cert, Alfonso, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Queen of the Night, interpretada per Florence Foster Jenkins.
2: Hombre.
1: Què hi fa el teu llapis de memòria?
2: Hombre, és que jo sempre penso, quan em diuen les meves cançons o versions favorites, clar, sempre penso en Florence Foster Jenkins. Ara s'ha posat de moda, perquè fa anys que controla Florence Foster Jenkins, aquesta soprano... que tenia uns certs problemes d'afinació i musicals i de veu, però així tot, com que el marit era ric, pues ella li organitzava concerts per fer-la feliç i, bueno, i omplia el Madison Square Garden de no sé quins anys, en els anys 40 o així, o 50 màxim, i bueno, pues és, ara és bastant coneguda, s'han fet pel·lícules, la Meryl Streep, no sé què, però quan jo escoltava això... encara poca gent la coneixia. Aquí a Espanya ningú. I bueno, pues, la seva versió de Queen of the Night de Mozart, que és bastant insòlita.
1: Va aconseguir fer del seu gran defecte el seu gran encant. Escolteu-la.

0: repetidor, eh? No clava ni una.
1: No, de vegada en quan clava una.
0: Per desgràcia. Que, Alfonso, estem a punt d'acabar, però hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha interessat molt, perquè tu en moltes entrevistes et consideres una persona lleugera, lúdica, intranscendent. Això a efectes pràctics, què vol dir? Que no t'importa res.
1: Intranscendent? No, no, no, clar que no. No, sí, és veritat que l'adjectiu lleuger sempre m'ha atret, i l'altre dia precisament vaig a sentir una gravació del gran Luis Ferdinando Celín, l'escriptor francès, que parlava de la lleugeresa, no? Deia que el ser humà és demasiado pesant, no? També igual que Kundera, no? La insoportable...
0: La lleugeresa del ser, que tu tries el teu animal de defensa, no?, una mica.
1: Sí.
0: Això, la lleugeresa o el pes.
1: Exacte.
0: Que tot acaba igual de malament, però bueno.
1: Sí, però està molt bé el títol, no? La insoportable levedad del ser. Sí, perquè la lleugeresa és insoportable, també s'ha de dir. Però no vol dir que tot et resbali, no? Et rellisqui. Sinó, bueno, és una manera d'aprendre's la vida. Que no et dic que ho faci sempre, eh? De fet, és possible que algun amic meu digui que va, si tu eres... Però també és tot...
0: Això està bé, que siguem polièdrics.
1: Però... Bueno, cuando menos es una cosa que m'agradaria.
0: Doncs, Alfonso, ràpidament, ara has d'agafar pes perquè has de triar amb quina cançó tanquem. Podem tancar amb Killer Queen, de Freddie Mercury, o podem tancar amb A Case of You, de Joni Mitchell.
1: No, anem a tancar amb Killer Queen.
0: Doncs anem a tancar amb Killer Queen.
1: It's a very glamorous song.
0: Així tornem a Camprodon, no?
1: Exacte.
0: Doncs, Alfonso de Vilallonga, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: I també gràcies a l'equip, a l'Amparo, a l'Oriol, al Jordi. I demà tornem a les 3 de la tarda. Va, perquè soni una miqueta el Freddy, que és una meravella. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética.
4: 20 años construyendo juntos. Obramat.
5: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
6: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
7: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.